try. Laying all the creases in my mind.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

out of here. Beat Zucchini.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'apropiar-se, d'aprofitar-se de Traseres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat fil amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes de Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de l'NBA.
3: L'Igualada situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: Avui arrenquem el programa amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible. Perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, per la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres, però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona, en parlarem a la hora del matí, tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Mira, poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vila Sant Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05, la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: Aquestes container...
2: Exacte, de la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, doncs, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses, però bueno, aquí en Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Àlex Bosch, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També et dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí, sí.
0: Que això és una cosa recurrent,
3: eh? Ja ens trobarem pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dona'm un parell de minuts avui, perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més, es defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
3: Es diu Tim Payne, és central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia.
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
3: doncs,
0: ara mateix.
3: La resposta és res.
0: Molt bé, quina
3: meravella,
0: doncs.
3: Absolutament res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 979.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
4: ¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
3: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
3: escolta'm,
0: no?
3: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. Uh-huh. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no entenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
5: T'imagines? Que clar.
3: Sí, bàsicament han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
6: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
3: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tan de mare,
5: sí,
3: que ja hi ha himne, una cúmbia, feta des de l'Argentina per animar a Tim Payne.

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no
1: gain. No pain, no gain.
0: No, o sigui, pain, no gain.
1: Quina meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema No Pain, No Gain.
1: Veure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
1: Què?
0: A Instagram.
1: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
1: Mare meva.
0: De fet, ell, que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
1: Però escolta'm, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, i Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell, i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
1: Escafant motors per la Patum, recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOM, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte, que la resta. Si te quieres divertir...
1: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
3: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
1: Ah, vas anar?
3: I
1: no
3: hi tenia...
1: No ho sabia,
3: doncs, sí, sí, vaig ser les privilegiades.
1: Quina
3: vaig estar a la casita.
1: A la casita, però... també?
3: No, no hi vaig estar. T'he de dir que molt millor la grava, jo
1: tant,
3: diria.
1: I tant, i tant.
3: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concepte, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen. El que volen ara és fer, doncs, una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
1: Em sembla estupendo, perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes.
3: M'agrada molt.
1: Sembla sí. Que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no vull tenir cap plan.
3: Això és difícil, té de dir, perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
1: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
3: I de dir que no a un pla que et pot fer.
1: I de dir que no.
3: Dir que no és molt important.
1: Però estic una mica cansat de socialitzar.
3: Sí.
1: Per tant, no em digueu res. No em digueu res aquest cap de setmana.
3: No molestarem.
1: No a tot.
3: No a tot.
1: Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
3: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar. Uau, el mar. Uau, el mar. Vives contenta siendo sirena.
1: Eres feliç. are you? M'encanta. I per què viatgem al fons del mar?
3: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
1: Careta, careta, es diu l'espècie.
3: Sí, l'espècie de tortuga, la careta. Careta, careta. Una mica sireni de la Lara, no? No? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, no, guapos, sí, que tens. Jo seria una sirena.
1: I qui seria la Marta Viana?
3: Jo, el Canc. El Sebastián.
1: Jo qui soc?
3: El Flanders.
1: Escolta'm.
3: Un tauró.
1: Jo seria...
3: La Úrsula. Que divertit, aquest personatge.
1: Sí. Jo seria Úrsula, no en tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
3: El Flanders.
1: El príncep, no, el príncep, Ot Serra.
3: Sí, sí.
1: No,
3: l'Andreu,
1: el príncep, no. L'Andreu, el príncep, no.
3: Doncs no. El que digui la Úrsula, vull dir.
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
1: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
3: Amb Amaia Romero. Ai,

0: La cantant en un concert a València aquest cap de setmana va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i evidentment s'ha fet molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás, ahí estás. Y nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa. Som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
0: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una Pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
2: Mare meva.
0: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
2: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
0: Sí, sí. Mig dia també.
2: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, eh? També t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es desfermi una miqueta.
0: Sí. I ara que fan allò de la preboda, boda...
2: Uf, quina mandra.
0: No? Quin pal. Quants diners.
2: I quants looks. Sobretot. Lux,
0: clar,
2: diners.
0: Clar, molt diners, sí.
2: Temps, temps lliure per tu, no.
0: No, clar, jomo, jomo.
3: Practiqueu jomo.
2: Quin son deixa la ràdio aquest matí?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
4: Lamine Yamal.
5: Què li passa?
4: Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys. I, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
5: Està molt pressing, no?
4: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
2: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: so inviting. Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit, amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era un nemer. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: El millor és la cara de l'Anna Garcia mentre escoltava.
2: Pues que és molt maca.
0: Oh, és preciosa.
1: No, clar,
0: és preciosa.
1: Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm. Ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor. I mentrestant, Lara Garcia, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes, però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda, tenim l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys. I per una altra banda, tenim la periodista de la premsa del cor, Rosa Villacastín, que avui...
0: En català, que és català.
1: Rosa Villacastín. No la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, Lara.
1: No.
0: No.
1: La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
4: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: I per arribar a 2:15 del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions de Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La tercera fuga, de Victoria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:06, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu veu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesura de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
7: I per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
7: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
0: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno, novament, a tutti.
6: Buongiorno, Canalias.
0: Buongiorno. Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
6: Aquea, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior. I és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalia se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen els ocells?
7: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
0: Sí, clar.
7: Sí.
0: No m'estranya.
7: En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seu BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'astor comú o l'aligut comú.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
6: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'Hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent de tot Espanya i el 5è d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: Que ja no tornarem a sentir igual.
7: El Cargol treu banya, una versió, no? Cargol treu banya.
0: Sí.
7: Doncs mira aquesta versió.
0: Què?
7: Hi ha una versió que s'ha fet viral.
0: Com l'has feta, la cançó?
7: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi... puja al muntany. Records aquí a la meva mestra d'I3. Però no, que en aquell moment era Pàrvols, que encara me'n recordo la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
8: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixa fa un marró.
0: Que, a veure, què està passant? Mira, prou ja, aquesta... de veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
7: Jo t'ho explico.
0: Explica-m'ho bé, perquè això...
7: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
0: Sí, el de tota la vida.
7: Sí, tota la vida.
0: De tota la vida, Maria.
7: D'acord. Aquesta que descens és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
0: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
6: Ah, exacte.
0: Ah, val.
6: 3 o 4, ja.
0: No està malament,
6: Molt bé.
7: De fet, mira, ara que ho dius, en aquestes cançons ell barreja humor i ironia, i el Patufet, tinc aquí la lletra,
0: A veure.
7: No te la puc cantar, això ja no,
0: No.
7: Ara no, ja hem cantat prou.
0: Ja està. No abusem del teu art, tampoc. Maria.
7: Diu, gent, tinc una...
0: Digues.
7: Gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
0: Escolta, però molt bé. M'agrada molt sentir l'humor. Catalans,
6: Ja portarem que... més aquests dies.
0: Sí, sí, sí, està molt bé, està molt
6: aquests
0: bé.
6: Farem... 4 ja les anirem portant.
0: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
6: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
0: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí del cada any.
9: Sí, la veritat, per què negar-ho?
0: És que a veure si
9: és el
0: la,
9: que fem.
0: Si hi ha l'aplec del cargol. Batoneta a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
9: sí,
0: a veure amb
9: Lleida. Sí, trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
0: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
9: Sí, moltes coses.
0: Sense seria el cas d'avui.
9: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per
0: tirat,
9: exemple.
0: Sí, senyor.
9: Perquè, bueno... Sí, bueno, és gastronomia, no sé,
0: sí,
9: sempre tinc dubtes.
0: Sí, però també és cultura, no? També és cultura popular.
9: Sí, sí, sí, clar.
0: Vull dir que l'aplec està rodejat de cultura.
9: És com la Patum.
0: Ah, exactament.
9: No?
0: Però anem al crem, que són alguns apunts culturals després sí. de la nostra reflexió sobre si... què és l'aplec del cargol.
9: Què és l'aplec, exacte. Ho hem repassat ara, a 2:15, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
0: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
9: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París, s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran al Pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
0: I alerta, perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
9: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
0: Ah,
9: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
0: I aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
10: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells que tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
11: En tot cas, per a tots els que formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
10: I punt.
0: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
12: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. Italia, És una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit, amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
13: Qui estigués a Roma, ara, eh?
0: Estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
13: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve, i jo aquí estic pringat, com sempre, però, escolta...
0: No passa res, home.
13: Tota alegria.
0: I tant,
13: algú ha de mantenir aquesta casa.
0: Què passarà?
13: En aquesta casa hi ha molta gent, home, ja. Faig broma.
0: Va. A tothom i et dirà, escolta, mai jo...
13: No, home, no faig broma, faig broma.
0: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio, i avui amb Francesc Soler.
13: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular, que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci, ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'onze a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlarem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després de la teràpia boomer de Sergi Pàmies, sí, les expressions... Què, eh?
0: Perquè ho has dit, això.
13: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat que per fer-ho... No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses són coses que passen. Ara hi ha més...
0: T'escolta la meva mare, ara m'enviarà un missatge i em dirà...
13: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric.
0: Sí,
13: quanta gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
0: segur.
13: Que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
9: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
13: Exacte, bé, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
0: O fumant-se un cigarro.
13: Hi ha matiners per tot, o sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
0: Ai. M'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
13: Perquè, mira, avui que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa,
0: sí,
13: o a la missa, més sí, millor dit, una dada sobre el català.
14: Parlo sense vergonya, parlo en llibertat. I si
13: vinc a pensar... Va. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
0: Uf, poquíssimes. Dues?
9: Tres.
0: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers?
9: Poquet.
0: Milers, no. Milers?
9: Milers.
0: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar, sisplau?
9: Sara, busca-ho a Google.
0: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
9: 7.000?
0: Va.
9: Són moltes.
15: Jo menys.
0: Vinga, va.
9: 15.000.
15: 10.000.
13: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, en l'anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
0: Val.
13: I la dada concreta són 55.513 persones.
0: M'hi apropo jo, no?
15: Sí, però clar, saps?
13: Jo crec... Algú ha dit 15.000?
9: Ha dit 15.
13: Doncs crec que s'ha provat més la Marta perquè en té 40.000 la diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai. La majoria són de la franja, perquè hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans, que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
9: Això no compta.
13: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. És una antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
0: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
13: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
0: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
13: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi...
0: Ens ho ha deixat aquí, cal seguir...
13: que seguir resistint.
16: Però volem saber les actuals, eh?
13: Bueno, doncs ves a Aragó, no fes
16: això el cens. Això ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
13: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular, sí, sí, perquè és anar, diguem-ne, persona a persona, a contrastar cap a l'encatà. Penseu,
0: vinga, va, aquest estiu,
13: penseu que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere d'aquest cens, perquè jo acabi dient una dada aquí absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vallviva. No sé si hi heu anat, és un lloc espectacular, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vallviva.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
18: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Cambrians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
10: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, la mà més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Anato Roja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no pugui anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapa Somnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vallviva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Què tal, Olga? Com estàs?
21: Ai, molt bé. Moltes ganes de parlar amb tu, eh? Trucat moltes vegades i no m'agafava.
0: No m'ho puc creure. I això... Sí. Perquè estem adormits, a vegades.
21: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
0: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
21: A treballar.
0: I de què treballes?
21: A treballo al Vall d'Hebron.
0: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
21: Bueno, començo a les...

0: Gràcies, que vagi bé. Adéu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 93207474, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Ana Torroja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc, en Pep Plaza, els Atrapassomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vall Viva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Xavi.
0: Què tal, Maria José, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
1: De Castelló de la Plana.
0: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí desperta amb aquesta veu tan animada?
1: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
0: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
1: Sí, i tant, soc matinera.
0: Hòstia, doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
1: Contentíssima.
0: Que això és important,
1: m'alegreu el dia.
0: Ah, això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vall Viva. D'acord, Maria José?
1: D'acord, moltíssimes gràcies.
0: T'envio una abraçada, que vagi bé.
1: Igualment, una abraçada.
0: Adéu, adéu, adéu. D'aquí uns moments, Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: música de Taylor Swift als matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Selles? Que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
2: Home, home, clar, com ha de ser, eh?

0: Fa dos dies que la fem, però no passa res.
1: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
0: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
1: Exactament.
0: No l'hem parit.
1: És que les coses espontànies és com quan surts a la discoteca i et penses que no lligaràs i acabes al matí fent el que fem algú.
0: Veus? És la millor comparativa que se m'acudia.
1: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
0: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
1: A veure? Una granota.
2: Granotes.
1: Granotes.
2: Jo diria.
0: No són granotes. No són granotes. Mira, us ha enganyat a vosaltres també.
1: És una serp.
0: És un ocell. És un ocell que es diu enganyapastors.
1: Ah! I per què es diu enganyapastors?
0: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig de les bardisses i vola cap amunt, sí. Se'n va cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
1: Doncs escolta,
0: l'he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, no tant de primera hora del matí.
1: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim...
0: Avui no podem fer el temps. Avui
1: hi haurà tempestes. Moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 2. Investigació encallada.
1: Aviam si ho he entès bé. Podria ser que algun nostàlgic de l'organització de l'Armée Secreta s'hagi volgut carregar l'escriptor? Cada vegada entenc menys coses.
2: És que és complicat d'entendre. Tot i que la Joana ens ha fet un bon resum, tot sigui dit.
1: Sí, però ens convé recapitular. L'OAS era un grup terrorista que estava en total desacord amb l'abandonament d'Algèria com a colònia francesa.
2: Exacte. Fins i tot van intentar atemptar contra De Gaulle algunes vegades. Avui els qualificaríem, sense cap mena de dubte, com a elements de l'extrema dreta, que és el que eren. Has de pensar que durant molts anys Algèria va ser la colònia preferida dels francesos i que Orà havia arribat a ser considerada com la perla de la Mediterrània i la cinquena ciutat més poblada de França.
1: Llavors, als anys 60, comença una guerra colonial de grans magnituds on els dos bàndols cometen autèntiques atrocitats. Els uns per aconseguir la independència, els altres perquè no l'aconsegueixin. Fins que arriba un moment que la situació és insostenible.
2: I és quan el general De Gaulle decideix abandonar Algèria. No sense que abans s'hagin produït accions brutals, com per exemple tirar més de 300 persones al Sena durant una manifestació pro-Algèria a París. La policia aquell dia només va reconèixer 3 morts.
1: Sigui com sigui, el cas és que hi ha tot un seguit de paios molt emprenyats que creen un grup terrorista, l'OAS, una espècie d'exèrcit secret.
2: Que cometen un munt de robatoris, atemptats, pistolerisme, però sobretot robatoris al sud de França. Per això contracten professionals dels baixos fons de Lió i de Marsella, d'una banda, i tot de xavals desencantats que han hagut de deixar Algèria per tornar a França i que en arribar aquí se'ls coneix com els pieds-noirs, els peus negres, els africans. Nanos que viuen completament desarrelats, que han vist morir gent a la guerra i que tenen un gran ressentiment contra De Gaulle i l'estat francès, perquè pensen, i no estan mancats de raó des de la seva perspectiva, que els han abandonat els peus dels cavalls.
1: I lògicament estan molt emprenyats i disposats a fer qualsevol cosa. Però què hi pinta el nostre escriptor aquí?
2: Segons la Joana, el Bessonov ja havia escrit algunes coses sobre ells, els seus llibres, però feia anys que els estava investigant per escriure el que ell anomenava la seva gran novel·la. I potser havia descobert alguna cosa que no volien que se sabés. El que la Joana creu és que encara hi ha vincles entre l'OAS i el partit de Le Pen, i que el Bessonov ho sabia.
1: El que no entenc és per què carregar-se l'ara en una fira de llibres a l'Escala quan el podrien haver mort en qualsevol moment a casa seva de manera molt més discreta.
2: Potser el que no volien era discreció. I a més, un crim en un altre estat sempre és molt més senzill. Les investigacions les estem fent nosaltres i no la gendarmerie. Establir lligams és molt més difícil. I això en cas que hagin estat ells. Jo en tinc els meus dubtes.
1: Per què?
2: Entre altres coses, per una qüestió d'edat. L'OAS va ser especialment activa durant els anys 60 i principis dels 70. Després es va anar dissolent com un terròs de sucre en un cafè massa amarg. Se'ls va menjar el propi pas del temps i de la història. Posem que algun militant amb 20 anys el 1975, algun dels de llavors cadell de l'organització, sigui el nostre assassí. Estaríem buscant un home de 68 anys. Vols dir que ara està com per complicar-se la vida en aquestes coses?
1: Potser ha encarregat l'assassinat. Potser és algú que vol venjança després d'haver estat una temporada a la presó. O encara més senzill, potser és algú que té por d'haver d'anar-hi si se sap allò que vol publicar l'escriptor i per això se'l vol carregar.
2: Però si tots els crims que puguin haver comès estan molt més que prescrits.
1: Però segurament això no és el que importa al nostre home o als nostres homes. El que li importa de veritat és que no se sàpiga, per no perdre la seva posició, el seu estatus. Imaginem que és un home que ha refet la seva vida i ha triomfat mínimament. Tot i que els crims hagin prescrit, encara té molt a perdre. I segurament no li tremolaria la mà, i aquí és on entronca amb la teoria de la Joana. Recordes que al primer moment no li va donar gaire importància a l'OAS? Però ara, quan ha llegit els mails del Bessonov i ha pogut veure l'esborrany de la novel·la, sí que creu que hi pot tenir alguna cosa a veure. Però sobretot, pels lligams amb Le Pen.
2: Sí, aquesta teoria pot ser molt més interessant, però ens posen un vesper important. Perquè una cosa és investigar la mort d'un escriptor i l'altra és intentar esbrinar la vinculació de l'extrema dreta francesa amb els seus precedents i amb la descolonització algèria. Tot i que treure aquests draps bruts sí que pot ser un motiu interessant per carregar-se algú.
1: O per encarregar-ho a algú de casa nostra. De bojos n'hi ha a tot arreu. I no s'han de descartar per res les connexions que tenen els nazis gabatxos amb els nazis de casa nostra, que n'hi ha. I forces. Potser hauríem de començar a investigar si n'hi havia algun dels nostres a l'escala.
2: Potser tens raó. Ho hauríem de contemplar. Tot i que espero que sigui un motiu equivocat i que tot sigui molt més senzill. Però no podem deixar res a l'aire. Sigui com sigui, condueixes tu de tornada. Tinc tanta son que aprofitaré per dormir una estoneta, si no et sap greu.
1: Cap problema. Anem cap a casa. Sí, sergent, no pateixis. Ja vinc a buscar-te. I busca un cangur per la nena. Jo trigaré encara 3/4 ben bons en arribar a casa teva.
3: Gràcies. Serà la manera més ràpida que ens puguem posar en marxa.
1: No se'n parli més.
2: Et porto un cafè. Val més que te'l prenguis, perquè si no ho fas tu, me'l veuré jo. I serà el tercer del dia.
1: Intueixo una nit mogudeta.
2: De vegades, penso que el meu exmarit li hauria d'haver engegat un tret i haver-lo deixat en una cadira de rodes xuclant sopa fins a l'eternitat. Com a mínim, m'haurien ficat a la garjola. Tindria horaris i em donarien menjar 3 cops al dia.
1: Recorda'm que no et porti la contrària, no sigui cas. Que encara t'entrin segons quina mena d'instints, sergent.
2: No siguis burro. Gràcies per venir-me a buscar. Que el cotxe s'hagi quedat sense bateria perquè vaig deixar-me en els llums oberts és humiliant. I estressant, a parts iguals. I sobretot em posa d'una mala llet extrema. Arribarem a temps a la reunió amb l'inspector?
1: Suposo que sí. Però el que no sé és què li direm. Fa 2 dies que estem investigant la línia que apuntava la Joana i no hem trobat res de res. Els nostres neonazis són uns veritables fills de puta. Però de tots els que tenim fitxats no n'hi havia cap a l'escala aquell dia. Prefereixen anar a tocar els collons als moros i als negres a la Jonquera o a Figueres o als mercats municipals que fer turisme per la costa.
2: Caporal, aviam si t'haurem de netejar la boca amb lleixiu.
1: Ja pots pensar el que vulguis, però això del políticament correcte ens està matant. A més, darrerament, per un treball que estava fent, he llegit que molts negres es denominen ells mateixos així i que és un motiu d'orgull. Així que mira, no ho veig gens malament.
2: D'acord, d'acord. Veig que llegeixes coses molt profundes darrerament.
1: Estic estudiant humanitats i antropologia a distància en els temps morts.
2: Ara doncs has fet un home amb ambicions. Ara fora conyes. Estic molt contenta per tu. Com ho portes?
1: És dur. M'hauria agradat haver estudiat quan no hi havia tantes pràctiques i tantes collonades. Que ara ens passem el dia fent cosetes i treballets. Jo preferiria un sol examen final i llestos. Però m'he hagut d'adaptar. I em diverteix força, no et pensis. M'agrada que em facin pensar.
2: Doncs ja pots pensar què li hem de dir a l'inspector quan vulgui saber per què no avancem en l'investigació de la mort del Bessonov. Perquè ell és de resultats immediats. I perquè tenim la premsa que ens està pressionant de bon de veres.
1: Ja t'he dit que a mi el que m'agradaven eren els exàmens finals. No haver d'entregar pràctiques cada 2x3.
2: Espera. Para un segon a qualsevol lloc. Que això em sembla que serà llarg.
4: Sergent Antònia Siquier?
2: Sí, amb qui parlo?
4: Sóc l'Abril Badia, Sóc la cap de cultura del diari digital La Veu del Poble. Té un minut?
2: Sí.
4: Crec que tinc una informació que podria ser rellevant per la seva investigació sobre la mort de l'escriptor Joan Daniel Bessonov. Ho he estat parlant amb la meva amiga Tura Soler i ha estat ella qui m'ha facilitat el seu contacte. Ha dit que era prou important i que era millor que li ho expliqués directament a vostè.
2: Soc tot a orelles. La Tura té molt bon criteri per aquestes coses i és tota una experta. Segur que el que vostè té a dir-me és important i rellevant.
4: Gràcies. El cas és que fa uns dies vaig estar llegint un fil a Twitter en què unes quantes llibreteres i llibreries atacaven durament el model de fires en què participaven les editorials independents, i que cada vegada són més. En els darrers anys hi ha hagut un esclat de fires arreu del país de tota mena, així com també de festivals literaris, i, esclar, hi ha algunes llibreries que s'han emprenyat com a micos en veure que se'ls girava competència. És una mica com quan les editorials van començar a vendre per internet, que gairebé no ho podien suportar.
2: En certa manera és comprensible. Deuen perdre una part d'ingressos i a ningú no li agrada tenir competència.
4: Seria llarg i complex d'explicar, però en realitat no és així, perquè les llibreries que es queixen no solen tenir a l'abast dels seus clients gaires llibres dels editors independents, que són els que van a aquesta mena de fires. És a dir, la immensa majoria de llibreries sol ignorar, en molts casos per falta d'espai, en d'altres per manca de distribució i altres complicacions, els llibres de les microeditorials i les independents. Per tant, no es pot considerar que les fires siguin la seva competència. Potser sí que qui es gasta els diners allà no compra un altre llibre en una llibreria, però difícilment trobaria el llibre que compra en l'establiment.
2: De tota manera, vostè em deia que hi ha alguna cosa que ens pot servir per a la nostra investigació.
4: Sí, ja entenc que vostè no està per perdre el temps amb les petites misèries del món editorial. El cas és que en aquell fil hi havia algú que deia que era una sort que haguessin pelat l'escriptor i que el millor que podria passar és que hi hagués una desgràcia d'aquesta mena en cada fira perquè així desapareixerien de la faç de la Terra.
2: No foti! Deu haver quedat registrat, això.
4: En realitat, el mateix emissor el va esborrar poc temps després d'haver-lo fet i ara mateix ja no hi és. Però li prometo que el vaig veure allà. El que passa és que la discussió anava pujant de to, hi havia molta gent i no vaig poder seguir el ritme i saber qui és qui ho estava dient.
2: Una autèntica llàstima.
4: Bé, suposo que els seus informàtics podran recuperar-ho i trobar qui va ser el que el va emetre. Perquè en el mateix fil hi havia algú que s'identificava a si mateix com a lector que va dir que pel que hi havia a les llibreries, el millor que podia passar és que totes es convertissin en un McDonald's. Que ja trobava tot el que volia a les fires o a Amazon i no havia de suportar els llibreters. Lògicament li van dir de tot i fins i tot hi va haver alguna amenaça. He pensat que les dues coses podrien servir com a pistes per vostès i per això vaig parlar amb la Tura.
2: Doncs la veritat és que ens ha estat de molta utilitat. Parlarem amb els companys d'informàtica a veure si podem recuperar aquest fil i així tindrem una pista més on poder investigar. Ens ha estat de molta ajuda.
4: No hi ha de què.
1: Bones notícies.
2: Notícies que compliquen les coses perquè obren perspectives d'investigació. Però que vulguis o no, em semblen interessants. Tant o més que la hipòtesi de l'extrema dreta francesa contractant sicaris per carregar-se un escriptor a l'escala quan ho podria haver fet a casa seu sense cap problema. Potser les coses són més senzilles.
1: Què vols dir?
2: Que les coses senzilles, en molts de casos, són explicacions més plausibles que les grans conxorxes internacionals. Per ventura, tot es redueix a un afer de botiguers. Què en penses, caporal?
1: Que la trucada ha arribat al moment precís com per poder dir-li a l'inspector que estem seguint dues línies d'investigació. Encara que sigui mentida i que només en tinguem una de perfilada i una altra que tot just començarem a iniciar precisament després de la reunió. A més, avui podrem començar a parlar amb els editors de Bessonov i potser encara podrem obrir una tercera línia d'investigació.
2: Què vols dir?
1: Que els escriptors es veu que sovint diuen meravelles un de l'altre, de portes en fora, però que tot sovint s'odien entre ells. I alguns fins i tot ho fan en públic, sovint, per coses que no acaben d'entendre's. Ara acabo de recordar perfectament per què Manuel de Pedrolo és un escriptor que no acaba de caure gaire bé a l'Empordà.
2: Com és?
1: Perquè l'home es va atrevir a dir que Josep Pla era un idiota. I aquí segons quines coses no es perdonen.
2: Encara que alguns puguin pensar que són veritat.
1: Sobretot aquelles que alguns pensem que són veritat.
2: Què, caporal? Com ho has vist?
1: Puc parlar amb franquesa?
2: Si us plau, no espero res més que això.
1: Doncs em sembla que el nostre inspector està molt pressionat des de dalt perquè el mort era mínimament famós. I això ha fet que la premsa s'acarnissi molt més del que és habitual. Si el mort fos anònim, no hi hauria tanta pressió i això fa que ens colli a nosaltres. Pel que fa a l'inspector, estic segur que li agradaria molt més que la teoria de la conspiració internacional fos certa. Per molt rara que sigui. Perquè té molt més mèrit haver desmantellat una operació de l'extrema dreta internacional que no pas una conxorxa de botiguers. Però sap que és molt més probable que sigui quelcom molt més senzill, com tu bé deies. L'única cosa bona de tot això és que ens ha donat recursos suficients, que tenim personal a les nostres ordres, i això ens anirà bé. I també que ha collat els informàtics perquè facin la seva feina com més ràpid millor, que això ens ajudarà molt. Tot i això, no esperis ni una ditada de mel, que ens exigirà resultats com més aviat millor, i tots sabem que el cas és ben complicat.
2: Sí, ni tan sols hi ha cap testimoni, ni enregistrament de les càmeres de seguretat de les botigues, perquè estem en plena temporada baixa. Qui ha fet la feina, independentment de si la feia per a si mateix o per encàrrec d'algú altre, sabia què feia i com havia de fer-ho. Em preocupa que sigui algú que ja ha matat alguna altra vegada, perquè no sabem si ho tornarà a fer. Se'n gira feina.
1: O sigui, creus que si és algun llibreter o algun altre escriptor emprenyat o el que sigui, ha encarregat la feina a un professional?
2: O això, o és algú que ha tingut molta sort, o que ha llegit molta novel·la negra, o fins i tot que n'ha escrita. Ja ha decidit passar a l'altre costat i convertir-se en el protagonista d'una.
1: No fotis.
2: La meva mare ja ho diu. Que de bojos, n'hi ha més a fora que a dins. Ens repartirem la feina. Què prefereixes? Interrogar el seu editor o insistir per la pista dels fatxes mentre esperem que els informàtics trobin alguna cosa?
1: Me'n vaig per la política, si a tu t'és igual.
2: Doncs jo me'n vaig a Barcelona.
1: Què dius ara? No ho faràs per telèfon o per videotrucada?
2: M'agrada notar l'alè dels nervis en els interrogats. A la tarda tornaré a ser aquí i fem repàs. I vaig amb l'AVE, una hora d'anada i una hora de tornada. Aprofitaré per clapar. Qualsevol urgència, ja saps on trobar-me.
1: Compte, que ja saps que la Renfe la carrega el diable.
5: Benvinguda, sergent Siquier. Però no calia que s'hagués molestat en venir des de Figueres. Hauríem pogut fer una videotrucada.
2: Sí, certament. Però tenia curiositat per veure també l'editorial. No sabia que era aquí on es cuinaven tants llibres de la nostra literatura.
5: Vol que li faci una visita per la casa?
2: Res, no m'agradaria més. Però hem d'anar per feina. No sigui cosa que l'assassí que busquem decideixi continuar escapçant la literatura catalana. Què em pot dir dels llibres del senyor Bessonov?
5: A mi m'agraden molt. És una literatura de màxima qualitat. És cert que en els darrers temps ha estat complicat haver de defensar algun dels seus títols davant de la gerència econòmica de la casa. Però ja sap vostè que tots aquests llicenciats en Esada i companyia, l'únic llibre que llegeixen és el de la comptabilitat, i encara gràcies. Això ha fet que en alguna ocasió, amb llibres més personals, hagi hagut de trobar xupluc en altres cases editorials.
2: I això és habitual?
5: De vegades no queda més remei. Això ja no és com fa 40 anys, que feies un contracte i lligaves un autor per sempre més, i hi havia fidelitat absoluta. Ara, qui realment mana en tot aquest negoci són les agents literàries, que cada cop tenen més poder, i que... I això negaré haver-ho dit davant dels meus advocats. Cada cop fan millor la seva feina.
2: Per què negar l'elogi a les agents?
5: Perquè se suposa que són les nostres enemigues naturals. Jo no hi crec gaire en totes aquestes coses. I crec que el que ens cal és un sector editorial fort on tothom hi jugui el seu paper. Però hi ha molts col·legues meus que en llencen pestes. No els agrada tenir un intermediari més i encara menys algú que hi entén de contractes, de terminis, de lliuraments, de bestretes... Abans, tot es basava en una relació de confiança entre autor i editor, li diran en molts casos. I ara s'ha perdut una mica el romanticisme. I ha entrat en marxa tota aquesta part mercantil que alguns editors, especialment els més grans, els fa una mica de basarda.
2: És comprensible, tot canvia i sovint això ens fa molta por. I segurament també es devien fer algunes pràctiques abusives que ara no es donen.
5: No li negaré. Hi va haver editors que es van aprofitar de la gallina dels ous d'or, que són els escriptors. Ara, això és pràcticament impossible. De totes maneres, de l'escriptor, que és el productor, en vivim tots, fins i tot les agents, que també suquen dels quartos que ells guanyen.
2: És com dels pagesos o dels ramaders, només que ells no tenen agent literària. I així els va com els va, els pobres. Deixem-nos d'intentar canviar el món, que tampoc ho aconseguirem en una hora. Jo volia saber si en alguna ocasió hi havia hagut problemes amb els llibres del Bessonov. Algú que s'hagués enfadat pel que escrivia o pel que deia, algun tipus d'amenaça o similar, per petita que fos.
5: En general, els llibres eren molt ben rebuts, malgrat el fort compromís de l'autor i el fet que parlés de coses complicades i dures de la història de França i d'Europa dels darrers anys. Però no rebia cartes ofensives ni correus, o com a mínim feia temps. Això sí, cada vegada que li publicàvem un llibre, sí que rebíem amenaces a l'editorial. I això sí que li ho he guardat. Miri, són aquests correus. Al principi no em varen fer cas, però els serveis jurídics de la casa ens varen recomanar guardar-los per si mai passava alguna cosa. Ara estic content de tenir-los. A mi em semblen obra d'un xalat, però mai se sap.
2: Ostres, me'ls podríem portar? Crec que ens poden ser molt útils per a la nostra investigació.
5: Ja ho he pensat i li n'he fet una còpia. No es pensi que és un cas únic. A l'editorial rebem correus amb amenaces i insults molt sovint, sobretot quan toquem temes polèmics. No ens passa gaire amb les novel·les, per això aquest és un cas una mica especial i està bé que vostès en tinguin coneixement.
2: Doncs li agraeixo molt. Moltes gràcies pel seu temps.
5: No hi ha de què.
2: Només una cosa més. Vostè sap si podria tenir enveja d'algun altre escriptor o mala relació amb algun llibreter?
5: Miri, en Joan Daniel era un home singular i no era amic de complaences. Si t'havia de dir alguna cosa a la cara, ho feia sense cap mena de problema. I en tot el tema de la llengua, era molt conseqüent i vehement. Ara, si vostè m'està demanant per una enemistat llarga i sostinguda en el temps, jo no en tinc constància. En general, era un bon paio, divertit i simpàtic. Dolgut perquè aquí el consideréssim exòtic i francès i a casa seva català. Però llevat d'això, de petites trifulques i comentaris, no conec cap enemistat irreconciliable.
2: Moltes gràcies. Li agafo la paraula. I queda pendent la visita a l'editorial.
5: Quan vostè vulgui, no ho dubti.
2: Digui.
6: Hola, sergent. Com estàs?
2: Molt bé. He pensat que faré un canvi de plans. Me'n vaig cap a casa directe des de Barcelona. És una tonteria pujar fins a Figueres i després agafar el bus. En un quart d'hora en surt un.
6: Perfecte. Com ha anat?
2: Bé, això de Barcelona és estressant. Hi viu una puta gentada i sempre tenen pressa. I els que circulen per la Diagonal encara més. Tots aquests executius sembla que no els giri res a l'hora.
6: És que no hi ha res pitjor al món que un executiu barceloní. Bé, sí, un de madrileny, esclar. Tot sempre pot empitjorar.
2: Has trobat alguna cosa?
6: No. Ja saps que tinc un amic que es mou molt bé en aquests ambients més extremistes i m'assegura que això no és cosa seva, que ell no ha llegit res en cap dels fòrums que manegen, ni ha rebut cap trucada ni cap informació que la mort d'en Bessonov fos cosa seva. Evidentment, hi ha molta gent que se n'ha alegrat, esclar. Però ells no ho han estat.
2: Com en pots estar tan segur?
6: Perquè si ho hagués fet algú dels seus, ho estaria proclamant als quatre vents. Es veu que el nostre home era peça de caça major. No només pel que escrivia sobre l'OAS i Algèria, sinó també per la seva postura beligerant amb el tema de la llengua. El meu amic m'ha dit en paraules textuals que no hi ha cosa més odiable que tota aquesta penya que vol recuperar el català i l'occità en els nostres santuaris francesos. Són tots exterminables, començant pels de la Bressola i continuant per cadascun dels escriptors que fan servir el català. T'asseguro que si ho hagués fet algun dels nostres, ho hauria comunicat per apuntar-se al mèrit i el reconeixement. Una cosa així s'hauria de celebrar com Déu mana.
2: Collons, caporal! Quina mena d'amics tens?
6: Se n'han de tenir fins i tot a l'infern d'amics. I amb aquest no som amics. Som coneguts i ens respectem prou l'un a l'altre com per no tocar-nos els collons. Però fa anys que estic esperant que faci una cagada per dur-lo de cap a la Cangrí i posar-lo en una cel·la plena d'immigrants perquè hi passi una bona estona. I a tu, què? T'ha anat millor?
2: Tinc una possible pista, però abans que te l'expliqui, tenim res dels informàtics?
6: Sí, m'ho havia descuidat. Han pogut reconstruir el fil de Twitter. Tothom hi participa amb el seu nom real, excepte la persona que es va alegrar de la mort de l'escriptor i va esborrar la piulada. És un usuari que es fa dir a la xarxa Galvany, com el cavaller de la taula rodona. De fet, la majoria de piulades que fa són sobre coses vinculades amb el rei Artús i la novel·la fantàstica. I de tant en tant es caguen tot en la literatura catalana contemporània. Estan buscant qui hi pot haver darrere i si el poden identificar. Trigaran uns dies.
2: Doncs jo he estat a l'editorial i hi ha una sorpresa per nosaltres. Cada vegada que publicaven un llibre de Bessonov, rebien amenaces. Cartes anònimes que arribaven des de França que expliciten que en cap cas no s'havien de publicar llibres d'autors francesos. Que els autors francesos que escrivien en català eren uns porcs traïdors i que el més traïdor de tots era Bessonov, que explicava misèries de França que no s'haurien d'explicar i encara molt menys a l'estranger. I que si ho continuaven fent, es veurien obligats a prendre mesures contra l'escriptor i contra l'editorial. Són cartes molt amenaçadores que apunten que si cal faran esclatar una bomba i cremaran tots els magatzems.
6: Collons amb el nostre amic. Generava grans consensos. Tots els de casa seva el volien veure mort pel que escrivia i per la llengua en què ho feia. Si l'èxit d'algú es mesura pel nombre d'enemics, aquest devia guanyar-los a tots.
2: Ara caldrà veure si hi havia algú veritablement disposat a carregar-se'l. Però anem augmentant les possibilitats. L'extrema dreta francesa, que crec que podem començar a descartar. Algun xalat que odia la llengua, la qual cosa ens obre un camp de possibilitats immens. Algun llibreter o escriptor, o simplement algú que se'l va carregar per qualsevol altra cosa. En lloc d'aclarir-se el panorama, cada cop es complica més.
6: Com la puta vida, sergent. Com la puta vida.
7: Heu escoltat Investigació encallada, capítol 2 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cristina Cantal, Lali Giné i Josep Torrent. I al capítol següent, una nova vila del llibre dedicada al canvi climàtic se celebra a Cabrils, i una nova boca, l'escriptora Ada Castells, apareix morta després del festival. Serà el capítol 3 de Mar Negra, Escolar-se a l'asfalt.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
11: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, Mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
9: Salut activa.
12: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
13: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, debemos de buscar ajuda mèdica immediata.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels jubs i basses i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, l'Albert Pardo, ornitòleg, la Georgina Florejacs, membre de l'associació mediambiental La Sínia, la Cinta i la Magda Armengol, cistelleres del Museu de la Pauma de Mas de Barberans, i en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg.
0: Remor de pedra.
2: De l'àrab al jub, pou. Un aljub és una cisterna o un dipòsit ample i de poca profunditat tallat a la roca o fet d'obra. Està revestit de pedres i cobert de volta i serveix per arreplegar l'aigua de pluja. En alguns indrets també pot significar safareig petit.
1: Abans d'entrar en matèria, l'Albert Pardo, en l'acte de presentació de la Guia del Gaià, editada per Piolet, ens recordava la gaianada de l'any 2015. Aquest mot és el que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. Aquell any, la crescuda del riu va ser còmplice de la recuperació de patrimoni.
3: Arran de que l'última gran gaianada del 2015 va deixar al descobert tot això de patrimoni cultural molt lligat a l'aprofitament humà del riu, que havia quedat amagat, estava sota vegetació, degut a que havien quedat en desús. I es va pensar que la natura ens havia donat l'oportunitat de recuperar aquest patrimoni humà. I tota una sèrie de persones superexpertes van elaborar aquesta guia. Jo només vaig contribuir amb una descripció dels hàbitats naturals, una mica per donar, com comentava abans, aquest contrapunt de naturalesa intrínsecament unida a l'activitat humana.
1: L'antropòleg Jordi Sunyer prepara un nou llibre sobre la pagesia. En el procés de documentació ha estudiat les construccions que al llarg dels anys s'han emprat per regar els conreus.
4: El dibuix de les sínies ens marca un dibuix de la situació de l'aigua al subsol. Els pagesos tenien els recursos que tenien, per tant, no podien fer un forat allà on convingués, no? Sinó allà on el saurí els hi pogués marcar, no? En aquest cas, veiem com les sínies se situen tot al voltant del litoral, entre la platja i la primera línia de cases, Torredembarra i els pobles de la Rodalia, com Creixell, Roda Barà, estan situades a una segona línia i, curiosament, segueixen cap a l'interior, però només allà on hi ha torrents, allà on hi ha rases, que diem aquí, no? N'hi ha tres a Torredembarra, una que separa Torredembarra i Altafulla, una que separa l'antic terme de Torredembarra i de Clarà, que ara són un mateix municipi, i una altra que separa amb Creixell. Són torrents, doncs, on baixa només aigua quan plou, i llavors el subsol s'amara d'aigua, no? A banda d'això, cal veure com, en un lloc com aquí, Mediterrani, amb poca afluència d'aigua, tant en el subsol com per damunt, es tracta de retenir l'aigua, no? I a partir d'aquí doncs neixen tota una sèrie d'estructures per retenir aquesta aigua, que també és molt interessant d'analitzar.
1: La pagesia i les masies necessitaven aigua i sempre trobaven la forma d'obtenir-la i emmagatzemar-la. Les construccions d'aigua neixen d'aquesta necessitat i el conjunt forma part del patrimoni.
4: És molt curiós perquè una masia pot arribar a ser tot un món en si mateix, no? És a dir, un nivell d'autosuficiència que avui en dia ens en faríem creus. Tots els pobles tenien masos, masies, barraques on passar la nit. I les masies, a més, tenien sistemes de captació d'aigua per ser autosuficients, no? Per exemple, hi ha Cal Xitot, a Torredembarra, molt a prop del centre d'atenció primària. Ara només en queda una sínia abandonada. Ara és una mena d'aparcament. Però jo aquesta masia hi havia vist vaques. I sóc de l'any 75, com us he explicat, no? Aquesta masia, que tinc retratada per mi en aquest futur llibre, doncs tenia la seva pròpia sínia, tenia terres de conreu, tenia vaques, tenia regadiu, i estava envoltada doncs, d'altres masies. Per exemple, on hi ha el centre d'atenció primària, era una masia que era propietat del Fernando Vallmitjana, el metge. El Mas Pujol, on tenim el dipòsit d'aigua, allò és una antiga masia que també, entre Torredembarra i Creixell, dins el terme de la torre encara, vaja, una masia importantíssima que des de que es va abandonar no fa tants anys, als anys 90 encara hi havia un pastor, doncs bé, només cal deixar una masia tancada 10 anys i passa el que passa, no? Per tant, l'estudi d'aquest patrimoni també ens dona molta informació sobre l'aprofitament de l'aigua i penso que, ostres, amb la tristor que ens dona a tots quan hi passegem ben a prop hauríem de fer un esforç per donar possibilitat a que algú o alguna administració o algun particular se'n pogués fer càrrec. Està passant amb les masies, però també està passant amb les cases antigues, com estem veient en molts nuclis antics, no? Es fa molt car comprar-les i es fa molt car rehabilitar-les. Hem de posar-hi molta imaginació i facilitats per part de l'administració per tal que aquest patrimoni doncs, no es perdi. També les cisternes que hi ha dintre, les cases antigues d'aquestes cases.
1: Com són i on es troben els aljubs o cisternes?
4: Perfil habitual, als pobles d'aquí la rodalia, últimament he estat fent treball de recerca a Creixell, es tracta de obres la porta gran per on entrava el carro i a un lateral i hi tens una mena de tapa com si dius, com si diguessis com si fos un pou, doncs no és un pou, és una cisterna, una cavitat enrajolada, com si fos de vitrall, com si fos un cub per guardar-hi, per deixar fermentar el vi, però és per l'aigua, es tracta de canalitzar l'aigua que ve de la pluja, aquesta aigua ha de caure fora de la casa i amb un sistema de palanca, quan l'aigua que hi ha baixa ja és neta, es fa introduir a dins de la cisterna. Aquella aigua es pot fer servir per beure aigua, no només per usos de neteja o per altres coses de la cuina, no? Es pot fer servir per beure. Aquest és el sistema, és tan senzill com aquest. I esperar que plogui perquè es renovi.
0: Ramó de Pedra.
1: Com funcionaven els aljubs o cisternes?
4: En aquest cas, les últimes que jo he vist, a Creixell, amb una palanca. Deixar anar l'aigua fora i al cap d'una estona de ploure, canviar la direcció de l'aigua perquè vagi a dintre.
1: Un sistema de recollida d'aigua ben pensat, ens explica en Jordi Sunyer mentre recorda el seu avi i el seu pare. Aprendre dels nostres predecessors.
4: Per exemple, el tros del meu avi, a les Roques Planes, n'hi tenien tres, no? L'aigua era necessària, evidentment, per la vida, però també, sobretot, per una feina que es feia en el secà. Tot aquest món del Penedès, del Camp de Tarragona, es va especialitzar a partir del segle XVIII en la vinya. I per controlar doncs, les diferents malalties que afectaven a la planta, calia doncs, fer la barreja amb el sofre, per fer tota aquesta barreja, aquestes coses que havien anat aprenent, doncs es feia falta aigua. Aquest sistema de recollida d'aigua és molt curiós, no? Perquè estava com dir-ho, estava molt pautat com calia recollir aquesta aigua. Si l'aigua baixava tota bruta cap a la cisterna, t'embrutava la cisterna. Llavors calia fer una sèrie de filtres sempre amb elements naturals, no? Per exemple, encara ara, si ens hi fixem al de fora, trobarem alguna argilaga vella a l'entrada. També hi havia una petita bassa de decantament per tal que l'aigua l'aigua doncs passés per allà, fes una mica de bassa i la matèria que pesés més doncs anés a parar al fons. Eren fins a 3 o 4 barreres per tal que l'aigua entrés neta dins de la cisterna. Era tan neta que de fet es podia veure. De fet, el meu pare m'explica, ell nascut a l'any 40, m'explica com al de fora sempre doncs hi havia un got o una galleda per tal que si passaves per allà poguessis veure aigua, no? Hi havia aquesta gentilesa, diguem-ne, doncs dels pagesos, no? La majoria rabassaires per aquí la rodalia i sobretot cap a l'interior fins a Salamó, no? Era terra de vinya, per tant, terra que necessitava cisternes. Per exemple, al municipi on estem ara, a Torredembarra, n'hem comptat més de 100 de cisternes al de fora. I llavors també hauríem d'analitzar totes les que hi ha a les cases, no? Si anéssim al nucli antic i parléssim amb les famílies, segurament en trobaríem un centenar més. Jo n'he documentat moltes, moltíssimes, perquè a banda doncs dels llocs on feien el vi sota les cases, moltes d'elles tenen cisternes. Una de les coses que ens fa molta gràcia d'explicar és que el terra, el subsol dels pobles, està tot foradat.
1: I, com que no tot ho trobem en els llibres d'història, en Sunyer ens explica una curiositat, els cocons.
4: Hem parlat de les cisternes, no hem parlat de les barraques de pedra seca per guardar les quatre eines, hem parlat dels marges de les escales que hi feien, d'aquestes clavegueres, però després hi havia els cocons, que era una cosa molt curiosa, que era, es tractava de fer-te una estructura en pedra per amagar-te i al davant fer una petita basseta de pedra i esperar que algun ocellet doncs, anés a beure aigua i amb aquella proteïna doncs, acabar-te de fer l'arròs i seguir treballant. No? A mi em sembla doncs, una sèrie de coses que clar, que no formen part dels llibres d'història, no? Però que te dibuixen doncs, com era la vida rural en pobles que avui en dia doncs, han alçat pisos per tot arreu i anem tots amb molta pressa per anar amunt i avall sense anar a cap lloc en concret.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'etimologia de bassa és d'origen prerromà, probablement de l'ibèric balsa o barça, o bé una variant d'un preindoeuropeu, barra, cognat del castellà, balsa, i potser del basc, balsa. La bassa és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga, o bé per regar. En el cas dels molins, normalment és una construcció que s'hi fa adossada. A la bassa hi ha elements importants com el sobreeixidor, que normalment es troba a la part de dalt, per quan se n'ha de desguassar l'aigua abans no vessi, i també per desviar el curs de l'aigua cap a d'altres llocs. Un altre element important és la buixarrera, que és un forat per on s'avia l'aigua de la bassa o del safareig, i es troba normalment a la part de baix.
1: L'ús de l'aigua sempre ha estat disputat. No en va és sinònim de vida i economia. Un dels elements fonamentals en l'emmagatzematge de l'aigua han estat les basses. Les trobem al costat de síquies i canals i també a la vora dels molins. L'investigador local Pep Saragossa ens explica les característiques i usos d'aquestes construccions i alguns detalls sobre el dret del seu ús.
5: Hi ha una cosa referent a l'aigua, que era que l'aigua havia sigut del senyor i llavors, com que l'aigua era seva, doncs donava, clar, els seus, donava permís per poder doncs, fer tots aquests, per fer una bassa, per fer un safareig. En canvi, a la riera, l'aigua ja era dels molins. I llavors els moliners doncs, no deixaven que ells tenien bassa, perquè tenien de tenir bassa, si no, no molien, però no deixaven fent els altres. No? Tenien la propietat, diguéssim, i eren aquestes coses. Hi ha, ara aquest any, el Ricard Ramon ha editat un llibre molt, que tot això ho explica, no? Que és La lluita per l'aigua baix Gaià, no? Que totes aquestes lluites i aquestes coses que comporta l'ús indegut de l'aigua, doncs ha arribat fins al moment actual.
1: L'aigua ha estat des de sempre un punt important per al conreu, però no només per a regar. Les basses s'utilitzaven pel cultiu, entre d'altres, del cànem. En Pep Saragossa ens ho explica.
5: I tots aquests elements doncs, quedaven a la vora de les síquies i dels recs, doncs, anaven sortint aquests elements que ara, clar, veus unes petites basses on que no saps dir realment el que són. Després, aquí baix, estem aquí en el context aquest de l'hort de la Riera de Gaià, un dels cultius principals que hi havia era el cànam. El cànam és una planta per fer elaborar tèxtil, no?, per lograr fil, molt important durant fins a començament del segle XX, perquè, doncs, esclar, es feien servir moltes cordes, feien servir les veles dels vaixells, i amb l'elaboració del cànam primer necessites aigua perquè la planta visqui, però després, per fer l'elaboració, el primer que es fa és, una vegada segat, és posar-ho en basses perquè s'estovi i es podreixi, per després pugueu gravar, diguéssim, pugueu elaborar, doncs, diguéssim. No? I llavors han anat quedant aquestes basses, el moment que va deixar de tenir un ús, van anar desapareixent, perquè són unes basses que no són aixecades, són més aviat una mica enfonsades amb el terra. I és clar, què va passar? Que van agafar, els van omplir de terra i van tenir un tros de terra d'or més. Doncs, no? I esclar, se'n veuen alguns elements i només n'hi queda, que sapiguem, només n'hi queda una de quasi sencera, que és Sardenya, no? Que és la bassa de Cadamià. No? És un element molt important.
0: Ramó de Pedra.
1: I precisament d'Ardenya en guarda records una de les seves filles, la poeta Neus Esmel.
6: Feien fil que també teixien per fer llençols, feien llençols de fil, eren uns draps dobles, vist ara, aquests llençols tan finets. A la majoria dels horts tenien unes basses i quan colien el cànam el posaven a remullar i llavors amb unes fustes el bregaven, el xafaven així, per després poder-lo filar, fent fil. Els pares i avis de la iaia paterna dels meus fills eren teixidors també, perquè la meva àvia paterna, la meva sogra, ella també bregava el cànam i guardava uns estris, però s'han perdut, algú desaprensiu els va fer desaparèixer. I ho guardava perquè, mira, aquí el Tafulla, a la part de fora tenen un munt d'arades que jo vaig donar, i a dins del museu tenen coses que jo guardava i la vaig donar aquí el Tafulla. També guardava aquests estris de bregar el cànem, però et dic, algú desaprensiu i unes piques de pedra, doncs ho va prendre i no sé què n'han fet. El cànem fa una flor blanca i collien aquella flor. En tinc un brot, una flor d'aquest cànem, perquè jo vaig anar a l'abril, els primers d'abril, diguéssim, aquells dies de Setmana Santa, ja no me'n recordo, vaig anar amb un net que tinc ajat i em va acompanyar a Canàries, a Tenerife, que tinc un fill, i té un petit hortet, i tenien un arbre de cànem. I vaig prendre una flor per ensenyar-ho a la neta que està aquí a Altafulla, a la besneta. Era una flor com un cotofluix. I llavors allò, el cànem, bueno, el cànem devien posar la planta del cànem a remullar. Per després, per breguer, la bregar, no me'n recordo com se deia aquell estris que el bregaven.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: A la guia de l'editorial Piolet sobre el Gaià se'ns parla de la bassa de cànem de Caldamià. Es troba a Ardenya, al terme municipal de la Riera de Gaià. És una antiga bassa de cànem a la vora de la síquia de la Riera. Fins a principi del segle XX, la conca baixa del Gaià comptava amb una superfície molt important de cultiu de cànem. La bassa de Caldamià és una mostra representativa de les basses que fins a principis del segle XX dominaven el paisatge de les hortes de la Riera i Tamarit.
0: Ramó de Pedra.
1: El cànem era una de les fibres vegetals més utilitzades, però no era pas l'única. El margalló també ha estat molt important a la cistelleria. A la Riera de Gaià ho estan redescobrint actualment gràcies al projecte Dones Cistelleres, que promou l'associació mediambiental La Sínia. Una de les impulsores, la Georgina Florejacs, parlava de l'ús del margalló en una de les seves primeres classes obertes que van oferir.
7: El margalló és una planta protegida perquè és l'única palmera que tenim aquí europea, no? que és d'aquí originària, i doncs la manera que es té d'això, d'acollir la palma, ja veureu, no? Que és una manera que és, bueno, això que ajudes a que després li segueixin sortint més brots, vull dir que no fem malbé la planta, sinó que ajudem a regenerar-la també, i a part és això, no? Que aquests brots tendres és els que després s'assequen i s'aprofiten per teixir. Això no es pot fer qualsevol ni de qualsevol manera, sinó que es necessita un permís, no? I totes les persones artesanes que es dediquen a això doncs han pogut demanar aquest permís i això es pot llavors anar a collir. Aquesta època, que és quan estan sortint els brots tendres, sempre se'n deixen perquè la planta segueixi conduint i apareix una bona època perquè doncs, aquest a l'estiu s'asseca la planta.
1: Per a aprendre les tècniques de la cistelleria han comptat amb les mestres artesanes del Museu de la Pauma de Mas de Barberans. La Cinta i la Magda Armengol ens han obert les portes d'aquest museu de la comarca del Montsià.
8: Això estava molt deixat, se va deixar per l'any 60, perquè tothom s'hi va ficar a treballar, perquè se guanyava molt més en altres llocs, i ara s'ha recuperat. Potser fa uns 18-20 anys que vam tornar a recuperar, s'ha fet un museu, i bueno, anem seguint. Tenim molta gent, molts alumnes, i molt bé.
9: Explicàvem que les basses o els aljubs es posaven en remull algunes de les fibres amb les quals es feien

0: i es deixava pa de mà, treballar pa de mà. A veure, ara tot s'ha modernitzat, nosaltres ho banyem en un poal, una galleda, i si és aigua calenteta, per treballar en seguida. En cap d'una hora ja pots treballar. I clar, ja no anem a les bases a banyar-ho. I llavors també ho fiquem tapat, perquè clar, no se torna a eixugar, i com la fulla absorbix, doncs llavors quan la treballa s'està tobeta. El primer que fem és anar a fer palmes. Les fem, les sequem, ha d'estar quasi un mes al sol, 3 setmanes, uns 21 dies. Les han de pegar a la volta, no es poden mullar mentre s'estan secant, les han d'anar a recollir si ha de ploure, les han d'escampar. I bueno, és un procés molt llarg. Llavors el primer que fem és embrinar, que és separar totes les fulles, i la segona, escoellar, que és tallar el final. I és quan ja les fulles se separen totes. Llavors, bueno, antes de començar a llatar, el que has de fer en una agulla és arreglar-te-ho tot, fulla per fulla, i fer-te una mida del que tu vulguis fer. Si vols fer una peça molt petita, pues 5 mil·límetres, per exemple. Vols fer una peça gran, pues més gran. Segons el que tu te vols fer, fas la mida. Quan ja tens l'amunt més o menys pel que vols fer, pues ja te fiques a treballar.
1: Llatar, que vindria a ser trenar, no?
0: És... Sí, bueno, llatar és trenar. El que és paraula tècnica d'aquí del poble. Llatar és la forma, és fer la tira. Després, clar, hi ha el cosir, s'ha de fer corda, s'ha de cosir en la corda, en unes agulles també de ferro, que molts fan els ferrers, i, bueno, clar, és tot un món. Després de cosir, doncs, de fer els acabats, has de fer vores, les anses, tota peça porta vora, perquè és tornar a passar per tot, tornar-li a ficar més fulles, més corda...
1: I anem a explicar què es pot fer. En pic tens la llata, pots cosir, donar-li forma per fer molts estris, no?
0: De tot, perquè com és flexible, tu quan cuses li pots donar les formes que vulguis. Doncs nosaltres vam començar a aprendre a fer un cabàs, que era l'autèntic, el que es fan a sempre, i les tècniques ja són totes, i a partir d'aquí pots fer el que vulguis. Ara fem paneres de pa, fem estalvis, alfombres, joies, pots fer de tot. Fem escombretes, llapisos, voleu, moltes coses.
2: Sí. Nosaltres el que fem és fer cursos, a la gent els agrada molt. Treballar el margalló és una cosa molt dolça, és una cosa que no té res més que el sol, fa de blanquejador, no té cap producte. I el que fem és ensenyar a fer la trena, a llatar, i després a fer cordell i a cosir. Pues, el que es vol fer un bolso, el que es vol fer una catifa. No sé, transmetre l'ofici en... no sé com explicar-te-ho. Per al que la gent veigui que antigament se feien les peces, però ara també, vull dir, se poden fer peces d'artesania. Bueno, vam trobar tot tipus de peces. A veure, llavors, en aquella època de plàstic no n'hi havia. I la gent el que feia era fer-se totes les peces que utilitzaven, igual per a eines de treball com per a casa, totes de margalló. Pues igual tenim senalletes per a la sal i per a la farina, que més per anar a ficar la roba pel corte i confecció, per anar-se a fer-se la roba, una overa per anar a buscar els ous a les gallines, no hi havia pobals de plàstic. Què més tenim? Cabassos per anar a portar la pasta del forn, dels pans que anaven a fer al forn. Tot s'ho feien, pràcticament s'ho feien tot. Per a quan naixia un crió, se feien per dormir, se feien la canastilla per ficar la robeta. Tot s'ho feien de palma, fundes de garrafa per a conservar el vidre, perquè no se'ls trenqués. Una pala de matamosques, no n'hi havien de pales de matamosques de plàstic. La feien de palma. Després també uns estalvis per ficar la cassola de Múnich i no te se cremés. Més per avant ja també van fer un botellero per aguantar la frescor de les botelles. No ho sé, per portar la carmanyola, tot s'ho feien de palma.
3: Ramó de Pedra.
4: Moltes de les basses van quedar abandonades, però encara n'hi ha força en funcionament. A les seves aigües és habitual que hi parin a veure alguns ocells. Ja heu endevinat quins hem escoltat avui?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
5: Raspinell, Kertia brachydactyla.
3: Au resident a les zones forestals de tot el curs del riu.
5: Duc, bubo, bubo.
3: Mussol que trobem en hàbitats forestals i rupícoles durant tot l'any.
5: Picot garcer gros, Dendrocopus major.
3: El trobem tots els mesos de l'any a les àrees forestals properes

0: Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'associació mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investigació d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llargs o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tindrem de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també els primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona. També en sentit nord la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, la AP7 en direcció Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot totes les comarques de Girona i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun i necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació de Marc Dalmau.
8: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per a aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
10: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
11: Són moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que sobretot ajudem a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
10: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha d'acabar desembocant d'aquí a uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequés demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guives, de Televisió de Girona, ens ho explica.
12: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Un dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequer.
13: Estem fent propostes de climatització amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe en condicions.
12: De fet, Hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
14: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és en el que ens estem refrescant aquest dia.
12: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequès es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
15: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre d'una aula és molt difícil.
12: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat, i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
1: I quan són un quart de vuit, us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
16: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC, que per aquest motiu demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
12: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
19: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
12: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Cassà a Girona i Llagostera a Cassà.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club gracienc el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
20: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
21: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. I, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, de fet, ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, i el problema és que no té un espai, un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel CAT Temporers.
20: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Seròs porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
1: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
22: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
23: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
24: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
25: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport femení, que és un referent per als joves i per a donar oportunitats també a les nostres esportistes.
24: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
26: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
24: Jugadores, jugadors, famílies i afició convertirà l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
1: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
27: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más. Pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos y bueno, ahora a descansar que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
1: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pasqual volen recuperar la confiança contra els de Cito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
2: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: La selecció espanyola continua preparant el Mundial Las Rozas. El combinat, que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor, s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braugrana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura, perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La Tercera Fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
3: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: El Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i Altres Contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Gunyalons com a intèrpret.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns. Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Ràdio Arenys.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijó durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del Pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana. I totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa. Constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
8: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
10: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
11: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
13: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
14: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
15: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
14: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
12: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya d'enguany.
16: O poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
12: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Amb 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta, eh?
17: Bon dia, Helena. Si som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana, aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Victori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
18: Bon dia.
17: Què fareu aquest matí?
18: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, diguem-ne, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
17: I expresseu aquest malestar, aquest aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicleta de reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
18: Bé, aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de la relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no?, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no?, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no?, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
17: Lluís, ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt, quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
18: Val, jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de, no, de també tot un sistema de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març, i per nosaltres és clarament insuficient.
17: Maurici Victori, del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris, que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
1: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà cap al migdia a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
19: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
20: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
21: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
20: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
22: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
20: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57, i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciec el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
19: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola? i què n'esperen els seus veïns. En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Què tal? Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
2: Home, doncs jo crec que ja, sí, ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bé, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que fa, sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà, també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs, també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent, sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
1: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
2: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim. Penseu que el que hem demanat des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat baixant de forma molt, molt evident, i ara el que ara esperem és, ara, aquest mes tenim una reunió, una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'Agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que serveixi, en primer lloc, per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també estem totalment bolcats perquè això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja ha transcendit d'alguna banda, que sigui possible, doncs, algun tipus d'aixecament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
1: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
2: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim confirmació oficial.
1: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi ha senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i, per tant, els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci, eh?
2: Tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest, el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos que, doncs, que totes aquestes actuacions van en la bona línia, sigui motiu, sobretot, aquesta qüestió.
1: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
2: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
1: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
3: tant d'electricitat com d'aigua, com de Calgabaram, com la Riera i entre cometes, el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com d'agents rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
4: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista

0: va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
1: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolc del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
2: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
0: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
3: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
4: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
3: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
5: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí o sí. Nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
3: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
0: Com sempre arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives que comença ara a la capital catalana i en forma de bicicletada.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix a millor dels 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, tenim en aquests moments una situació complexa a l'àrea metropolitana, però sortosament de moment no hi ha cap accident que pugui entorpir-la i agarrejar-la més. Fem una repassada ràpida en el cas de la P7. Hi ha aturades, per exemple, entre Montmeló i Montornès, a Barberà, amb dos sentits de la marxa, la P7 també a Sant Cugat. Els accessos nord, la B30, amb problemes a Barberà en sentit Girona, a la C16, els túnels de Vallvidrera, el C17 Mollet i C31 Badalona, sense oblidar, evidentment, les dues vies que venen dels Vallesos, la C33 i la C58, que presenten, sobretot, molts problemes per accedir a la zona de Meridiana i Rondes, cap al 2 de la Trinitat. A la part sud, destaquem la 2, amb problemes a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i també amb aturades a Cornellà, i l'entrada i la sortida de per la Diagonal, en el cas de la B23, com també la B24 a Pallejà. De moment no hi ha cap accident afegit, com dèiem, però sí demanar-vos, sobretot, que circula molta cautela, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R3 de Rodalies comencen i acaben recorregut a l'estació de Figaró per una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable de coure a l'estació de la Garriga. Per aquest motiu, s'acumulen retards d'uns 20 minuts de mitjana. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, ens parles de que avui serà un dia càlid, però que hem de tenir en compte els ruixats gironins aquesta tarda. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Helena. Doncs així és. De moment, aquest matí, molta calma, però aquesta tarda, déu-n'hi-do, el sarau i la fressa atmosfèrica que hi haurà a les comarques de Girona, exclusivament. De moment, aquest matí, ja diem, el temps força tranquil. Aquesta nit passada hi ha hagut alguna tempesta seca, per exemple, a l'àrea metropolitana, d'una forma molt fugaç. Tot això ha marxat. I ens queda un matí mig ennupulat amb núvols prims, que són francament esquivits, d'altres núvols una miqueta més baixos que hi ha a la Costa Daurada, però ni els uns ni els altres deixaran pluja, i el matí ja comença molt suau. Aquesta tarda la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir, per tant encara passarem calor, però no d'una forma desorbitada. Mentre a les comarques de Lleida i Tarragona el que fareix vent, aquesta tarda un vent de serè bastant marcat, a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona compta amb aquestes ruixades i tempestes que tindrem. I atenció, especialment a la capçalera del Ter, per tant, la vall de Camprodon, també la capçalera del Fluvià, especialment, per tant, nord d'Osona i la Garrotxa. En aquests indrets és on més aigua caurà i on, fins i tot, Helena, tindrem alguna calamarsada. A la resta del país no tindrem tot aquest sidral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i entrem de ple en matèria. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana, i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament el març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui l'aturada afecta als centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana. Estan ja escalfant motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de la CGT a Ensenyament i professor de secundària, valora especialment el suport que els estan donant també les famílies dels alumnes.
3: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: I marxem ara cap a Manresa, que viurà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà del dia 25 al 27 de juny i es debatrà sobre l'equilibri entre recursos i població. La nova edició comptarà amb novetats pel que fa al format. Enguany, tot seran taules rodones i els actes seran, a més, gratuïts. Ens n'informen des de Canal Taronja Central.
12: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil. Del 25 al 27 de juny, Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Al llarg de 3 dies, el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debats sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres.
13: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema.
14: Aquests foros haurien de ser quasi bé obligatoris que tots en tinguéssim alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran.
12: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 27 de juny al migdia.
1: Un quart de nou del matí aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casín.
15: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
15: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
17: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
15: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Ja està operativa la nova carretera C54, la via desdoblada de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Els treballs s'enmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Ens ho explica la Rosa Fernández, de Martorell Televisió.
18: La nova carretera C54 es perfila com una de les infraestructures estratègiques per reforçar la connexió entre les àrees industrials, els nous desenvolupaments urbans i les principals vies de comunicació del país. Així ho van defensar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: Una nova infraestructura que s'ha donat capacitat, fluïdesa, seguretat i també un tema no menor que s'ha assenyalat, ordenar millor els trànsits. Separar la mobilitat més local dels propis municipis de la d'alta intensitat i, per tant, donar respostes efectivament també al territori.
20: Aquella antiga carretera ha de ser la prolongació d'un vial urbà cap a un assentament on hi ha molta gent, tant del terme municipal de Sant Esteve com el de Martorell.
18: La via C54, un cop el departament ha finalitzat les obres de desdoblament de la B224, ha comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros i s'emmarca en el conjunt d'actuacions per millorar la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però ahir es va fer l'acte oficial. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros donats íntegrament per 3 fundacions privades. I ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
21: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Un dia no està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que vingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
2: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
22: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Nou minuts ens separen de 8:45 del matí. L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de la Noia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
23: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
24: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
25: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat, a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. I la Unió Esportiva Sant Andreu ha informat que haurà de començar la Lliga en un camp alternatiu al Narcís Sala. El trasllat de l'equip, que s'estrenarà a la Primera Federació, ve condicionat per la instal·lació de gespa natural per part de l'Ajuntament a l'estadi. Condició per poder competir, recordem-ho, a la tercera categoria estatal. Una obra que es preveu que s'allargui durant les primeres jornades de campionat. D'altra banda, el club ha presentat la campanya d'abonaments. El canvi de categoria es tradueix en un augment del preu respecte de temporades anteriors, amb un cost que ascendeix fins a un màxim de 420 euros per a nous abonats. En cultura, l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
0: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. En té tots els detalls el David Navarro.
4: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus, que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
0: La xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen al PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives d'aquest matí a la capital catalana en forma de bicicletat.
5: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
4: Educació considera que si s'acaba imposant el no dels docents al preacord, el sistema pot arribar al caos. En parlarem tot seguit amb el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit al Notícies en xarxa.
6: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum,
1: la salut mental de les persones. El Parc Natural de la Serra Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Serranyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
4: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem suar en titulars, Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana. I totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
6: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
4: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
8: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
9: Nosaltres creiem que el president Illa ja... doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
4: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
10: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
11: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
10: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
4: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió Europea. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activat fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Uns sindicats majoritaris, ho dèiem, l'USTEC i professors de secundària, que han aixecat les vagues d'aquesta setmana mentre es vota el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de CGT a Ensenyament i professor, a més de secundària, valora especialment el suport que els donen també les famílies dels alumnes.
5: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
4: En definitiva, el que dèiem, aquesta setmana sortirem de dubtes amb la consulta al professorat sobre el preacord. Després de tants dies de negociació i d'un procés llarg i tens, volem entendre com s'ho mira avui el Departament d'Educació. I li preguntem a un dels principals negociadors de totes aquestes taules negociadores. És el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Molt bon dia, Helena.
4: Després de mesos de negociacions, mobilitzacions i un desgast molt intens, ara ho explicàvem, el professorat vota un preacord, però amb el sindicalisme dividit. Com interpreta vostè aquest escenari?
12: Bueno, això és els resultes, en aquest cas, de tot aquest últim tram de negociacions, en el qual el departament va presentar una nova oferta que finalment doncs, va culminar amb aquest preacord el divendres amb els dos sindicats doncs, que ostenten més representació en aquest cas a la mesa sectorial, per una banda el sindicat USTEC i per l'altra també ASPEC, professors de secundària. Nosaltres ens mirem aquest procés amb molta cautela, amb molta expectació també, amb molta prudència. Jo crec que nosaltres hem arribat en aquest cas un preacord amb aquestes dues entitats, també en comissions UGT, per tal de poder fer aquesta ampliació de l'acord del 9 de març, per tal de poder incorporar mesures que facilitin en aquest cas la incorporació de més organitzacions sindicals a l'acord del mes de març, de tal manera doncs, que estem a l'espera de que hi hagi aquesta validació per tal de que aquestes entitats sindicals s'incorporin definitivament doncs, a l'acord del mes de març i puguem començar a desplegar totes i cada una de les diferents mesures, tant les que ja preveia l'acord del mes de març com les noves que s'han incorporat.
4: Senyor Jiménez, i què passaria realment si dijous el professorat rebutja el preacord?
12: Nosaltres no volem interferir en aquest procés, per tant, doncs jo ja li he dit abans a l'inici de l'entrevista que seria molt cautelós, molt prudent, i que per tant, doncs, en qualsevol cas, els escenaris que puguin resultar en funció de quins siguin els resultats els acabarem analitzant en el moment, és a dir, a partir del dijous. Nosaltres entenem que és un molt bon preacord, que a més ve a reforçar en bona part de les mesures, de les propostes, de les línies de treball que ja es preveien a l'acord del mes de març. Significa no només millores des d'un punt de vista retributiu, sinó també millores en les condicions laborals del conjunt, en aquest cas dels docents, i que, per tant, doncs, tot el que sigui poder facilitar i concitar un major consens per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar del sistema educatiu i poder destensionar aquesta situació que ja porta massa temps doncs arrossegant-se, em sembla que nosaltres hi contribuirem, com ho hem fet sempre, amb diàleg, amb mà estesa, amb ganes de poder acordar i de poder consensuar, que en definitiva és el que ens està reclamant el conjunt de la societat.
4: Expliqui'ns què ha estat el més difícil d'aquest procés. I ara, una mica amb el temps, amb la perspectiva, encara que no fa gaire, però creu que signar només amb una part dels sindicats va ser la decisió correcta?
12: En qualsevol cas, és la decisió que en el seu moment es va prendre. Ara estem en un altre moment, estem en una altra situació. El context també, tant polític com pressupostari, no té res a veure amb el que hi havia el mes de març. Ara estem, diguem-ne, en un nou episodi, per dir-ho així, i en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat, la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem. I els primers en desitjar-ho, ja li puc dir, no només són els docents, que sinó també ho és, en aquest cas, la Generalitat i el Departament d'Educació i Formació Professional.
4: I acabo, senyor Jiménez. Creu que aquest preacord pot començar a refer ponts entre el departament i el professorat? Què cal fer perquè aquesta confiança entre els dos actors es recuperi de veritat?
12: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat. Jo crec que a vegades perdem de vista també que tot això ho estem fent tots per tal de poder situar l'alumnat al bell mig, al cor, en aquest cas, de l'educació, que és molt important totes aquestes mesures perquè venen a reforçar precisament el sistema educatiu en uns moments doncs, que portem arrossegant una situació de malestar des de fa molts i molts anys i que, per tant, doncs, volem revertir aquesta situació tan urgentment com sigui possible.
4: Ignasi Jiménez, gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia i estarem tots plegats, vostès, però nosaltres també, pendents del que pugui passar dijous amb aquest preacord. Gràcies,
12: moltes
4: que vagi
12: gràcies.
4: Bé.
12: Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
4: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que han de mantenir la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que, això sí, ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
1: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El Parc Natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
4: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I marxem ara cap a Barcelona perquè la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del Club Graciang el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen ara el succés. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però aquest dilluns s'ha fet l'acte oficial de presentació. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat gairebé 7 milions i mig d'euros, donats íntegrament per 3 fundacions privades. Ens ho amplia la Maite Polo.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i 2 sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
14: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs, faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Un dia m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que tingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
13: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
4: Deu minuts per arribar al punt de les 9. Ara és temps per a la crònica esportiva. Avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
4: L'Igualada que ha sorprès el Barça al Palau.
15: Sí, perquè ha aconseguit un triomf que li permet empat a 1 l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i, d'altra banda, també endur-se el factor pista. Les coses van començar molt bé per al conjunt igualadí, amb Marc González obrint la llauna amb un gol matiner. Ja al segon temps, Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara, el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar 2 victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Aras, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten aquests propers partits de l'eliminatòria.
16: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
17: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
15: I el Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca la competitivitat de l'equip.
18: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos, y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el palau con nosotros.
15: Avui comencen els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. El Barça debutarà als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però aquí van superar la Copa. Toko Şengelya destaca el potencial del conjunt murcià.
19: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
15: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 de la nit, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la que seria la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió de Mataró. Héctor Marc.
20: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
21: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
20: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
22: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem

0: a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
1: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
0: Al Dansar Neu, el Festival de Cultures del Pirineu, ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que es celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost en diferents localitats de les Vall d'Àneu, al nord del Pallars Sobirà. Destaca l'estrena de drames rurals i altres contes amb la direcció de Sergi Belbel, Àngels Gunyalons com a intèrpret i la curadoria de Blanca Llum Vidal. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, però us esperem demà, en punt, a les 7. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat, situació molt complicada avui a les carreteres, tot i que no hi ha incidències greus. De moment, circulació intensa a les rondes, a la C58 a Montcada, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la C55 a Brera i també hi ha tallades per manifestació la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda Meridiana Fabra i Puig a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable provoca retards de 20 minuts en els trens de l'R3 entre la Garriga i Figaró. I en clau política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol, tot i que els juntaires ja han descartat donar suport a aquesta iniciativa. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política dels casos judicials que afecten l'entorn del Partit dels Socialistes. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins les 8 del vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat a la xarxa que hauria de ser el més... Què hauria de ser, volíem dir, el més important d'aquest acord?
1: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
0: Avui estan cridats a la vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme ara mateix davant la Casa Batlló. I el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de la prova pilot en marques de traçat en revolts perillosos de la Collada de Toses i la B-124, ja que el 65% dels motoristes les han seguit. Aquest estiu es faran noves gravacions per avaluar-ne l'eficàcia i es planteja ampliar la senyalització i instal·lar un control de tram a la carretera del Ripollès. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb 21 morts registrades fins ara al mes de maig. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Són les 9:03. Estarem amb tots vosaltres, com cada dia, fins les 11 en punt del matí. Avui, un dia en què això s'està entrenyinant, ens venen unes castanyes de pluja importants. Es veu que ara el que passarà és que ens arribarà aire reescalfat marí. Això vol dir aire molt carregat d'humitat, i que quan arribi a, diguéssim, a les capes més altes de l'atmosfera, amb, bueno, aquesta situació complexa que s'estem vivint, es desplomarà en forma de forts patecs d'aigua. Veurem si ens toca o no ens toca. Al Maresme habitualment ens toquen els forts patecs d'aigua. Esperem que aquest cop sigui aigua, però sigui molt forta, que no caigui pedra, sobretot que no foti parir els conreus. Això és molt important, que doni temps als pagesos a posar aquestes xarxes, aquestes malles que posen per protegir els conreus, i que no faci mal, no trenqui vidres de cotxe, no trenqui terrasses, això, lones, i no faci mal, no faci trencadissa i ningú prengui mal. Avui hi ha moltes coses a comentar. Ja us avanço, d'aquí 10 minuts, quart d'hora, emetrem una entrevista, intentarem parlar amb una gent que té moltes coses a dir. Ara us ho explico. Avui podríem parlar de moltes qüestions. Podríem parlar, probablement, podríem parlar de tirotejos, no? Ara resulta que, contràriament al que diuen els Mossos d'Esquadra, els que van disparar aquella nena a Badalona sí que van disparar contra la nena a Badalona. Almenys els testimonis, això és el que diuen. Probablement ara sortirien els hiperventilats de la... Com es diu això? Del decàleg i tal, i diran, oh, perquè això si oficialment no t'ho diuen... Bueno, d'acord. Com que de vegades les administracions públiques i els cossos policials utilitzen la informació no perquè sigui verídica, sinó com a mostra de... com a mostra d'una manera d'intentar condicionar l'opinió pública, diguéssim que de vegades en aquests casos alguns li donem més versemblança als que ho han vist que els que surten per la tele amb uniforme dient que anant d'una altra manera. Per tant, sí com sigui, encara recordo el mosso d'esquadra aquell la setmana passada. Us en recordeu del mosso d'esquadra aquell, el que deia que no hem de patir?
5: Aconseguir que això es vagi reduint, aconseguir que no hi hagi aquesta violència. I el ciutadà no... Nosaltres sí que hauríem d'estar preocupats, el ciutadà no tant, perquè, a veure, aquest tipus de violència és el que nosaltres denominem intracriminal, que és entre grups criminals, entre ells.
6: No es trasllada a la ciutadania.
5: No. Però quan tu tens un volum alt de tirotejos, quan tu tens un volum alt de circulació d'armes de foc, el risc de que terceres persones puguin acabar ferides, o inclús mortes, o inclús una agressió cap a la pròpia policia, s'eleva bastant. Aquest umbral es va reduint, i això, clar, que ens preocupa. Això és el que nosaltres realment ens preocupa, que aquesta violència intracriminal passi a ser hecho criminal cap a terceres persones.
4: Doncs mira, ja la tenim. La intracriminal ja ha passat a ser exocriminal i no només exocriminal envers els veïns, sinó exocriminal envers criatures canalla que es trobava a les zones del barri. A mi que tota aquesta teoria patillera de l'intracriminal, exocriminal, i que li expliquen al tio que estava fotent un cafè al costat del nan, de l'home aquell que van matar, el treballador portuari que van matar aquí el Hamelin a Montgat. El tio que està fotent un cafè al costat, si no se sent víctima de les bandes i de la gent que va amb pistola pel carrer. O que li expliquin als veïns que estan mirant la tele tranquil·lament i a sota casa hi havia dos bandes criminals fent activitat intracriminal, fotent-se tiros al mig del carrer allà al barri de Sant Roc. Que li expliquin si no se senten víctimes i si no tenen por i aquestes coses. Vull dir que a mi aquestes teories patilleres de l'intracriminal i exocriminal podem estar tranquils perquè es disparen entre ells. Mira, escolti'm, avui sortien les dades. 35 incidents de bala els darrers mesos. 35, bueno, podem parlar del de Tordera també, que se n'ha parlat menys perquè com que no és àrea metropolitana, però també hem tingut aquest diumenge a la tarda vam tenir una Tordera d'incident amb trets. Vull dir, que és el que us digui. Molt tranquils no estem. Podríem parlar d'això. Podríem parlar també del president Illa, que ahir se'n va anar al Cercle d'Economia i va dir que la Generalitat posaria 3.300 milions d'euros en inversions i en infraestructures amb una coalició público-privada. És a dir, que la Generalitat posaria una part dels calés i les empreses privades una altra, però llavors després farien concessions i que això permetria rehabilitar algunes vies de comunicació i algunes infraestructures. I van anomenar-ne bàsicament tres, bàsicament. La línia 9 de metro, el desdoblament d'una carretera a la zona sud del país, em sembla que això és el Garraf, el Baix Llobregat, per allà, el desdoblament d'una carretera i l'aeroport. Cap infraestructura ferroviària, o sigui que molt, molt sostenible i molt ecologista la iniciativa no sona, i ni mitja d'inversió a la R1, a la línia del Maresme, on hi passen 39 milions de persones. El tall que sentireu és un tall que hem tret de RAC1, no hi vam ser, evidentment, nosaltres no estem, som quatre i al cabo, no estem per anar al Centre d'Economia a posar el micròfon, i els de la xarxa tampoc. Per tant, he tret aquest tall dels informatius de RAC1 que el publicitaven ahir.
7: Podem accelerar, perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana. Per això posem damunt de la taula el model de col·laboració público-privada per accelerar les inversions. El model de col·laboració público-privada és un model que ha donat bons resultats a Catalunya.
4: Sí, doncs, la gent li demana... miri, la gent li demana moltes coses. Una línia R1 que sigui segura. 39 milions de passatgers li ho demanen cada any, que són els que utilitzen aquesta via, més tots els ajuntaments, més els... Bueno, els ajuntaments del Consell Comarcal jo no els veig molt, molt diligents amb aquesta història, però seria interessant que ho tingués present. I també li demana més línies d'autobusos. Una d'elles, per exemple, la que va d'Arenys a Barcelona, que aquesta, de moment d'aquesta encara no se'n parla. Vull dir que posats a fer inversions, més enllà de l'aeroport, que sé que a vostès els hi preocupa molt perquè l'utilitzen molt sovint i perquè vostès són bàsicament, dic vostès els polítics, la gent que els empresaris i tal, són els que la fan servir assíduament, els treballadors, els que són més pobres, els que no viatgem tant, els que tenim menys diners, els que ni tan sols podem baixar a Barcelona amb cotxe perquè resulta que han fotut unes normes ecològiques tan potents i tan avançades que el nostre cotxe, no, que funciona perfectament, no pot entrar. Això també és molt, molt ecològic, haver de destruir el cotxe i comprar-ne un de nou perquè resulta que fa el fum una mica així. Doncs aquests els que li demanem és aquest altre tipus d'inversions. I finalment, i per acabar, jo dic perquè aquesta és una d'aquelles coses que a un doncs, li generen una certa contradicció. L'arribada del Papa a Barcelona, setmana vinent, primer anirà a Madrid 3 dies, després vindrà a Barcelona, i ja s'ha sabut que van airar la Torre de Jesús de la Sagrada Família en castellà. Cosa que veig que ningú li incomoda ni li preocupa pas massa, més enllà de que el percentatge de castellà que es pugui utilitzar, perdó, el percentatge de català que es pugui utilitzar, només 2 dades. L'11 de setembre de l'any 1924, Antoni Gaudí, en plena dictadura de Primo de Rivera, va ser empresonat per parlar català. Parlava català, no va voler parlar castellà, i en dictadura de Primo de Rivera, l'11 de setembre de 1924, va ser empresonat. A una entrevista que va fer Antoni Gaudí l'any 1917, reflexionava sobre que Catalunya havia demostrat saber governar-se malgrat els obstacles del centralisme espanyol. Una declaració que, bueno, el posiciona en un tipus de pensament polític. A més, la seva obra té nombrosos símbols catalans, com és, per exemple, el drac de Sant Jordi o les 4 barres en diverses obres, al marge d'enquadrar-se en el modernisme, que és una expressió cultural catalana i catalanista que reivindica la identitat pròpia. En síntesi, Antoni Gaudí era català, catalanista i compromès amb la llengua i la cultura del seu país. Malgrat no va, és cert que no va militar mai en cap formació política, no se li coneix, no se li coneix que formés part de cap formació política. Les 4 barres, per exemple, les trobem al Palau Güell, que apareixen en un motiu ornamental recurrent al vestíbul i en d'altres espais d'aquest palau, o, per exemple, el drac de Sant Jordi, què dir-ne, del drac de trencadís que hi ha a l'entrada del Parc Güell, o, per exemple, l'au fènix a la Torre del Vell Esguard, incorpora aquest símbol de la Renaixença, que és un moviment, com sabeu, polític i cultural que reivindica la identitat catalana. També trobem Montserrat com a geografia simbòlica a les torres de la Sagrada Família, on, per cert, ha d'anar el Papa a beneir la Torre de Jesús, i també nombrosa iconografia medieval catalana en diferents espais de les seves obres. Per tant, que vingui el màxim responsable de l'Església Catòlica a Catalunya, a Barcelona, a beneir un temple inicialment expiatori, que això també seria interessant d'explicar. Sagrada Família inicialment era un temple expiatori, és a dir, el pagaven els rics, nobles i empresaris de Catalunya per expiar les seves penes, a la que tenien fent un pecat, fent una pena, fent una aportació econòmica per la construcció del temple, i eren exonerats d'aquest pecat, d'aquesta pena, d'aquesta, bueno, d'aquesta penúria que havien comès. Probablement èticament i moralment de dubtosa, o èticament de dubtosa moralitat, però al final una manera de tirar endavant una obra d'aquestes perdoneu, d'aquestes característiques. Ho dic perquè seria interessant que totes aquestes formacions catalanes i tan catalanes que diuen que ho són i que després i que són progressistes i tal, i que demanen i exigeixen, seria interessant que també demanessin i exigissin als seus companys a Madrid, o bé aquells companys als quals donen suport, o bé aquells companys més propers a la seva línia ideològica, que reivindiquessin i mantinguessin el més intacte possible la ideologia i la tendència política a la catalanitat, en aquest cas, d'Antoni Gaudí. Mireu si hi ha coses, i les que us explicarem fins a les 11. Arrenquem.
8: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
4: Va, un quart de 10 del matí. Som a Ràdio Arenys. Estarem com cada dia fins les 11. Avui amb tertúlia. Ens acompanyarà l'Olga Estalé, en Francesc Castell i en Tomàs Salazar. I, evidentment, tots vosaltres, si voleu dir la vostra, 93, 7, 95, 79, 12. Avui parlarem de temperatura, parlarem de calor i parlarem d'allò que viviu i que es viu a prop d'on estem nosaltres ara mateixos. Nosaltres ara mateix. Situació, previsió del temps. En Quim Serra, és aquest.
9: Hola, molt bon dia. De moment, avui la jornada ve marcada per un petit canvi de temps, en forma de núvols alts i mitjans, que es faran més abundants aquest migdia, tot i que es tracta de núvols poc importants, que d'entrada no han de deixar precipitació aquí al Maresme. Amb vent que bufarà aquest matí, fluix de component sud-oest, aquesta tarda, però, serà moderat del sector est. Hi haurà un canvi radical de vent aquesta tarda en quant a component i també en quant a intensitat, i això farà que la mar s'alteri aquesta tarda, marees de maror ja de cara al vespre. Durant bona part del dia, però, predominarà el marejol. En quant a temperatures, avui les mínimes s'han mantingut o fins i tot en alguns punts de l'interior de la comarca han arribat a pujar una mica, les màximes baixaran lleugerament en relació a la jornada d'ahir. Continuarem, però, amb força xafogó. Pel que fa a la predicció, de cara a la jornada de demà, tot apunta que tindrem un temps que s'ha de mantenir marcat, bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb unes temperatures màximes que, si fa no fa seran com les d'avui, poden pujar una mica, però poca cosa. Els vents doncs, bufaran fluixos, giren cap a sud-oest de cara a la tarda, i la situació marítima doncs, força tranquil, amb una mica de mar de fons. De cara a dijous, canvi de temps a última hora del dia. Durant el matí migdia, domini del sol. A la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat i cap al vespre, entrada la nit, s'esperen xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Aleshores s'iniciarà un descens destacable de la temperatura que notarem ja de cara a divendres.
10: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
8: Esteu escoltant la ràdio.
4: Per cert, ha trucat la Rosa per dir, i té tota la raó, que l'entrenador del Barça parla anglès i ningú es queixa. Bueno, l'entrenador del Barça, és veritat, parla anglès i ningú es queixa. Tampoc ningú es va queixar perquè en Messi no va parlar català amb tota la seva, en tots els anys que va estar aquí. De fet, encara tampoc en parla ara. Quan, de fet, l'entrenador del Barça, tot just fa 2 anys que està aquí a Catalunya. Espero que en un futur li facin, no? o tingui interès en aprendre la nostra llengua, la veritat. Però, bueno, és una opinió. Benvinguda sigui, Rosa, moltes gràcies. Estàvem aquí entre una cosa i l'altra, l'hem agafat ràpidament, no hem pogut estar-nos-hi per comentar. Agraït de la trucada. Arribats a aquest punt, fem un anunci, fem un consell i parlem de temperatures i calor.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
11: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto. Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
12: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
11: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
12: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
13: Marta.
14: Ei, hola, com estàs?
13: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
13: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
13: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
13: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
8: L'actualitat a la ràdio.
4: Vinga, va, gairebé un quart i mig de 10 del matí. Ràdio Arenys. Avui no passarem tanta calor, eh? Ja es veu venir això. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
15: Molt bon dia, Josep Maria.
4: Com va tot? Tens fred? Espera, que tanco això.
15: Un palet, no massa. Sí, avui està el dia emboirat.
4: Sí, avui sí. Avui...
15: Ja ho deien, eh?
4: Sí, que no faria... No. Encara han deixat les flors, trobo, que està bé. Han deixat les flors aquestes penjades de...
15: Aquestes tan grans que
4: sí,
15: explicaves ahir.
4: Sí, aquestes flors tan extraordinàriament impressionants que ens fan olor només mirar-les. Però bueno, està bé. Recordeu que ahir no es podia treure la brossa, eh? O si us vau despistar... No, és que encara hi ha gent que els hi uns la treu, que dius, tens uns pebrots...
15: D'altres també les col·loquen en espais propers a contenidors, per exemple, del
4: sí,
15: vidre.
4: Sí, sí, sí, també. És una cosa molt educat tot plegat. Bé, què tenim avui?
15: Doncs mira, Josep Maria, les persones doncs, que passegeu entorn a l'estació de Renfe, si heu pogut veure, s'està instal·lant una estructura sí, al costat d'on hi havia la parada dels taxis, més o menys. Doncs això és el projecte Eurovelo 8, que és el projecte cicloturístic que ha d'unir tota la comarca per poder fer tot el recorregut del Maresme en bicicleta. En el cas d'Arenys de Mar, és un projecte que impulsen gràcies al Consell Comarcal del Maresme i diners del Next Generation, doncs, de fa molt de temps que està projectat. I en el cas d'Arenys de Mar, el que es fa en aquesta estructura és tenir una estació, una zona d'estacionament per les bicicletes i alhora també inclourà un petit taller de reparació a l'interior, on es podrà rentar també la bicicleta. Dic que en aquest cas és per les persones, eh? És a dir, que si tu fas tot el trajecte en bicicleta, sigui aquesta marxa cicloturística o passegis entorn a qualsevol indret d'Arenys i de Rodalies, doncs pots aturar-te aquí, deixar la bicicleta fins a 24 hores a través d'un aplicatiu i poder rentar-la. Si tens alguna qüestió doncs, que la roda s'ha desinflat, doncs la podràs inflar, etc etc. És un projecte doncs, que s'ha previst que al llarg d'aquest mes de juny ja estigui tot enllestit i bé, doncs tindrem aquest nou espai aquí a Arenys de Mar.
4: Està bé la idea de la proposta de l'Eurovelo, no?, de posar aquestes estacions. Ara, tenint en compte el personal que hi ha al voltant de l'estació de tren, vés a saber el que poden arribar a fer amb l'estació reparadora i totes aquestes coses. Vamos, que el... Vaja, que igual deixes la bicicleta i tornes a buscar-la al cap de 24 hores i ja no hi és. M'enteneu el que vull dir? Ho dic perquè no... No és, ho diuen els propis Mossos d'Esquadra, l'estació de tren, en general, les estacions de tren, la nostra no és cap excepció, solen ser espais amb molta complexitat delinqüencial. És la frase exacta és amb molta complexitat delinqüencial.
15: Queda bé, és una...
4: És una manera de dir, està ple de quinquis. I manguis. I gent de males intencions. Això, vull dir que està bé, la idea és bona, la proposta està bé, això ho imposen amb diners de la Unió Europea, per això es posa a l'estació de tren, perquè a Europa les estacions de tren són llocs on s'hi pot estar tranquil·lament, i veurem aquí.
15: Dir-te, Josep Maria, que aquí a Arenys de Mar es col·loca doncs, aquesta estació, aquest taller de reparació, però hi ha altres municipis que han optat, per exemple, deixa'm dir-te, taquilles on guardar objectes personals, punts de recàrrega elèctrica, pèrgoles fotovoltaiques o bocs d'aparcament individualitzats. Per tant, depenent del poble, doncs, et pots trobar alguna cosa doncs, diferencial que pugui doncs, doncs, a facilitar aquest trajecte cicloturístic.
4: Doncs escolta'm, fantàstic, una gran iniciativa, ho dic en seriosament, no és irònic, està bé, jo trobo que això està xulo, que es promogui el cicloturisme i tal, i veiem si, bueno, amb el pas dels anys anem normalitzant els entorns d'aquests espais i, bueno, si poden deixar coses sense por a que, bueno, amb la seguretat de que te les trobis quan les tornes, quan hi tornes. Què més? Va.
15: Mira, parlem de comerços aranyencs, perquè si heu pogut veure, des d'aquest dilluns, l'Òptica Planells ha passat a formar part d'una nova firma d'òptiques, que en aquest cas és Opticalia, ja que els seus propietaris han decidit traspassar el negoci. Recordem que Can Planells es va fundar l'any 1951, Josep Maria, i ha complit aquest any 75 anys, però per qüestions personals, doncs el propietari, en aquest cas, ha decidit fer aquest traspàs. Amb el canvi d'empresa, això sí, s'ha mantingut la plantilla de personal i els tràmits amb la nova firma s'han fet molt ràpid i precisament no hi ha hagut cap dia amb la persiana baixada, ja que des d'aquest dilluns van plegar aquest cap de setmana des de Can Planells i des d'aquest dilluns doncs ja ha començat la nova firma. Així ens ho ha explicat a Ràdio Arenys l'antic propietari Jordi Planells.
16: És una Opticalia i a partir d'ara només serà òptica, o sigui, ni rellotgeria ni res, això ja s'ha eliminat del tot. Canvia el nom i potser el producte, però per la resta està tot igual. Però ja et dic que ha sigut una decisió personal i molt ràpida. I hem fet un canvi de vida, en definitiva. I, bueno, vull agrair a tothom que ha tingut la confiança d'estar amb nosaltres i comprar alguna vegada amb nosaltres alguna cosa.
4: Ara pensàvem, ara parlàvem, ja no hi ha rellotgeria, no, tampoc? És a dir, o hi ha alguna rellotgeria, i jo, en Nieto, que era joier, ja va tancar, en Way, ven rellotges? No. En Way, ven rellotges? Ja no. No, no, Way, no. Tampoc. Per tant, ja no hi ha rellotgeria, no sé que hi hagi alguna lloc que segui. Si teniu alguna rellotgeria Arenys localitzada, sisplau, dieu-nos-ho, el 93 795 79 12, però crec que no queda rellotgeria, ja no queda casa de fotografia tampoc. Bueno, anem perdent diversitat, què farem? Jordi Planells, que havia estat responsable de l'Ubica, te'n recordes? Venia aquí moltes vegades a...
15: Va ser durant molt de temps el president de l'Ubica.
4: Sí, president, que sí, sí, després de l'Agustí Costa, va ser en Jordi Planells qui va agafar, crec, el relleu.
15: Ara parlaves, doncs, que anem perdent diversitat de comerços, però sí que guanyem a nivell esportiu, Josep Maria, perquè ha tirat endavant una nova iniciativa que es diu Demà Run Club, que és una proposta per córrer a l'aire lliure, o fer-ho en companyia, i parteix en aquest cas de la idea de dues aranyenques, Estela Rojas i Alba Inglés, que ho fan sota el paraigües del gimnàs Janés d'Arenys de Mar. De fet, ja han fet les primeres sortides amb una quarantena de persones i la premissa fundacional del club és oferir un punt de trobada per totes aquelles persones a qui els agradi fer esport i fer-ho acompanyats, per poder fer sessions d'aproximadament uns 5 quilòmetres corrent i després gaudir tots junts d'una estona distesa. Ja sigui, per exemple, esmorzant, Josep Maria, en un establiment d'Arenys, o bé banyant-se al mar, Ara les bones temperatures acompanyen, no sé què faran a l'hivern, potser també, que hi ha molta gent que es banya durant tot l'any, i la proposta està dirigida a qualsevol persona, jove, més gran, i que tingui ganes de fer esport i socialitzar. La idea, doncs, de les organitzadores és poder gestionar autònomament i que hi pugui anar, com dèiem, qualsevol persona, i el punt de trobada sempre serà a la plaça de les Palmeres. Les sortides es fan els dissabtes, els dimarts i també algun dijous. Qui vulgui pot apuntar-se a través de les xarxes socials de Mar Run Club.
4: De Mar Run Club és un nom una mica tot complex, però bueno, és igual, s'entén bé el que vol dir. De Mar Run, com els cotxes, de Mar Run Club, avui toca córrer. Per tant, si avui voleu, aneu a la plaça de les Palmeres i ja trobareu aquesta colla de gent. Sí, ha tornat. Anem amunt i avall fent voltes. No, és com l'Eurovelo, però a peu. És com la marxa d'Arenys, però no l'hem acabat encara.
15: 11 quilòmetres, Josep Maria.
4: Sí, ja ho pots ben dir, ja. Va ser, bueno, la gent allà...
15: Sort que la van fer ràpid, no?, que deien Sant Tomàs, que a les 11, amb aquestes altes temperatures d'aquest diumenge...
4: Sí.
15: Haguéssim suat, si l'haguéssim fet.
4: La cancel·lada.
15: Jo no la vaig fer,
4: Bueno, haguéssim suat allò, la d'allò. Escolta'm una cosa. No, ara m'he quedat jo amb el tema de l'Eurovelo. Menys mal que hem tret la Keiki, que estava acampat allà al costat de l'estació de tren, perquè entre la parada de bicis i els acampats allò semblaria un càmping cicloturista, saps? Vine, aquí n'hi ha, aquí. Poses allà, deixes la bici, ho tens tot. Sort que ja vam treure-ho, això. Molt bé, doncs avui a córrer.
15: Que vagi bé, Josep Maria.
4: A veure.
17: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
18: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma se'n som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Dos quarts i un minut de 10 del matí. Ahir parlàvem amb la Sandra Ubach, la directora de l'Institut dels Tres Turons, sobre aquesta circular que van enviar els pares avisant-los de la situació d'altes temperatures del centre educatiu i de bé, les accions que des del centre s'estan fent per mirar de minimitzar l'impacte que estan patint els nanos i els professors davant de les altes temperatures en centres que no estan acondicionats adequadament per desenvolupar activitat amb aquesta calor. En el context de l'entrevista ens va parlar d'una iniciativa, Aules que cremen, és una iniciativa nova, tot just té una setmana, 10 dies de vida, i que està servint per posar de manifest les temperatures que s'estan vivint a les aules del nostre país. Aules que cremen és una proposta a la qual l'Institut planteja adherir-s'hi. Avui mateix, sense anar més lluny, a l'Institut de la Sedeta, això estem parlant de la ciutat de Barcelona, els alumnes de quart d'ESO s'han negat a fer classe degut a les temperatures que tenen a les aules d'aquest centre educatiu. En aquest cas, és de la ciutat de Barcelona. Per tant, estem parlant de un mal que s'està estenent o que està molt estès al nostre país i que tot just ara es comença a visualitzar. Aules que cremen, parlem-ne. Aleix Vidal és impulsor d'aquesta proposta, d'aquesta plataforma. Aleix, molt bon dia i benvingut.
1: Hola, bon dia.
2: Aules que cremen, que... Bueno, ara mateix fa una estona explicàvem la iniciativa de l'Institut de la Sedeta, del quart d'ESO, de deixar de fer classe. Ahir parlàvem amb l'Institut dels Tres Turons aquí d'Arenys de Mar, que s'estan plantejant afegir-se a aquesta iniciativa. Explica'ns una mica com a impulsor, què és Aules que cremen?
1: Mira, Aules que cremen sorgeix de la indignació d'un col·lectiu de docents, però també d'algunes famílies, de la qualitat de l'educació pública i totes les mancances que té en general, però aprofitant que ja fa anys que la calor és insuportable i que els centres públics educatius són els únics edificis públics que no estan climatitzats i on hi tenim un col·lectiu de la societat que és vulnerable, que són els menors d'edat, doncs vam el Pau i algun company seu i els altres que formem part de l'equip impulsor, se'ls va acudir de muntar, aprofitant les plaques de unes plaques de robòtica que va repartir el Departament d'Educació fa un any o dos, que permeten fer diverses coses, doncs aprofitar-les per connectar-les amb un programet autònomament a la wifi, amb un sensor de temperatura, reportar aquestes temperatures en una pàgina web centralitzada, amb un mapa i tal. Llavors vam fer una crida i ara mateix ja som 200 centres, ahir eren 200 centres reportant temperatures de més de 400 aules del país.
2: Clar, jo ahir llegia a aquesta hora les temperatures que penjava a la vostra plana web i clar, hi havia instituts que estaven a 35, aules que estaven a 35 graus, 34 graus i mig, d'altres a 28, 29. Què dius, 28, 29 és menys? No, 28, 29 és una temperatura que la llei de seguretat en el treball ja diu que pots deixar de treballar.
1: Sí, bé, la qüestió és que la llei estableix que els treballs sedentaris, que podria ser l'equiparable a un treball d'un docent, perquè recordem que els alumnes, els menors, no tenen cap llei que els empari, és a dir, que nosaltres, per fer les denúncies que es poden fer automàticament des de la pàgina web, ens hem de basar en el treballador, és a dir, els docents o altres treballadors del centre, estableix que a partir de 27 graus, o sigui que el treball sedentari s'ha de fer entre 17 i 27 graus. Llavors, a partir de 27 graus ja és el que diem fora del rang legal, perquè no es considera que ja hi ha risc de tenir símptomes compatibles amb un cop de calor. De fet, tenim, des de que vam començar amb la calor la setmana passada, hem rebut tot tipus de missatges privats i comentaris i stories per Instagram, que hem triplicat els seguidors d'Instagram en una setmana. Ara mateix ja estem arribant gairebé als 6.000 i hem rebut una allau de comentaris tant de famílies com d'afes com de mestres, de casos de desmais, lipotímia, sang al nas, marejos, vòmits, alumnes que han d'abandonar la classe, mestres que també han hagut d'anar als serveis d'atenció mèdica. I el que respirem, o sigui, el que detectem és que estava passant això de fa anys a molts centres, però que ho vivien a dins del centre, diguéssim, i que la plataforma Aules que cremen ha permès que la gent tingui un lloc on anar-ho a comunicar. Tothom ens felicita, ens les gràcies per haver centralitzat aquestes queixes, i nosaltres el que tenim és aquesta actuació en tres línies, que són una, difondre-ho per xarxes i els mitjans i fer-ne molta difusió perquè això políticament sigui inacceptable, tal com és realment inacceptable. Segon, formular denúncies a nivell burocràtic, a nivell administratiu, tant que des de la pàgina web les famílies tenen un model i les instruccions per denunciar al síndic de greuges i a les direccions dels centres la situació. I els docents poden denunciar a partir de les dades que recullen els sensors, la temperatura a recollir cada 5 minuts, es poden baixar tot el registre de temperatures i els genera un PDF amb les seves dades per denunciar tant als serveis territorials com a riscos laborals, com a la Inspecció de Treball de Catalunya, com a risc de situació, bueno, de risc laboral, no? Llavors, aquestes són les dues vies principals. La tercera, que estem estudiant i estem buscant el marc legal, que sabem que existeix, però volem cobrir bé, donar cobertura als claustres i a les direccions per aturar classes. Perquè sabem que es pot fer. Hi ha un article, l'article 21 de la Llei de Protecció de la Llei de Riscos Laborals.
2: A riscos.
1: Sí, no, el menor no està cobert a nivell climàtic en res. Llavors, hi ha un article, l'article 21 diu que qualsevol treballador per sobre 27 graus, bueno, de fet aquí entra un índex que no és la temperatura, que es pot calcular amb la humitat i la temperatura i més, una mica més complex, però que si aquest índex supera els X graus, el treballador no cal que informi el seu ocupador i pot abandonar el lloc de feina sense avisar, perquè implica, o sigui, això està documentat científicament, implica un possible risc de greu de cop de calor, i estem parlant bueno, d'un risc elevat, eh? No és només allò, hòstia, fa molta calor, estic suant, sinó que, bueno, i com hem rebut aquests dies a Instagram, les conseqüències, bueno, doncs no són menors, eh? Estem parlant de marejos, desmais, etc. Llavors, aquestes són les vies nosaltres d'actuació que tenim plantejades com a aules que crema. Una de les propostes que tenim ara sobre la taula també és que els docents s'organitzin per fer petites excursions, que sabem que hi ha autorització implícita durant tot el curs de fer sortides per l'entorn amb la ràtio que correspongui, i anar a les oficines d'atenció al ciutadà, als ajuntaments, a les biblioteques, als CAPs, a fer les classes allà, perquè són els edificis públics que estan climatitzats, i si de cas, si no hi cabem, doncs convidem als regidors, als tècnics, a tota la gent que treballa en aquests espais a fer la seva feina a les escoles, a veure si aguantarien gaires hores.
2: Sí, hi ha diverses coses, de tot el que has dit hi ha moltes coses que hi ha l'atenció. Primer, la manca d'una legislació que protegeixi el menor. Ho trobo al·lucinant.
1: Sí, no.
2: És a dir, que trobo bé que es protegeixi tot, però em sobta que no hi hagi una legislació específica de protecció del menor en situacions com la que m'estàs explicant.
1: No. Segurament, si anem als drets de l'infant o alguna cosa així més genèrica, es pot interpretar que, evidentment, està protegit la seva salut i tal. De fet, nosaltres, com a mestres i professors, tenim encarregada la custòdia dels menors en horari escolar. Per tant, no solament els hem d'ensenyar, sinó que hem de protegir-los per la seva salut. Igual que si anem d'excursió, passa un pas de peatons un nano en vermell, l'estirarem de la mà perquè no prengui mal. Doncs si la temperatura implica un risc per la seva salut, nosaltres també tenim l'obligació de protegir-lo. Per tant, estem actuant en aquest sentit. Però específicament un número, unes dades tècniques de quines temperatures han de treballar, perquè és que, clar, els menors pensem que els alumnes estan treballant, i a més, més que sedentari, perquè no és un treball sedentari específicament, perquè tenen educació física, tenen danses a l'hora de música, tenen tot tipus de tasques, però segurament més completes que qualsevol jornada de treball d'algun treballador, perquè estan asseguts, drets, salten, ballen, canten, fan mil coses. Llavors, això, específicament, no hi ha res no hi ha cap llei específica, cap normativa concreta que els protegeixi en aquest sentit. Per això ens remetem a... O sigui, nosaltres, a base que nosaltres som treballadors i sí que tenim aquesta llei, doncs volem protegir tot el col·lectiu, tota la comunitat educativa, inclosos els menors.
2: I l'altra qüestió, clar, jo des de la meva posició de periodista, no, de tio que agafa l'anunci i el fa públic, he explicat moltes vegades la voluntat d'enviar ventiladors per part de la Generalitat. Fins i tot recordo les darreres eleccions municipals en alguns ajuntaments molt grans, gent que ara governa i que en el seu programa portava incorporar la instal·lació d'aparells d'aire condicionat dintre de les aules. ben poques realitats s'han fet d'aquests anuncis.
1: Mira, d'això et puc explicar. Ventiladors no se n'han enviat aquest any. Nosaltres, en el nostre cas, per exemple, al meu centre fa 3 anys que ens van dir que ens els enviarien i aquest any han arribat uns ventiladors del Bazar Oriental que s'aguanten amb prou feines i ara en tinc un aquí davant i no sé si sentiu, bueno, és xapa, és una cosa cutríssima. Llavors, evidentment, per molt ventilador que posis, en una aula amb 30 alumnes o amb 25 alumnes, l'únic que fas és remoure l'aire calent i allà passes una calor igual d'asfixiant. Llavors, i el que ens hem trobat és que moltes AFAs ens estan comunicant i famílies que han instal·lat, inclús algunes direccions han instal·lat, han buscat finançament, han instal·lat pel seu compte, en contra de les indicacions del Departament d'Educació, que diu que no podem fer res perquè les condicions de seguretat, d'instal·lació i tal, no ens recauen a nosaltres. Molts centres i famílies han buscat finançament, han instal·lat aires acondicionats i s'han trobat casuístiques diverses, que no els hi deixen engegar, que no... Per exemple, a una escola de Consorci d'Educació a Barcelona els hi ha negat l'augment de potència necessari, d'energia necessari per poder-los posar en marxa. Per tant, tenen aires acondicionats instal·lats que no poden fer servir. Vull dir, és un despropòsit. Això és un campi qui pugui. O sigui, tenim un país amb un problema greu d'infraestructures de protecció de salut del menor i no solament hi ha inacció absoluta per part de l'administració, sinó que, a més, quan el poble organitzat, diguéssim, els ciutadans, els familiars, els treballadors, intenten solucionar-ho pel seu compte, se'ls posen totes les traves possibles. No sé si és que... O sigui, estem recollint gasos de l'IPUT i no sé si és que hem d'esperar que prengui mal greument algú i hi hagi algun susto gros amb algun menor o algun adult perquè es faci alguna cosa. De moment el que van fent són pedaços, i ara sí, ara resulta que amb els pressupostos nous aquests que han d'aprovar, es veu que hi ha una partida per instal·lar a 100 centres, a climatitzar 100 centres. 100 centres. 100 centres, no sé els números, però potser estem parlant d'un 1% dels centres de Catalunya. Vull dir, estem parlant de milers de centres a Catalunya. No puc entendre com no es fa res i si es fa alguna cosa és tan simbòlica i tan lenta. Perquè estem parlant de que ja això es preveia, eh? Fa molts anys que està passant això.
2: I després, i finalment, ja et deixo perquè sé que teniu molta feina, però hi ha un parell de... Aquí a Arenys de Mar, per exemple, el poso com a exemple, però això segur que passa a altres llocs, tenim algun centre que tot just fa 15 anys, 20 anys que es va construir. És a dir, són centres relativament nous.
1: Sí,
2: i que s'han fet amb finestres grans, sense persianes, sense cortines, és a dir, amb una precarietat constructiva, que és el que troben ara, no?
1: Jo crec que això és velocitat, és a dir, s'han construït centres molt econòmics i molt ràpid. No s'ha tingut en compte la llei, que em sembla que des de l'any 2000 ja inclou que s'han de tenir en compte les condicions climatològiques de l'edificació i això, però és que a més això implica que estem parlant de, clar, que la gent veu a la web 36 graus, 34 graus, pensa, com pot ser? Això no està bé. No, sí que està bé, perquè hi ha una cosa que es diu inèrcia tèrmica. Llavors, el dijous passat, nosaltres aquí a la classe d'I3 estàvem a 31,5 graus a la tarda. El divendres al matí, a les 8 del matí, tot i haver passat tota la nit, l'aula d'I3 estava a 29 graus i mig. És a dir, els edificis no ventilen, no tenen persianes, no tenen ventilació. O sigui, tenim un problema molt greu, que és que s'acumula és com les gigues de la tarifa, s'acumulen d'un dia per l'altre, els graus. O sigui, i això és molt desesperant. Llavors, el que volia acabar comentant és que ahir vam rebre alguna escola d'aquí els serveis territorials del Maresme de Lletra Oriental, la resposta a la secció de prevenció de riscos laborals,
2: sí?
1: I ens va indignar força perquè venen a dir que el fet que puntualment o sostingudament estiguem per sobre dels 27 graus no implica ni un risc greu per la salut ni que ells hagin de venir a fer cap informe de risc de salut. Llavors, em pregunto si aquesta gent està escalfant la cadira. Bueno, escalfant-la no, perquè tenen aire condicionat al carrer Xurruca, a Mataró, on hi ha els serveis territorials. Per tant, m'indigna molt que una persona des d'un despatx amb aire condicionat enviï un correu dient que els nens de 3 a 12 anys s'han de fotre de calor per sobre 27 graus, encara que estiguem tota la setmana a més de 30 graus, i que no vindran ni a fer un informe. Qui s'han cregut que són? A més, el mail ni el signen. La qual cosa a mi encara m'indigna més, perquè jo quan escric un missatge el signo. No sabem quina persona s'ha atrevit a fer aquest missatge que condemna els nens a passar una calor insuportable a les aules que ni aquesta persona passaria ni 2 hores. Disculpa, però és que la situació és molt indignant.
2: És una vergonya. És una vergonya. No, és una vergonya, estic absolutament d'acord amb tu. És una vergonya, és inacceptable i és i bueno, hauríem com a país, això és una qüestió de país, perquè al final són els nostres fills i és el nostre futur, Aquests tios que no puguin, quan no puguin estudiar perquè no poden tenir condicions òptimes per estudiar.
1: Està passant això, sí.
2: Vull dir, és el nostre futur. Aleix,
1: moltes gràcies.
2: No, ho deixem avui aquí, però estem en contacte, d'acord? Anem explicant, val?
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: A tu, que vagi molt bé.
1: Vinga, adéu.
2: Molt bon dia.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
5: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Esteu escoltant la ràdio.

0: Vinga, fent camí cap a les 10 en punt del matí. Som a Ràdio Arenys i hi ha moltes coses a explicar relacionades amb la seguretat i la prevenció. Cap de la policia local, Ortigosa, bon dia, benvingut. Com estem?
1: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Gràcies per atendre'ns.
1: Hi ha
0: un parell de qüestions que volia comentar. Per una banda, una actuació que heu fet la policia local aquest cap de setmana, i jo crec que està bé que expliquem, de control de consum d'alcohol i drogues al volant, i que ha deixat alguns resultats gens positius, per entendre'ns.
1: Bueno, sí, nosaltres a temporades pues, fem control de totes les matèries, i una de les matèries que tenim pues, és el tema de trànsit. Tenien la conducció, no? El control de la conducció, pues, si s'ha consumit o alcohol o drogues, no? Substàncies psicotròpiques. Aleshores, el divendres passat pues, vam fer un control de les 22 a les 6 del matí, i vam fer un total de 23 proves entre alcohol i drogues a tot el terme municipal, però especialment vam fer en aquesta ocasió ja la part de la població, no? A la Riera Parefita, 150, es van posar allà, a la zona de la parada de bus, també a la rotonda del Calisai, a la Riera Vivepol, pues, davant del mercat, i després sí que vam pujar a la rotonda allà de Vall de Gata. El resultat va ser de una persona imputada perquè es va negar a fer les proves, però això al final és un delicte, i després van resultar quatre positius en alcohol. La tassa aquella que va del 0,29 al 0,50,
0: sí,
1: que aquesta és una infracció greu, que té un import econòmic de 500 euros i la retirada de 4 punts. No? Si passes ja de 0,50 i no arribes al 0,60, perquè si arribes al 0,60 ja és un delicte,
0: sí,
1: l'altra franja s'agreuja molt i serien ja pues, una sanció de 1.000 euros i 6 punts de retirada del permís de conduir. Dintre de tota aquesta actuació, a més, pues, clar, tens una intervenció amb la gent i, a més, pues, se van intervenir pues, substàncies dintre de dos vehicles i se van aixecar també dos actes de tinença d'estupefaents, la infracció administrativa, la 4/2015, la llei de seguretat ciutadana.
0: És interessant que ho tinguem present, és a dir, que malgrat que sovint no en parlem, la policia, en aquest cas la policia local, també els Mossos en altres caps de setmana, fan aquest tipus de controls i, per tant, es vetlla per una conducció segura, és a dir, perquè la gent no vagi beguda, no vagi drogada i, evidentment, no faci comerç, no, d'aquests productes.
1: Clar, vosaltres sabeu que la policia local d'Arenys pues, bueno, participa, com ja hem parlat moltes vegades, en tots els controls que coordina la jefatura de trànsit, no? Nosaltres participem en tot. Ara ja també en el tema de transport, perquè hem especialitzat un guàrdia també en aquesta qüestió, que era un tema que tenia així una mica pendent, però la resta ho tocaven tot. I, a més, pues, bueno, nosaltres, de manera autònoma, pues, programem. Igual que programem pues, control per a qualsevol tema d'ordenança, pues, dintre de les competències nostres i amb la intenció de tenir una policia el més integral possible, pues, bueno, pues programem també de tant en tant controls de velocitat, control d'alcohol i drogues, i en aquesta ocasió pues, tocava aquest divendres se va fer.
0: Doncs ara no direm quan, però les properes setmanes probablement en tornareu a fer més d'aquest tipus de controls, Ortigosa?
1: Sí, és que nosaltres programem, quan és un tipus de control que se fa de campanya coordinada, en trànsit, pues sí que li donem més publicitat, però si és un control que planifiquem nosaltres des d'aquí, així, pues, bueno, pues, és una mica per sorpresa. Okay. I tenim intenció de continuar, perquè al final la gent si sap que es posarem, pues, bueno, serà més precavida i sabrà que no pot consumir si ha d'agafar el cotxe per la demarcació.
0: Això per un costat. Deixa'm preguntar-te un parell de coses breus més. Per una banda, sembla que hi va haver una detenció ahir aquí a Arenys de Mar. No sé si hi ha alguna... Si ho dic perquè s'ha fet pública alguna nota en aquest sentit, sí, gràcies a les càmeres, no?
1: Exactament. O sigui, les càmeres estan donant molt bon resultat, també ho hem parlat moltes vegades, perquè amb aquestes es resol molt delictes, no només d'aquí, sinó de tota Catalunya, perquè al final la mobilitat que tenen aquestes persones, pues, bueno, nosaltres tenim captació d'imatges, tenim sistemes que detecten vehicles que són sospitosos, i en aquest sentit, pues, bueno, gràcies a les càmeres i a la vigilància dels policies que van veure aquest tipus de vehicle sospitós per les càmeres, se va fer una aturada del vehicle que feia moviments sospitosos i es va verificar que hi havia tres persones de països de l'est que portaven moltíssimes coses en la furgoneta. Moltíssimes coses. Ja se van identificar, se van a començar a verificar algun dels aparells que havia allà, ja quedava clar que això no era lícit. I ràpidament, quan van ficar nosaltres en el programa informàtic compartit amb Mossos, alguns dels elements que s'havien recuperat, ja es va veure que estaven robats, que eren per la zona de Barcelona, i que també em van dir Mossos, aquesta gent venia a fer ara la campanya aquí a Arenys de Mar, i jo penso que va ser un bon resultat. Vale? Després, tres persones detingudes, la recuperació de tot, recuperació de molts efectes, també l'aclariment d'alguns delictes que s'han resolt, i especialment per nosaltres evitar que aquí, en Arenys de Mar, faci la seva campanya.
0: I això va ser, bàsicament, pel que entenc, gràcies a les càmeres. És a dir, les càmeres van detectar que la furgoneta s'estava cercant i a partir d'aquí es va posar en marxa l'operatiu policial, no?
1: Sí, com les càmeres tenen detector de matrícules i tenen aquestes coses, pues ja te salten avisos o aquestes coses que funcionen molt bé.
0: Per tant, si ahir per la tarda algú va veure moviment, doncs era aquesta detenció d'una furgoneta plena d'elements electrònics. Sembla que hi havia moltes coses...
1: Bueno, hi havia de tot perquè es dedicaven també a algú que baixava de l'aeroport i l'havien tret totes les maletes, ¿vale? Que sortia i volia ficar-lo al taxi, pues algunes coses van desaparèixer i clar, pues elevava, aquestes persones pues portaven l'ordinador, el telèfon, coses electròniques, però també roba. Nosaltres vam recuperar ahir molta roba i una família, en concret una família colombiana que l'havien robat, que havia, va recuperar tot. Entre aparell d'electrònics, entre roba i tal, van arribar aquí i estaven contentíssims, perquè ja esperaven marxar al seu país amb el passaport només.
0: Doncs, home, jo m'imagino la satisfacció de la feina aquesta, no? Que sobte li pots retornar a la gent i que torni a casa amb totes. I deixa'm preguntar-te finalment, una altra qüestió, sí. Això és molt social, i és Digues. Les actuacions que feu per soroll i les

0: cridant o, no? O cantant, o només xerrant a vegades, i fa molta molèstia. Nosaltres el que fem és, bueno, pues verificar a veure aquest tipus de molèsties, si està dintre de la normalitat o ja veus que és una cosa exagerada i que incompleix la normativa. Si incompleix la normativa, pues moltes vegades, si és una primera vegada, moltes vegades se li ha fet un avís, i ja si és una cosa reiterada, pues s'ha pogut posar per denúncia. Hem d'intentar també, entre tots, bueno, pues tenir una mica de civisme. Estem de festa, però sabem, hem de saber també que hi ha molta gent que està descansant. Clar. I que també s'ha de respectar. Després tens un local que està insonoritzat, pues dintre, oye, pues canta, balla i fas el que vulguis, però fora una mica de respecte també a la resta de veïns.
1: Sí, si parlem en veu baixa molt millor, si no portem altaveus molt millor, i si som respectuosos amb l'entorn, doncs evidentment facilitarem la convivència. Escolta'm, eren aquests tres ítems que tenia ganes de comentar perquè en prenguem tots consciència i perquè d'alguna manera doncs també ens fem càrrec del que tenim al nostre entorn i col·laborem amb que la convivència sigui cada cop més fàcil i més fluida. Ortigosa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
0: Molt gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
1: Molt bon dia.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Vinga, va, en un minut arribem a les 10 en punt del matí. Tot just després, atenció, tot just després de les 10 us explicarem tots els detalls, bueno, tots els que es poden explicar, del viatge a La Rioja. Enric Agustí, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Bé,
0: de
1: molt bé.
0: L'aula d'extensió universitària.
1: Exacte.
0: Així com resumint-ho, ens anem d'excursió.
1: Sí, demà anem d'excursió. I, bueno, farem un entrepà, però algú més.
0: Sí, home,
1: perquè anem
0: si
1: per 4 dies.
0: Sí, vull preteneu dir... un entrepà tots aquests dies.
1: Anem d'excursió, però una mica lluny, com diríem aquell.
0: Us aprimareu, eh? Us aprimareu.
1: Bueno, un entrepà no crec.
0: No. Neus Marquès, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia.
0: Com estàs? També ens acompanya la Neus perquè ens explicarà els detalls d'aquest viatge que ha organitzat l'Aula d'Extensió Universitària, que qui hi va ja sap què hi va. Mm. I que tant, ja i ha de tenir, ha de començar a tenir les maletes fetes, ja.
1: Suposo que, tal com anem, segur que les tenen fetes, segur. Sí. Vull dir, perquè, anem tant... Hem de ser tan previsors que no sigui cas
0: que
1: se'n vagi l'autobús.
0: Doncs va, ens aturem, són les 10 i tot just després seguim.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials.

0: judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18%, volíem dir, del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
1: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
0: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Va, vinga, ja hem sentit les notícies, ja sabeu què passa pel món. Bé, misèria de cada dia. Ni millor ni pitjor. Què? Com van anar les abelles l'altre dia?
1: Va ser genial.
0: Encara...
1: Va ser... Bueno, ara ja sabem reconèixer una abella, una vespa i no sé què més.
2: I el burinot.
1: Un burinot.
0: Bueno, burinots, surts a la riera i en trobes uns quants, però de burinots...
1: Però les que volen. Va estar molt bé, va estar molt bé. Va ser molt planer i es va explicar coses interessants, com viuen elles, com... No sé, un... com es reprodueixen, i sobretot aquesta vida social que tenen, no?
0: Sí, sí.
1: És un eixam, però és d'estar totes, la reina, els sànganos, que són els mascles.
0: Sí, que també a la reina hi ha uns quants de sànganos.
1: I després... No, no, les vespes, les femelles, no? Que són exactament qui porten tot el vesper. Va estar molt bé, el ruix. Ens va ensenyar...
0: Ah, sí, el ruix, que és veritat.
1: Ens va ensenyar un...
0: Un rus d'abelles.
1: Sense abelles, clar, perquè si no, que haguéssim sortit tots a disparats, com no, no. Feia, com sortia.
0: Bueno,
1: va estar molt bé, va ser molt didàctic, molt maco. Sí,
0: doncs una conferència...
1: En tenim dos més preparades, ja,
0: sí?
1: Perquè ja va dir, jo en tinc tres.
0: Si
1: la
0: voleu...
1: primera són abelles, la segona és mel,
0: sí?
1: Perquè no va parlar de la mel, diu, de la mel no us parlaré. Diu, i la tercera és la vespa asiàtica, suposo, i tot el que els fa mal, i ens fa mal, clar, evidentment, i totes aquestes plagues, diu, però aquesta és la tercera. O sigui, si em convideu, i suposo que...
0: Acabarà caient.
1: Molt bé, va estar molt interessant. Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Escolta'm, interessant la conferència de la setmana passada, sí, de l'Aula d'Extensió Universitària al voltant de... Un animal imprescindible per la vida a la Terra.
1: I tant. La polinització...
0: I que clar, no en som conscients.
1: Sí, sí, vull dir, tal com ens ho explicàvem cada... És que sense elles, bueno, vamos, lo de les cireres oblidem-se,
0: Sí, sí, no, de res. Per cert, escolteu, la setmana passada un tema, diguéssim, molt social, molt mundà, molt del dia a dia. Avui és el que té l'aula, no?, que toca tots els pals.
1: Avui farem un registre solemne.
0: Molt bé, avui anem...
1: Avui anem serios.
0: Em sortia aixequem el nivell, no és veritat. No aixequem res.
1: No,
0: és el mateix nivell.
1: És diferent. És una altra
0: temàtica.
1: Avui ve la doctora Marina Porres i Martí, que és doctora en teoria de la literatura i literatura comparada. Vull dir, és una gran experta en filologies, és una gran experta, ha treballat com a periodista, és crítica literària, no? I avui es parlarà d'algo absolutament diferent, que és sobre la lectura del Marcel Proust.
0: Molt bé, molt interessant.
1: Espero que estigui bé, perquè Marcel Proust és, clar, és el paradigma una mica dels escriptors detallistes, no? Tots recordem aquelles, no sé quant, decenes de fulles de la Madalena, no? Com descriu això, no? I, clar, i a la recerca del temps perdut, tot això són aquests volums amb els quals... I suposo que ella es parlarà una mica del Marcel Proust, del seu temps, del que era, del que va passar, de com va influir amb molta gent. I, evidentment, com veus, canviem absolutament de registre.
0: Sí.
1: Avui entrarem en tabula rasa i que ens expliqui una mica, aviam, què... Com va ser, què va fer, no?
0: És molt interessant perquè, a més, ara ens acarem a l'estiu, que vull que no sempre tens més temps,
1: sí.
0: I, per tant, bueno, et donen una possibilitat de lectura o de relectura, depèn.
1: Sí.
0: Bueno, hi haurà gent que no li agradarà, dirà, jo no vull saber-ne res, i hi haurà gent que dirà, mira, escolta'm, per què no?
1: Sí, és un tipus de literatura molt diferent de la d'ara, evidentment, perquè ara tot és fast, tot és ràpid, tot és vinga, que hem d'acabar, tot és TikTok i conyes d'aquestes,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però, clar, a vegades una lectura relaxada, disfrutes molt quan veus una literatura que és maca, que és, és
0: fàcil treballada,
1: de llegir, està treballada, i dius, bueno, diu, mira, val la pena llegir això perquè això a mi m'omple, no?
0: Sí.
1: I Proust és un d'ells, és un d'ells, és un gran... Bueno, no has de dir res, en Proust. I llavors suposo que ja ens explicarà una
0: molt
1: mica,
0: bé.
1: Com suposo la vida d'ell, que no, em sembla que no va ser massa fàcil.
0: No, em sembla que no. Jo no ho conec molt, la veritat és que no
1: va ser fàcil. I després tot el que ell va fer, no?
0: Doncs això a les 6 de la tarda,
1: als
0: Seràfics.
1: A les 6, als Seràfics, i bueno, esperem que vinguin els socis i que puguem disfrutar d'aquesta.
0: Segur que sí. Però tot això... també podeu posar-ho a la maleta, un llibre de Proust sempre es pot portar a la maleta, tot i que em sembla que no sé si tindreu gaire temps per llegir. Ni Proust, ni res. Però, en tot cas, Neus, expliquem una mica com anirà aquest viatge a La Rioja, que queden menys de 24 hores, de fet, d'avui en 24 ja estarem
2: en breu ja sortim.
0: En ruta. Sí?
2: Bueno, la idea doncs serà que el dia, bueno, demà marxem, sortim, i al matí després doncs del viatge anirem, arribarem fins a Calahorra. Calahorra ja és de la província de La Rioja. I en allà doncs el primer que farem serà dinar, perquè portarem tot el camí.
0: I
2: després de dinar ja comencem una visita guiada que ens portarà una miqueta pel passeig del Mercadal, el carrer Gran, el carrer de Màrtirs, i ja anirem a visitar doncs la catedral de Santa Maria. Tot això ho fem, hem agafat uns guies i tot això ho farem amb visites guiades, i llavors ja anirem cap a l'hotel. L'hotel el tenim situat a La Guàrdia, que és l'hotel Silken, i en allà doncs, bueno, ja ens situarem, farem el nostre check-in i ja serà la primera...
0: Cuidarem maleta...
2: Exacte, la primera arribada. La veritat és que també amb tot això hem estat buscant menjars que anirem gaudint una miqueta de menjars típics d'allà, que això també doncs està sempre bé. I llavors l'endemà, doncs ja el dia 4, ja el primer que farem serà la visita a La Guàrdia, ja que estarem en allà situats. En allà doncs, bueno, visitarem totes les seves cases i palaus que estan construïts en pedra, i sota d'elles estan, hi ha molts cellers, no? I en aquí farem el primer i únic tast, aquí en el,
0: bueno,
2: en el celler.
0: Oficialment.
2: Única, sí, amb acompanyament.
0: Únic programa.
2: En el fabulista Samaniego. Llavors, aquí farem doncs aquesta degustació, anirem cap a dinar, i a la tarda visitarem la capital de La Rioja, anirem cap a Logroño, i a Logroño doncs farem una visita en el centre històric. Per tant, la veritat és que és una sortida de caminar, de gaudir també de carrers, de l'entorn. I llavors ja el dia 5, ja ens situem el dia 5, tornem doncs sempre en La Guàrdia doncs a dormir, i farem una petita passejadeta per Aro. Aro es considera la capital del vi, perquè hi han cellers centenaris.
0: Aquí no hi ha cap sortida programada, però...
2: Aquí no hi ha res, però bueno, tot passejant, sempre si fa calor, doncs es pot fer una copeta, no?
0: Sempre es pot provar un bon vi.
2: I llavors també anirem a Briones. Briones és un altre... conserva molt la seva part doncs d'un traç medieval, i aquí hi ha el Museu del Vi. Un Museu del Vi on entrarem i farem una visita una mica completa d'aquest Museu del Vi. I a la tarda ens anem cap a Santo Domingo de la Calzada.
0: Hombre!
2: Aquí, doncs, és un municipi que conserva part de palaus i casones del segle XVI, XVII i XVIII, i aprofitarem també per anar a la catedral d'aquí de Santo Domingo. Això ja es anirà acabant, ja serà com una miqueta l'últim dia, sí? I ja de tornada, que és dissabte que fem la tornada, passarem primer per Lluçó, a Sant Millán de la Cogolla. Aquí volem visitar el monestir de Lluçó, i després ja serà anar tornant, ens aturarem a Tudela, a dinar, i ja, doncs... Cogollos de Tudela, I penso que haurem gaudit d'un gran viatge i una gran sortideta.
0: Molt interessant, perquè a més està molt ben, diguéssim, està molt, molt ben organitzat en el sentit de... No et posen... No és una botifarra d'activitats, és a dir, no és aquella cosa que no tens ni un minut per poder parar-te a reflexionar sobre el que has vist, sinó que hi ha activitats programades, però tampoc no tens cap minut per dir jo ara què foto. Per tant, està bé aquest terme mig d'una zona amb molta riquesa històrica, amb molta riquesa arquitectònica, cultural, i, evidentment, vitivinícola, i que és el que, bueno, pel que el coneguem, coneixem tots. Quants hi aneu, al final, va?
2: Mira, som 50.
0: 50.
2: 50 participants, que és el que, bueno, que teníem d'habitacions, i llavors el conductor que ens acompanya.
0: Molt bé. Sortiu demà, torneu...
2: Són
0: 3 dies, torneu dissabte.
2: Dissabte.
0: I, per tant, doncs, són 3 dies de convivència, de compartir...
2: Bueno, 4.
0: O 4 dies,
2: Més
0: enllà d'aquestes sortides, d'aquests àpats, d'aquests tastos, bueno, doncs estar amb la gent, compartir, aprendre, conèixer-nos, reconèixer-nos...
2: Sí, home, aquestes... cada sortida hi ha una unió, no?, amb la gent, amb les relacions, i això és maco, es crea doncs uns lligams molt, molt xulos.
0: Nosaltres el que farem serà establir un contacte telefònic, sé que hi ha la presidenta Ibà, amb la Mercè Cussó mirarem de trucar-la, no diré cada dia, però sí un parell de cops, i que ens expliqui com va, quin temps fa... Sobretot, no us descuideu, el cintron, les pastilles de la pressió, les pastilles del colesterol...
2: No, aquests dies en allà no es necessita res. No es necessita res.
0: Tingueu present tot això, eh? Vull dir, no, el sucre i tal, doncs no ens ho deixem. Que si ens ho deixem no passa res, perquè anem a La Rioja, no anem al Congo, per tant, hi ha farmàcies, centres d'hospital al Congo, millor no anar-hi, jo t'explicaré.
1: No sé,
0: farmàcies, diguéssim, hi ha centres hospitalaris, vull dir que en aquest sentit. Anem a un lloc absolutament controlat.
3: Sí, molt bé.
0: Doncs Neus, ja m'explicaràs com ha anat.
2: Ja
0: ens farà 5 cèntims de com ha anat aquesta sortida barra excursió barra viatge de final de curs.
2: Sí, correcte.
0: Què heu fet?
1: Vinga, doncs.
0: Escolta, Enric, la setmana vinent tornem-hi, eh?
1: Sí, la setmana
0: vinent. Recuperats.
1: Segur. Diumenge, dilluns. Sí.
0: Bueno, no sé tu, però jo, conforme vaig sumant anys, cada vegada em costa més, ja t'ho dic.
1: I tant.
0: Vinga, gràcies, Enric, que vagi bé.
1: Fins la setmana que ve.
0: Les 10 i 14 minuts.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
9: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
10: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
11: Deixa't seduir per la vida marinera. Cada tarda a partir de les 4, Arran de Mar et porta a navegar per la costa catalana en una travessia del Cap de Creus al Delta de l'Ebre. Actualitat marítima, reportatges i medi ambient a l'únic programa mariner de Catalunya. Arran de Mar, amb Fran Richard.
12: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56, ponemos la primera plana.
11: A Primera Plana, repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
12: A las 8.12, las prensas empiezan a rodar y a las 8.47, echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
11: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
13: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
11: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Vinga, un quart i cinc d'onze del matí. Som a Ràdio Arenys. Saludem els tertulians, els amics que han vingut a passar i a ajudar-nos a entendre el que està passant pel món. L'Olga Estalella, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molta calor, molta xafagó.
0: Sí, sí.
1: Una xafagofa, eh? Calor, en teoria, la temperatura no és molt elevada, però surts al carrer i et ve com una... Que és el pitjor per mi, eh?
0: Bueno, és que hi ha aquesta mena de tap, li diuen tap ara, diuen tap, que fa que no ventili res i que és una cosa que, bueno, està fent aquests núvols. Francesc Castell, bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Aquesta cosa que crema, eh? Aquesta cosa...
2: Sí, hem entrat en l'estiu astrològic, em sembla, no?
0: Sí, això aquest matí ho hem contat, sí.
2: El dia 1, sí, sí, de juny, sí, sí, que era ahir. I bueno, que... ja és això. El pitjor és quan fa molta xafagor, que deies tu, no? Sí,
1: és el pitjor.
2: Que passa que també la gent, penso que fa la gestió de la calor i el fred, que no ho té del tot, perquè té aire condicionat a tota pastilla, després surt el crep, per poca calor que faci, tampoc hi massa, regular els termostats i el cos està més adequat a cada... Sí. Cada transició, que diuen, no?
0: I tant. I després tots sabem que quan arriba la calor, els dos primers dies són molt dolents, quan arriba el fred, els dos primers... És a dir, fins que el cos...
1: S'atempera,
0: sí, no? S'atempera. Sí, sí, sí. Vaja, jo ho visc d'aquesta manera i al meu voltant parlant-ho, també, més o menys, tothom estem igual, no? Llavors, fins que el cos s'atempera, passes aquests dos dies que vas una mica més així, però bueno...
2: I és motiu de conversa, també, l'ascensor
0: sí,
2: i la cua del súper.
0: Ara us donaré un parell de dades. Tomàs Salazar, bon dia.
3: Però estem en un refugi climàtic, no? Aquí dintre estem molt bé.
0: Això,
3: estem atemperats.
0: Home, aquí... Això sí que és un avanç tecnològic i de la societat.
3: Però, a aquesta sala, no, l'home del temps és tu, perquè tu de tanta
0: sí,
3: aixeques
0: que...
3: i gradues, eh? S'ho explica tot.
0: Jo he de dir que aquí, això és una tirania, i em sap molt de greu, jo ho explico, perquè, clar, com que m'hi passo moltes hores, i jo sóc el que sap on està el botó, encenc i apago en funció de com m'hi sento jo i com, també de com ve que esteu la gent que aneu incorporant-vos, eh? Però sé que de vegades entreu de sobte aquí a l'estudi, hòstia, quin fred fa ara l'estiu, o hòstia, quina calor fa ara l'hivern, però perquè jo me'n vaig atemperant i al final no
3: m'agrada. Depèn del clímax del dia, no?
0: Fins que de sobte algú de vosaltres està parlant i està així i penses, hòstia, aquesta persona té fred. I llavors agafes i l'apagues, saps? Però si no d'allò, no, de veritat no me n'entero gaire. Va, us dono unes temperatures, és un tema que hem parlat fa una estona amb els impulsors, però us dono unes temperatures. A Mataró, per exemple, 36 graus. Escola Camí del Mig, ara mateix. Institut Tosi Codina, Mataró, 31,6 graus a l'interior de les seves aules. Quan vaig a... Aquí no en tenim cap, ni a Sant Vicenç de Montalt, ni a Caldes, ni a Arenys. Me'n vaig a llocs on, per exemple, avui a Sant Cebrià de Vallalta, l'escola del Pigros, 28,2 graus. L'escola del Pigros és un col·le fins a nanos de 12 anys. O a l'Institut Euclides, a Calella, 29,2 graus de temperatura, ara mateix a les seves aules. Ara mateix. Si me'n vaig a Lleida, avui estan més frescos que no pas ahir. Ahir havia temperatures de fins a 35-36 graus, vull dir que s'està notant aquesta davallada de temperatures. Però, per exemple, a la ciutat de Barcelona, doncs, Institut Josep Mestres i Busquets, 29 graus i mig, o a Badalona, a Premià de Mar, Escola Aldofí, 33,9 graus, i així podria anar-vos donant... Institut de Sant Vicenç de Castellet, 29 graus i mig. Són temperatures d'ara mateix a l'interior d'aquestes aules. És un mapa a temps real que tenen penjats la plataforma Aules que cremen i que després de posar uns termòmetres amb unes plaques publicant ha obert a tothom les temperatures que hi ha a dintre de les aules.
2: El meu nen gran ahir dinant en deia ens asfixiem de calor. Sí. Aquí els tres turons, eh?
0: Sí.
2: I no sé si tenen aquest control de temperatures, l'evolució i tot això.
0: No, ahir parlàvem amb la Sandra Ubach i ens va dir que estan plantejant-se entrar, afegir-se en aquesta plataforma. De fet, tot comença precisament perquè l'Institut de Tres Turons ens fa arribar als pares una nota dient que, bueno, davant de les altes temperatures, que els nanos vagin frescos, que portin aigua, que ells intentaran ventilar les aules, que si algun nano es mareja que li diguem que avisi ràpidament, que, bueno, totes aquestes qüestions que vam rebre amb una nota, amb un comunicat de l'escola el passat divendres, em sembla que va ser, o... Sí, divendres va ser. I ahir parlàvem amb la Sandra Obach i avui hem parlat amb l'impulsor de les aules que cremen, l'Aleix Vidal, es diu, que ens ha explicat unes coses molt curioses. No hi ha normativa pels nanos. És a dir, no hi ha, igual que hi ha una normativa de protecció del treballador que fa que a 27 graus i un cert índex d'humitat tu com a treballador puguis dir deixo de treballar perquè el lloc on treballo no té les condicions perquè jo pugui desenvolupar la meva feina de manera òptima, en el cas dels infants no hi ha una normativa. No. Diu, i de fet, quan un institut fa alguna acció, ho fem emparats amb la nostra llei de protecció del treballador.
3: Sí, sí.
0: És a dir, és el mestre el que diu, com que jo no puc treballar, l'aula es para. No és perquè els nanos tinguin una normativa que els protegeixi del fred, de la calor, de les penúries.
3: Això m'ho mostri, jo anava a explicar-ho ara, no? Perquè havia nanos a l'ESO que deien, ostres, el profe ve amb l'ampolla d'aigua. I per què? Perquè estava regulat per la llei de riscos laborals.
0: Exacte.
3: Pel tema de parlar moltes hores, quan hi havia guix, la polsina que provocava càncer de coll a, sí, molts professors, i en canvi no estava regulat pels alumnes. I al final van ser cada escola el que diu, mira, doncs el nen pot portar la seva ampolla d'aigua i la pot tenir sobre de la taula i no és cap problema, no? I sí que és veritat que estava regulat pel col·lectiu de treballadors, però no estava regulat pels profes. I si obres una aula i estàs enmig del poble, sí que tampoc és la frescor que entra, i fer classe és impossible, perquè el soroll, al final el profe ha cridat tant la veu, o ha d'explicar, o si han de fer una fitxa o una feina, i no hi ha concentració. No és complicat, eh?
0: Avui ens deia aquest, avui ens deia aquest noi que arrel de la plataforma estan descobrint que els problemes amb les altes temperatures, i ara obriré a les baixes temperatures també, el problema amb les altes temperatures és una realitat que els centres han viscut individualment i de manera silenciada, diu, perquè diu, ara que hem obert la plataforma, diu, ens estem sorprenent de centres educatius que ens diuen no, nosaltres un alumne agafat ha tingut un atac de calor, un altre alumne ha tingut una lipotímia, un altre alumne no sé què, en aquests els hem hagut de portar a no sé quin lloc. Diu, que això ja hi era, diu, però ningú ho havia visibilitzat, diu, i en una setmana, 10 dies que fa que teníem la plataforma en marxa, diu, estem al·lucinats de la quantitat d'informació que estem rebent. Francesc, anaves a dir alguna
2: cosa? No, anava a dir que deu ser diferent a les 8 del matí, que cobren quan són les classes, a les 3 de la tarda que a vegades surten, que a aquella hora déu-n'hi-do el que pica. Tot i que el turó aquell que està al fons de les creus i a més a les tres turons, igual que la presentació, doncs és un lloc, és un lloc relativament alterós, que si obres finestres i tot això i no és un dia molt aixafagor, doncs encara no és com, jo que sé, el Raval, poso per cas.
3: No, jo hi he estat treballant i té la Marinera, carrers estrets, edificis alts, que no corre l'aire, soroll, per exemple, jo estava al primer centre, via Laietana, casc antic, el que ara es diu Raval, horrible fer classes.
2: Ho he viscut en primera mà, sí. I la temperatura de confort també és important per la capacitat de concentració.
3: Igual que el fred fa que no treballis, la calor també fa que...
2: Sí.
0: Ens ha parlat d'un concepte, ara jo havia pres alguna nota, però ara... Sí, mira, ens ha parlat d'un concepte, en diu ja la inèrcia climàtica. Diu, per exemple, diu un centre que ahir a les 4 o 5 de la tarda estava a 31 graus i mig, diu, ahir, el dia següent, a les 8 del matí, estava a 29 graus i mig. Diu, per molt que els ventilis, una cosa que es diu inèrcia climàtica, que fa que costi molt, un cop l'edifici s'ha escalfat, baixar-li la temperatura. Per tant, comences a 29 i mig, diu, i si el dia és molt calorós, no és que arribis als 31 i mig, és que pots arribar als 32, als 33, i és una cosa que va sumant, i mig grau va pujant d'un dia a un altre. Diu, això és una cosa que nosaltres ens hi hem trobat. I explicava, dues qüestions més referent a la calor, i si voleu també podem parlar del fred. Per una banda, jo li he preguntat sobre el tema ventiladors. Diu, al meu centre els vam rebre la setmana passada, ell deia... Diu, fa 3 anys que ens van dir que ens els donarien. Diu, i hem rebut un ventilador que hem comprat a la botiga asiàtica de la cantonada. Diu, una cosa de plàstic, metàl·lica, que fa un soroll, diu, cutre. A més, no poder, diu, no s'aguanta dret. Diu, pam, cau. Sí, mal calibrat, diu, cau. Diu, aquest és el ventilador que ens ha enviat al departament. Ha explicat també que en algunes escoles on els pares, les AFAs o els centres han volgut posar aires acondicionats el departament ha prohibit la seva posada en marxa. És a dir, diu, no només no els posen, sinó que a sobre, si algun AFA els posa o algun ajuntament els posa, l'ajuntament no autoritza la seva posada en funcionament.
2: Per quina raó no l'autoritza?
0: Perquè considera, doncs, que són elements que han d'estar supervisats, i que si no els supervisen ells...
2: Homologats, etc.
3: I control de manteniment. Sí, sí,
0: sí. I que si no els supervisen ells, ells no... no... Sí, sí, com que no els poso jo, no es poden fer servir. I l'altre que m'ha dit és que van fer una protesta a la inspecció de Mataró, sí, sobre la calor, i que han rebut el correu dient que d'Inspecció Mataró dient que ells no pensen anar a fer cap mena d'informe sobre les temperatures que tenen a les aules i que no ho consideren ni necessari ni pertinent. I el, és... i deia el professor, diu, clar, això ens ho envia un tio que està tancat en un despatx amb aire condicionat.
2: Sí, exacte, exacte. I tant, sí, i tant. Sí, sí. Doncs que vingui un dia, un dia de calor que apreti fort. I
3: si les escoles són antigues, les finestres són de fusta. I, per tant, fred, bueno, i calor, però entra per tot arreu, eh?
0: Jo t'he de dir una cosa, amb això de les escoles antigues i les escoles modernes. Una escola moderna és el cinera.
3: Sí.
0: Vale? Que té unes finestres, que té tot l'interior de vidre,
3: sí,
0: que té unes finestres que van del sostre fins a mitja alçada, que no té persianes i que no té cortines.
2: Té molta llum, per això.
0: Clar, o sigui, compta amb les escoles modernes.
2: Sí, sí. Ai,
0: no. Compta amb les escoles modernes perquè tampoc no són garantia de res, malgrat que la llei diu que haurien de tenir cortines, haurien de tenir persianes, i no ho tenen. Vull dir... ojo amb tot això. Perdona, Olga, anaves a dir?
1: No, bueno, anava a dir això de que no som conscients a vegades dels consells que ens rebíem de les nostres mares i tot. A casa sempre ens deien a segons quina hora baixeu les persianes perquè no entri la calor de fora.
3: I tant.
1: Vull dir, llavors el que acabeu de dir d'aquesta escola que té tanta finestra, que no té... Em sembla tan absurd. I encara que hi posin aire condicionat, vull dir, se'n va... No s'aguanta dintre l'aula, es perd totalment. Per això dius que a vegades jo no sé quin tipus de...
2: A vegades això no s'hi compta massa, o fins fa poc no s'hi comptava massa, es feia la construcció, pam, pam, pam. Ostres, l'aire condicionat d'última hora. La biblioteca actual
0: sí, sí, sí.
2: Vam haver de fer una derrama especial a última hora per contemplar l'aire condicionat l'any 95-96, que clar, es va inaugurar, perquè no estava contemplat. Clar, era una altra època, els edificis tenien les parets molt més gruixudes, també mantenien molt més la temperatura, i tant pel fred com per la calor, més estable, diguem-ne. En canvi, ara, com que tot és més, això, més exposat a la llum, a la calor, i això, doncs...
0: Però...
2: Ja veurem a la biblioteca, parlant de la biblioteca jo la veig que va avançant una mica més ràpid ara, afortunadament, perquè eren dos operaris a l'hivern i ara sembla que són 6 o 7 o 10. Aleshores, clar, també he vist jo projectes o imatges del projecte i tot això, també hi ha molt de finestral d'aquesta, finestral de 20 metres
0: part,
2: i de més.
0: Sí. Tota la banda interior.
2: I clar, i el manteniment és complex per tot, per això, les temperatures, la neteja, etc.
3: Jo pel que he llegit, no sé si valia la pena, l'aerotèrmia és molt cara a la inversió d'instal·lació, però un cop instal·lada econòmicament és un gran avantatge, potser es podia tenir en compte, que és una cosa més moderna i més econòmica i més ecològica que l'aire condicionat de tota la vida.
0: Però jo si em permeteu, i des del respecte a tothom, però ens hem tornat idiotes en aquest país, ens hem tornat idiotes, perquè de sobte per la tele vam veure els edificis de Denver, no? O els edificis d'Oslo, o els edificis de Londres, no? Aquells edificis alts, de vidre, amb vam veure Armes de Mujer, no? Tots aquella pel·lícula dels anys 90, i vam voler fer edificis com els d'Oslo, els de Denver o els de Londres, oblidant-nos que aquí... Sí.
2: Això és el Mediterrani.
3: Això no és ni Oslo ni Denver.
0: I que aquí toca el sol moltes hores, les temperatures són molt altes, i hem... No? El que deia, la Olga deia, no? La mare deia, les meves àvies, això m'ho va dir una vegada un metge, i diu, com vivia la teva àvia? Diu, en penombra, que sí?
3: Mm-hmm.
0: Diu, doncs això és el que s'ha de fer, viure en penombra.
2: I amb el càntir.
0: I el càntir al costat.
1: La
0: persiana baixada o mig baixada, la mallorquina tirada per damunt del,
3: sí, sí,
0: tirada per damunt de la barana del balcó, la cortina correguda, obrir davant i obrir darrere, el que han fet tota la vida. Però clar, com que aquí ara som Denver, no? Ara aquí som Califòrnia, no? Tots són edificis alts de vidre i no sé què, Pues anem buscant aerotèrmia. No, no, jo crec que la solució no és l'aerotèrmia, que és una solució, eh? La solució és construir amb una mica de sentit comú, amb finestres, sí. Sí. Que sí, amb balcons que siguin més... Els balcons abans eren estrets i alts.
2: I utilitzar la tecnologia en la justa mesura, també.
3: Exacte, anava a dir, en criteri. Tornant
2: al principi.
3: En criteri, sí,
2: surten els nens de casa ja amb l'aire condicionat. Es posen dins del cotxe l'aire condicionat, sobretot.
3: Sí, sí, que no pateixi.
2: I canvien a un habitatge, diguéssim, més normal, diguéssim, que no té tot aquest... I clar, de seguida el cos ho acusa, angines i també, constipats. Clar, perquè potser abusem de la tecnologia o no la fem servir prou bé, no?
0: Sí.
2: I el cos ja té els seus recursos, eh? El cos i la ment humana, també.
3: I t'avisa, el cos t'avisa.
2: Exacte.
0: Però fixa't, jo crec que l'obra de les Clarisses és un bon exemple de fins a quin punt ens hem tornat idiotes. Tindrem la façana del davant amb aquelles finestres estretes i altes de la façana principal, de la de tota la vida, la façana de pedra, i tindrem la façana del darrere, que som tots moderns i guais, ho fotem de vidre i de dalt a baix. Per cert, de vidre una biblioteca que el sol fa malbé els llibres. De vidre una biblioteca que el sol fa malbé els vidres. Això com les botigues de roba. Les botigues de roba. Una botiga de roba sap que si tu tens un aparador que et toca el sol, has d'anar canviant sovint la roba de l'aparador perquè si no es descoloreix.
2: S'engruqués...
0: Perquè el sol es menja el color.
3: Les biblioteques no tenien claror artificial, tenien molt poqueta perquè eren parets senceres de dalt... Mira les biblioteques dels monestirs que són d'eixen, sí, senyor, són parets de dalt a baix plenes de llibres i sol una miqueta de finestra petita per...
0: Sí, sí. Vull dir que la biblioteca serà una mica també la demostració de fins a quin punt, no ho sé, ens hem cregut que vivim en un lloc on...
3: Denver.
0: On no toca, en Denver, en un lloc on no toca, a més, en una època d'escalfament global, que també serà d'escalfament...
1: Sí, perquè mira...
2: Això és una altra.
1: Mira com està en Alemanya, a França, i a Anglaterra, que com no han passat mai aquestes temperatures i ells no tenen aire condicionat, ho estan passant... Ho han passat bé, veritablement.
3: I Rússia, no estan acostumats a aquestes...
0: Sí, sí, algun cop vam anar pel metro de París a mes de maig en plena onada de calor i no s'hi pot anar.
1: No s'hi pot anar, és que és això.
3: No,
1: ni els autobusos tenen aire acondicionat.
2: No. Però això aquesta riera també amb els plataners i totes les fulles i és que a vegades hi ha gent que els molesta perquè si després la llavor aquella, sí, i tal, fa el polsim que sé. Però també això és un túnel de frescor i ells diuen encara més, que hi ha una part més natural, aquí hi ha més encimentat i això, no? A part que també hi havia gent que deia que cap de setmana passat que hi havia bastanta calor, deia potser els van podar massa, els hi costa una mica els plataners, diguéssim, fer aquelles branques més ufanoses, sí, més amunt, que facin més cobertura. Però bueno, això ja els tècnics de medi ambient.
1: Per allà dalt la casa nostra estan amb molt més grans i molt més macos que per aquesta zona d'aquí. Potser és la contaminació també, eh? No em feu dir per què, perquè... Però allà dalt fan ombra ara. Ja, vull dir, ja els plataners estan ja molt verds i molt macos. En canvi, aquí en veus alguns que estan, pobrets meus,
2: els hi costa.
0: Potser són més vells, sí, aquests.
1: Potser són més vells.
2: I aquells fan la copa més ampla. En canvi, aquests d'aquí han de tirar més amunt.
3: Aquests són de Napoleó, no? Aquests d'aquí són de Napoleó, de la devesa, no?
2: Tots són de Napoleó.
3: Tots són de Napoleó, de la devesa, és veritat,
2: sí, sí,
3: eh?
2: Sí, sí, no, sí, conya, sí, exacte. No? Sí, sí, sí. Que en Napoleó no era tonto, i no, no. Jo tinc aquí la tropa de 2.000 soldats i demés, aquí al costat del riu, i una bona ombra és lloc ideal, aquí perquè després doni rendiment a
0: l'exèrcit. L'altre dia que va venir en Jordi Simó i vaig preguntar sobre moltes coses, una d'elles això dels arbres, i em va dir que sí, que sí, que ja està controlat, o sigui, que ja, perquè jo el primer cop que li vaig dir, escolta'm, això està més mort, o sigui, us heu matat els arbres, perquè clar, estem a mes d'abril i aquí no ha sortit una punyetera fulla, ja. I va dir, no, diu, espero que no, i tal. I l'altre dia li vaig dir, Jordi, que sí, que han començat a treure verd, i ell va dir, diu, sí, diu, però falta branca, diu, però no patiu, finals de juny, mitjans finals de juny, veureu que això haurà fet un canvi.
2: L'any que ve més, sí, perquè no ho podran tant, perquè ho fan per anys, no? O sigui, uns anys, una poda més dràstica, l'altra és més de manteniment. També tenen les seves tècniques.
0: Sí, sí.
3: Ah, sí, bé, aquesta setmana... Aquest,
2: parlant dels plataners, deixeu-me dir una curiositat. Abans de fer l'obra de la Riera, sí, l'obra de la Riera, any 96, aleshores es va fer un estudi i les arrels d'aquests plataners, oh, cap on van? Perquè, clar, si fem un caixó que sigui molt, molt potent i s'acosti massa, potser ens carreguem els arbres. I van fer un estudi, recordo perquè en Joan Pons era regidor d'aquella època, en Joan Pons, el cel sigui, regidor d'urbanisme, van fer un estudi i van comprovar que els arbres, tampoc són tontos, anaven a buscar la frescor de sota les cases. Sota les cases, no? I no, diguéssim, a la plataforma, sota la plataforma de la riera del mig, no? Perquè allà ja estava més sec i més d'això. És més, no sols busquen la frescor i l'aigua d'aquestes zones, sinó que també que allò eren les hortes del segle XVIII i XIX, les hortes, perquè la gent no construïa al costat
0: d'una riera, no, sí,
2: la façana principal estava als
1: carrers de l'església, per exemple.
2: L'església, Sant Gavier...
3: Estava endavant els patis, no?
2: Exacte, va ser després el... De,
3: sí, el senyoriu.
2: Gent, exacte, gent el senyoriu. Tot això han de demostrar façanes importants per demostrar que són...
0: Que tenien potència econòmica, que eren més rics.
2: Va ser després el que van començar.
3: I això que dius tu, etcètera. Tu te'n recordes que van tenir algun problema quan van foradar per fer la riera, que havia alguna casa que els fonaments perillaven perquè s'havien trobat les arrels i van tenir que tallar.
2: Exacte,
3: eh?
2: Sí, sí.
3: Allà a l'alçada de Can Fita i per aquella zona d'allà baix, sí, a l'alçada de la plaça de l'Església, van tenir algun problema, me'n recordo, que van tenir que tancar el perímetre perquè la gent no passés, perquè havien problemes que s'havien trobat. I unes arrels que déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí. D'això fa 30 anys, eh?
3: Sí.
1: Però em fa gràcia perquè a mi, clar, com soc més nouvinguda, moltes vegades em diuen, oh, és que on tu vius, abans allà tot eren hortes i tot això. Fins al forn del vidre...
0: Tot eren hortes.
1: Tot eren hortes, eh?
2: I el Urbe és tot... Moltíssima
1: gràcia perquè...
3: I on estaven les calisses era un carreró amb una llumeta que feia por, pel·lícula de por, i no entrava ningú.
2: I tot l'hivern partir... tot enfangat.
3: I tot enfangat, i les pobres... Anava la gent expressament a portar ous a les monges si es casaven, o portar la roba al midonar, que és el que vivien les monges.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, ho hem canviat, això.
3: I tant, per bé. Aquesta part per bé.
0: Aquesta part. Bueno, jo, en general, sempre trobo... Sempre crec que canviem les coses per bé.
2: En principi ho hi ha de ser així.
0: Eh? És a dir, en perdem una...
2: A la llarga després vas dir, home, potser amb això la van passar, eh?
0: Va, però, bueno, en perdem unes, però en guanyem d'altres. I això...
2: Segurament,
0: i
2: segurament.
0: Això sempre és interessant.
2: Segurament, si no... Si no seria per plegar.
3: A més, amb el tema sanitari, penso que els carrers que estiguin... Els carrers, eh? No cal encimentar tot, però que els carrers estiguin nidificats on viu la gent, és millor.
0: Sí, sí, sí. No, i després haver obert aquesta riera, que, com deia en Francesc, és un pas, és una canal d'aire natural i que, per tant, això oxigena, diguéssim, saneja, no?, a l'ambient, les cases. Bé, ara vivim molt millor. O sigui, ara ens preocupa si passem calor. Abans ens preocupava si agafàvem una infecció de les restes de les aigües de la gent, les aigües brutes, no? Vull dir, vivim molt millor, però que ens agrada queixar-nos. Que...
2: Sí, sí. Que això va ser veritat fins que, l'apunt històric i demés, fins als anys 70, als anys 70, que hi havia un cremador, que la tira de mata i tal, sí, que segons quines nits baixava, diguéssim, tot una... Perquè era... Devia ser incineradora a l'aire lliure que hi havia, no? I baixava... que les primeres terrasses es queixaven, oh, ja comença a baixar, ens hem endins, tapem la boca i tot això. Fins i tot hi va haver un doctor famós que va, diguéssim, estudiar la possible relació dels càncers que hi havia amb aquest abocador que finalment es va desmantellar.
3: També hi ha una teoria que diuen que moltes de les al·lèrgies que tenim ara és perquè hi ha quantitat d'aire condicionat. Clar, l'aire condicionat en moltes cases no el fan el manteniment anual i va quedar dintre aquella polsina i a la que el posen de manteniment, tu ho tens, ho passes i possiblement moltes de les al·lèrgies ara seria degut a això també.
0: No ho sé, sí, com sigui, gràcies a aquests arbres vivim meravellosament bé. La gent que va anar a fer la marxa d'Arenys a Mar d'aquest cap de setmana va poder veure la sort que tenim de tenir un entorn de bosc molt a prop de casa.
2: Ha fet un hivern plujós i es nota que la natura està oferosa.
0: Sí. I això d'alguna manera s'ha de notar. Per cert, va, coses. He dit que l'altre dia venia en Jordi Simó aquí a la ràdio. va venir per parlar dels contenidors aquells que han reinstal·lat o han tornat a posar al carrer d'Uedes, bàsicament, no? Sí. D'Uedes i Montserrat, eh?
3: D'Uedes i Montserrat, sí, fins a Correus.
0: I fins a Correus, exactament.
2: I una Horta Matances, em sembla.
0: Sí, al carrer, del carrer Pineda.
3: Això, al costat de la pressa, perquè sí, tu no m'entenc.
0: Al carrer Pineda, sí, aquells que són carrers estrets, on els veïns no poden deixar-ho allà, sinó que ho han de portar al davant. Els al davant diuen que jo això no ho vull. I ja, finalment s'ha hagut de fer aquest pas endavant, pas enrere, pas al costat. Depèn de com defineixi el pas, algú hi hagi alguna cosa que no toca. Per
3: tant, es diuen superilles ecològiques, no? No que s'hi han posat un nom, les han batejat, jo què sé.
0: Què en penseu?
3: A mi em dona la sensació que la diversitat és una mica tot el procés del nou porta a porta, perquè tens els arbolitos, la gent que té un morro i ho deixa a terra, perquè els banquitos, perquè ho diuen així, sí, i llavors tens els contenidors que es queixen. Que ahir a Mataró també van col·locar els contenidors nous i són accessibles, això sí que es tenia que tenir en compte, accessible per la gent que té mobilitat reduïda. Amb aquests no arribes, eh? I una persona aquí que no sigui gaire alta tampoc hi arriba ni a posar la, la targeta, ni a apretar, ni premer el botonet, ni obrir. Això sí que es podia tenir en compte, no? L'excusa, bueno, que estan en italià perquè l'empresa és italiana, doncs que busquin d'aquesta mateixa empresa un model que sigui més baixet. Jo vaig veure ahir els de Mataró, que són més baixet i més amples. I, per tant, estan pensats
0: perquè la gent
3: per la gent amb mobilitat. Una persona que tingui mobilitat reduïda i visqui sola, si ho baixa, què fa?
0: Sí, sí, no.
3: Ho acaba deixant a baix. Llavors li posa una multa. No sé, aquí ja, per mi resumeix una mica tot el procés del porta a porta, eh?
0: Francesc?
2: No, jo, a mi em sembla bé. Em sembla bé que es busquin totes les alternatives, alternatives. I no hi havia res definitiu. Ara farà 5 mesos, em sembla, que es va posar dia 12 de gener, sí, que va començar, no? Aleshores, clar, res és perfecte. I, sobretot, hi ha una mínima quantitat de gent que estan en contra. Facis el que facis, donis les alternatives que donis, estaran en contra. Doncs aquests, hi ha que reduir-los, en certa manera, entre cometes, no eliminar-los, però fer-los entendre, si més no, per vergonya aliena, no, que han de fer les coses mínimament bé, perquè han quedat bastant senyalitzats, no? Sí, sí. Ara ja hi ha gent que surt al carrer, l'altre dia ho deia l'alcalde, em sembla, en caputxes.
3: El caplà les frades.
2: En caputxes i en guants perquè no s'identifiquin, perquè no facin fotos, perquè...
1: Quina feinada.
2: Petjades d'intilars i demés. Aleshores, clar, és allò de que, això ho he dit bastantes vegades, pel mal mariner, qualsevol vent és dolent. O sigui, hi haurà, i si ara cada cop aquest tant per cent que no ho vol fer bé i no ho farà bé, doncs es va baixant, afortunadament. Però aquest, després, ja no té excusa. Amb aquest, després, hi ha que...
0: Apretar-los,
2: ja. A tocar la butxaca. Perquè, si no, no en tenen altra raó, no? Si no és per les bones, haurà de ser per les males, no? Entre cometes, això de les males. Sempre ha estat a fotre la presó a ningú.
3: No,
2: això,
3: eh? No, però...
0: Olga.
1: Jo també estic d'acord amb el Francesc. Per mi, totes les millores que es puguin fer són bones. Ser positiu, penso en aquest tema... Ja sempre hi haurà algun problema o alguna cosa, perquè és normal, vull dir, són molta gent i llavors dius, el que a mi no puc suportar, em fa molta ràbia, és la gent que veus que va amb la bosseta i la tira a la paperera. O sigui,
2: això és un altre.
3: Les papereres estan plenes.
1: Saps allò que agafaries, aniries i li diries... Però no vull lio, no vull merder, eh? Però tu ho veus, surten de casa seva amb la bosseta, tiqui-tiqui, cap a la paperera, dius, quina... Mira, em pot...
0: Quina mala sombra, quina mala sombra.
2: I aquella frase és que falten papereres, falta educació. Tu te'n vas a segons quines ciutats, no en veus de papereres, no en veus de papereres. Si tens un paper, el guardes, pam, pam...
1: Sí, te'l guardes.
2: I després, però no, a cada 10 passes una paperera, però això és un niu de merda tot arreu.
3: Sí, sí. I no, manteniment, no. I despesa perquè les trenquen. No sé. Exacte. Clar, és que tot va en cadena, eh?
2: I de passar el camió escombraria, el passi de les 11 del matí, el passi perquè
0: de no es vegi... De la tarda, sí.
2: Perquè si no, les gavines d'aquella hora que comencen a picar i després... Tot plegat és un desgavell si no ho controles bé.
3: I ahir tornava a haver-hi fotos, perdona, a les xarxes, de gent que torna a deixar matalassos El casc era el casc antic, matalassos al carrer que porten 4 dies. Però a veure, tu saps que tens una empresa que si truques un telèfon em diran, vostè m'ho deixa el dia abans a les 10 de la nit i jo passaré a les 7 del matí i ho recolliré.
2: I gratis,
3: el casc antic, i a més de gratis, hi ha matalassos als carrers.
0: L'altre dia deien de fons oficials que s'havia enganxat un industrial d'Arenys Amunt baixant producte, baixant mobles i baixant tal. Gràcies a, no sé, les càmeres, que en aquell moment va passar el cotxe patrulla o el que fos, però l'altre dia em deien, no, hem enganxat un tio d'Arenys Amunt, doncs a aquest li cauran 3 o 4 mil euros de sanció i tal. Vull dir...
2: Llestiosament, hem d'acabar així, per aquests pocs, no? I hem d'acabar així.
3: I a més,
2: no saben... pot ser que anem minoria, molt minoria, diguéssim, de desmunti, diguéssim, aquest quòrum que hi ha de voler fer les coses bé, no?
3: I el turisme mal dit d'escombraries saben els punts foscos d'Arenys on t'ho poden deixar i tornen a deixar-ho. I sí, a més sí. Aquí és turisme particular, que és el que diu en Josep Maria. Si veu una furgoneta rotulada amb el nom de l'empresa és molt més fàcil enganxar-la, no? Però el turisme d'escombraries saben els punts foscos d'Arenys, i on t'han de deixar.
2: I saben les passa, hores que...
3: Saben les hores, a més són llocs que encara no hi ha càmeres. I saben on t'ha de deixar-ho.
0: Sí, sí. Clar, jo referent a lo dels cubells i tal, i dels contenidors, no tinc opinió, eh? Vull dir, no, perquè estic entre dos lectures. Per una banda, jo crec que és un pas enrere, els hem tret fora, ja no hi tornen, perquè solen ser espais on al voltant hi ha brossa i tal i pasqual. Però també entenc que, clar, si fas números... els jocs on t'ho han posat hi ha dos o tres blocs que són doncs, 40 o 50 veïns. 50 més 50 són 100. Més 20, m'invento, són 120. Per dos cubells són 240 cubells que et posen a l'altra banda del costat amb un edifici que ja té els seus 50 veïns, cubells. Per tant, són 100 cubells més que de sobte et foten davant de la porta de casa... tres o quatre cops per setmana i que si tothom fos molt curós i a les 7 del matí, doncs, o a les 8 anés a buscar el seu cubell, doncs mira, però hi ha gent que ho entenc, hi ha gent que se n'oblida, gent que no li va bé per hores, gent que sigui, que doncs el cubell es queda allà fins les 10 del migdia. Llavors tu dius, home, hòstia, em foten aquí 300 cubells davant de casa i 12 hores més tard encara me'n queden 30, no? Que seria un 10%, que seria un èxit de recollida, doncs, i no ho vulguin, ho entenc perfectament. Ho entenc. Llavors estic entre... Se li ha de donar una solució. Clar, si en aquell lloc no hi caben els arbrets, ni les fustetes, ni les mandangüeles, doncs s'ha de posar algú que ho reculli, ni que sigui la meitat.
2: I algun dia, a l'hora que passen, que fan un soroll discret, relativament discret, i ara que dormim amb les portes més obertes i finestres i tot això, he sortit diguéssim, havia vist com un quart pis, he sortit a mirar, diguéssim, aquesta recollida. I jo, en aquests que ho fan malament, i ho fan malament expressament i de més, els diria, veniu un dia, i feu una hora amb aquests nois i noies que recullen tot això. Perquè fan una feina, Inclús hem d'obrir una mica, a veure si realment allà hi ha plàstics o hi ha altres coses, que si toca o no toca. O sigui, és una feina, És una feina, i a vegades amb pluja, també,
0: Sí,
2: o
0: molt
2: de calor que se m'ha passat, Feu un dia i feu només una hora i voleu que... Després aprendeu a fer les coses bé.
0: Clar, jo recordo quan passava el canvi de l'escombriaire per sota casa, fa anys, que gairebé ni parava. Anava el xòfer, anava el camioner, clar, a baixa velocitat, i l'únic que feien els altres era anar corrent i anar tirant. Si hi havia moltes més bosses, potser si s'havia de parar, i si hi havia menys, doncs no havia, no? I anaven saltant en aquella plataforma.
3: I a més s'incluïen el vidre, En aquella època encara
0: hi sortia,
3: i tant.
0: Ara això és inviable, això és impossible, això ja no es fa així, ja no van aquells tios corrents al costat del camió anar tirant bosses, no? T'has de mirar, aquesta sí, aquesta no, aquesta se'm trenca, aquesta, hòstia. Llegeixo amb la polsareta que després ho posen a l'app i l'app no...
3: No, si no va. No funciona encara,
0: no? Sí, sí que funciona.
3: Ja està?
0: Sí. Passa que el que diuen no és el que...
3: Això.
0: Que no. Però vull dir que és una feina, com diuen en francès, que això ha canviat molt.
3: Sí, tant.
0: Puc obrir l'aire ja?
3: Va, sí, no, sí, ara no t'ho escolfo.
1: És que per això ho dic.
2: Oi, que no aguanteu res,
1: Oh, ja ho dic per vosaltres.
3: Estem mal acostumats,
2: Jo de pagès, de petit era pagès i tot això, i aquesta època començàvem a suar, i aguantàvem la suor.
1: Sí.
2: Aguantàvem la suor. la sega, després la, el batre i totes aquestes coses, jo això ho he viscut, i penso que aquesta societat del confort, del benestar, a vegades ens passem una mica de...
0: Mira, l'altre dia recordava, no sé si l'heu vist, la pel·lícula Alcarràs.
2: Sí.
0: Passa el Carràs, és un camp de préssecs i tal, està molt bé, te la recomano. A mi em va fer pensar diverses coses, però bé, en tot cas, passa l'estiu, és un estiu. I en aquest,
2: Allà a Lleida.
0: Al Carràs. I transmeten molt bé aquella calor dels anys 80... aquella calor, aquell de no, ni un ombra de vol refrescar-te, doncs et tires a la bassa
3: i ja està,
0: no? O amb la manguera, remullet amb la manguera, no? Aquells dits bruts, no? De les sabatilles. Realment ens hem tornat molt...
2: Molt pijos. Em porto de l'expressió, però sí.
0: Sí, ens hem tornat molt pijos.
2: No tolerem el mínim patiment, El mínim patiment, de vegades... I a vegades hi ha un mínim patiment que fa que el cos reaccioni.
1: Que curteix també una mica com a persona.
2: Bueno, sí, no, és una defensa, fins a un cert. És que en la vida tot és mesurable, diguéssim. Hi ha un punt d'equilibri, no?
0: Estem a la... Mira, i abans has fet un comentari i ho lligo amb això. Estem a la societat dels drets. És a dir, tu deies, ara passa el camí de la brossa i fan una certa remor. Ara hi ha molts problemes de remor. Ara hi ha... Ho hem parlat fa una estona amb el cap de la policia local, que moltes de les trucades que reben el cap de setmana és precisament per problemes de soroll, no? I és per les dues bandes, és a dir, és perquè ara van uns tios cridant pel carrer o xisclant o amb els altaveus aquells, i a les 3 del matí, sense comptar que ja hi ha gent que hi viu.
2: Sí, o les motos amb els tubs d'escapament.
3: Clar, hi ha els dos extrems, i això és no respectar el descans de tothom.

0: jo explica molt fins a quin punt el que el fa i el que el rep moltes vegades no gestionen gens bé aquesta situació.
1: Aquestes emocions, sí, sí. Aquestes emocions negatives. I te manda a actuar per...
0: exacte, sí. I te'n recordes de la seva mare i dius que feia no sé quin ofici.
1: En castellà, on ve de l'arbre, sí. pot ser que...
2: Una pregunta, que us vull fer els tres. A veure, en un parc, per exemple, allà dalt de Mare Paula, no el, on hi ha, en un altre que hi ha un espai de jocs,
1: L'últim de tots.
3: Bernat de Cabrera.
2: Sí, a veure, és fantàstic per fer aniversaris i coses, però per mi fer un aniversari que la gent vingui amb globus i amb coses, vale, ja està. Però que es pot posar una música d'aquella del...
3: Xumba.
2: No, d'aquesta Iron, forta com una mala cosa, un diumenge al dematí? Jo no sé si està permès que es posi com si fos una discoteca. No sé si em sé explicar. O sigui, estaven allà...
1: Però hi havia botellot,
2: era una cosa infantil, però els pares van portar un tipus de música amb un... Jo crec que algú dels veïns a mi no em tocava, per tant, jo no tenia per...
1: Però tu veus un pèl més avall.
2: No? Jo estic més avall. Algun dels veïns va avisar, perquè hi va haver un moment que es va parar. Jo vaig veure una moto de la Guàrdia Urbana
0: que passava,
2: va per allà, i jo diria, perquè vaig... De cop i volta es va parar. Suposo que hi ha alguna cosa que, a veure, que no es pot fer en un parc públic,
3: clar.
2: Que ja està envoltat de cases, com si fos una discoteca. Vull dir, crec que no.
1: Segons quines hores encara clar, més, clar, i tenen uns mesuradors de decibelis, o sigui, hi ha coses per fer, també.
3: Jo no sé fins a quin punt, si està regulat, si es pot fer. Jo sé, no pregunto, si es pot fer o no es pot fer una festa d'aniversari, que és una cosa teva, en un lloc públic. No sé fins a quin punt, eh?
0: Mira, Arenys Amunt em consta que ho va prohibir a Can Gelpí.
3: I a Can Gelpí, mira quin espai, eh?
0: Em consta que, no sé si encara ho apliquen, però em consta que Arenys Amunt va posar un topall,
3: imagina.
0: Va posar una norma, va posar un no sé què van fer.
1: A l'entrada del castell, la part baixa.
3: Allà hi havia un bar a prop.
0: Exacte, i que més avall hi havia unes taules de camp, sí, i que crec que encara hi són... Doncs sé que ja van fer normativa de... S'han acabat les celebracions particulars en aquest espai públic sense prèvia autorització. Després no sé si em donava... Però allà van posar... Perquè, clar, és veritat que cada diumenge era un festival, perquè fins i tot hi havia un moment que veien discussions...
3: Clar, no? Perquè... Jo anava, no avisava ningú, i ens trobaven dos festes, i qui arriba? El primer que arriba...
1: És que es queda... Lourdes de Arenys de Munt, amb la pandèmia, també. Va ser l'excusa per tancar-ho, perquè allò acabava, a vegades, unes tancades de campionat,
0: Sí. I el corredor també les van tancar abans de que la gent...
1: Això és la pena, no? Que diguéssim, el comportament, diguéssim, totalment incívic, faci, obligui, diguéssim, a les autoritats, saps què? Doncs mira...
3: Per evitar problemes, tanco.
2: Dic una cosa, se'n fan moltes, eh? L'única és aquest diumenge, perquè n'hi ha moltes vegades el que dius, que van els pares amb els nanos... A veure, se sent una mica jugant a pilota, però això és normal. Però el que no era normal...
0: Era allò alta. No, dic perquè eren 10 segons i, en tot cas, poder-vos dir adéu i comprometre'm a preguntar-ho. Preguntaré això que dius. A veure què diu la normativa.
3: Clar.
0: Vale? Vinga, ho tenim. Gràcies, Olga. Gràcies, Tomàs.
3: Bon dia, adéu, bon dia.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social

0: arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
3: See that Pierre did truly love the mademoiselle.
5: Les estrelles xerraires són fetes de tallets i despreses del cel, una a una disperses, besant les parets fosques i s'estenen a terra, aquí a la ràdio, per guarir-se del fred. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid. Jo agafo uns quants estels i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Només parlarem de coses boniques, d'aquest món tan farcit de coses velles. Començarem amb meravelles del món, algunes de les meravelles del món.
3: They bought a souped-up Jitney, was a cherry red 53.
5: Durant molt de temps, el 7 es va considerar un número màgic. Els babilònics el van identificar amb els 7 planetes. Els seus temples eren de 7 nivells i eren 7 els dies de la setmana.

El 7. Nombroses religions el tenen com un número sagrat. El canelobre jueu, la mènora, té 7 braços i el 7 apareix més de 500 vegades a la Bíblia. Perquè es considera un número màgic, s'anomena més que cap altre a moltes frases i proverbis. El 7 forma part de nombrosos productes, com el Jumbo 747, i diuen que el setè fill d'un setè fill posseeix uns poders especials. És el número favorit de la majoria de la gent i quan es demana que s'escolli un número de l'1 al 10, se sol agafar el 7. Les llistes amb 7 coses són tan llargues que resulta difícil recordar-les, així que alguna cosa recordarem d'aquestes meravelles del món.

els set colors de l'arc de Sant Martí. La llum forma part d'un rang de radiació anomenat espectre electromagnètic, que inclou els raigs X i unes ones de ràdio invisibles. La llum blanca es compon de set colors: vermell, taronja, groc, verd, blau, anyil i violeta. Però, separats, només podem veure'ls en condicions molt especials. Quan els raigs de sol travessen la pluja, els colors es fragmenten i es reflecteixen a les gotes d'aigua. Alguns experts diuen que només se'n veuen sis, però el científic Isaac Newton hi va afegir l'anyil per allò de la màgia del set.

Fins i tot la Lluna canvia de fase cada 7 dies. El 7, diu Hipòcrates, que té virtuts ocultes, és el dispensador de la vida i font de canvi.

0: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Se li atribueixen significats espirituals i místics. Avui el set i algunes meravelles del nostre món que està tan farcit de coses velles.

0: Ernest Fonges, un gran historiador nascut a principis del segle passat, va passar 30 anys de la seva vida visitant les incontables meravelles. Va escriure dos llibres i explicava més de 700 meravelles en lloc de les 7 que contem com a clàssiques i que es van descobrir després de la seva mort.
1: People who need people.
0: William Shakespeare va dividir les 16 edats de l'home.

I hi ha tantes meravelles, meravelles del culte, el temple de Santa Sofia, a Istanbul, Turquia. El va construir l'emperador Constantí i és una de les esglésies més esplèndides de la cristiandat.

Una altra meravella moderna, el Centre Pompidou. És impressionant. El disseny interior i exterior sorprèn els visitants amb les escales i suports a la vista exterior. Rep més de 30.000 visitants anuals.

El 7 és considerat un número màgic perquè es composa del sagrat número 3 i del terrenal número 4. Així, d'aquesta manera, estableix un pont entre el cel i la terra. Per Pitàgores, el 7 era un número perfecte. Dante el feia servir a les obres i la Bíblia el menciona molt perquè estableix una connexió poderosa entre el món diví i el físic.

més meravelles, les piràmides de Gies, els jardins penjants de Babilònia, l'estàtua de Zeus a Olímpia, el mausoleo de l'Icarnàs, el Colós de Rodes, una estàtua gegant i el temple d'Artemisa a Efes. No incluïen el far d'Alexandria perquè encara no l'havien construït, però sí parlaven de les muralles de Babilònia, totes dins el gran imprevisible Alexandre el Gran.

Als estudis Universal dels Àngeles es poden experimentar efectes especials com terratrèmols i rèpliques d'escenes de pel·lícules molt fantàstics, quasi reals.

El Monte Rushmore, aquest monument a Dakota del Sur, Estats Units, és el conjunt escultòric més gran del món. Amb els rostres dels presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln, es va començar el 1927. Al cap dels quatre gegants de 18 metres d'alçada, recordeu la pel·lícula de Hitchcock Con la muerte en los talones? A Gary Grant caient per una de les cares, agafant-se el nas?

Una altra meravella, el Museu Guggenheim de Bilbao. Magnífic, amb blocs de pedra calcària recoberts de titani i parets de vidre.

Al segle XVII, època de viatgers i descobridors, es va fer una altra llista de meravelles del món. La muralla xinesa, l'església de Santa Sofia, i es va ampliar la llista, i així que van tenir que passar bastants anys perquè els homes es donessin compte de que en el món, l'ample món, hi havia més de 7 obres dignes de veure's.

que és una meravella del món. No hi ha suficient explicació per aquest concepte. Són molt difícils de veure i, sobretot, que algú les hagi fet existir. Les set meravelles mostren l'art, l'arquitectura, però només són un grup selecte. També hi ha la meravella de l'escriptura i no complert tot amb les construccions antigues més notables.

altra història, els 7 pecats capitals, també coneguts com els pecats cardinals, són la gula, la peresa, la luxúria, l'orgull, la ira, la ràbia, l'enveja i l'avarícia. La Bíblia no els esmenta, sinó que l'escriptor cristià, Santo Tomàs de Aquino, el va descriure com els pecats més greus de tots i pels quals s'havia de castigar severament a qui els practicava. Tomàs de Aquino, 1225 al 74.

El 1999, el suís Weber va presentar el projecte de les meravelles del món i des de llavors es van anar reduint. Entre elles, l'Alhambra, i les noves meravelles seleccionades van ser la Gran Muralla Xinesa, la Ciutat de Petra, Jordània, el Crist Redentor, al Brasil, el Machu Picchu, al Perú, Chichen Itza i el Taj Mahal, a l'Índia. Hi ha moltes meravelles al món.

El Taj Mahal, l'edifici de marbre magnífic, blanc com la neu, el parc i els estels, i sobre el cel indi, es fon amb el clima i amb l'ànima dels visitants. El Shah influïa molt en la princesa, que va morir al naixement del vuitè fill. El gran mogol va fer transportar la seva esposa morta i l'enterrar als jardins al costat del riu Hadma. I va dir que mai els peus de la meva princeseta trepitgin la terra. Només trepitjaran el màrmol blanc, el Taj Mahal. Sí.

queden tantes meravelles, meravelles del culte, palaus i castells meravellosos, meravelles arquitectòniques, monuments esplèndids, meravelles naturals. Algun altre dia dedicarem més temps a aquestes meravelles, que semblen impossibles de veure i, sobretot, que existissin i que algú les fes existir.

Una vegada, fa bastants anys, en el 2004, es va fer una exposició anomenada Els ulls de la nit. Resseguia la costa de tot l'estat per explicar la història dels fars i dels faroners, centrant l'interès tant en la seva importància tècnica com en el seu component romàntic. En Els ulls de la nit feien un repàs de la història dels fars, començant pel més antic i mític, el que donava accés al port d'Alexandria. Durant la dinastia de Ptolemeus, era una de les 7 meravelles del món.

i va ser construït cap als anys 300 abans de Crist per l'arquitecte Sostratos. Sobre una base quadrada s'aixecava una torre de 100 metres d'alçada. A dalt de tot hi havia un foc que cremava nit i dia, que s'alimentava de foc i de resina. La llegenda del far d'Alexandria diu que l'arquitecte va buscar durant molt de temps un material que suportés i resistís la força del mar i al final es va construir al dalt de grandíssims blocs de vidre. El 1375, un terratrèmol el va destruir. Es deia Faros, pel nom de la península, que estava situat a les ruïnes. Es va buscar, buscar i no s'ha trobat mai.

El so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens amb sal i sorra als ulls, els plors dels peixos arraulits a les galledes, els plors ensorradissos dels castells de sorra, els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà d'un cor sota la gran ombrel·la de l'amor. Hermínia Massa.

Això és molt romàntic. Pintura per veure els cels. Fes dos forats en una tela. Penja-la on puguis veure el cel. Canvia-la de lloc. Prova-ho a la finestra del davant i a la de darrere per veure si els cels són diferents. Veuràs un cel diferent. Això ho va escriure Yoko Ono l'estiu de 1961.

0: Thank you.
1: No oblidem el Crist Redentor de Brasil, inaugurat el 1931. Té 38 metres d'alçada. És una estructura art déco que van tardar 5 anys en fer-la. Es pot veure de tots llocs, i amb un viatge en minibús, i anar a les platges d'Ipanema, Copacabana, al Pan de Azúcar, es pot veure de tot arreu.

La Gran Piràmide de Giza és una de les estructures icòniques del món construïda fa més de 4.500 anys. És l'única meravella que queda del món antic.

Amb més de 2.300 anys, la muralla xina és la més visitada del món. Al principi tenia 21.000 quilòmetres d'ascensió, encara que ara té 8.900. És l'obra d'enginyeria més gran del planeta.

també hi ha l'Alhambra, l'únic monument espanyol que es va seleccionar, però entre el 21 lloc del món, perquè van elegir-lo contra el 8è i 14 a la taula de la classificació. És com una perla encastada en un món vermell, l'Alhambra.

Un poema curtet de Joana Raspall, La meva estrella. Si pogués comprar una estrella, per petitona que fos, em pensaria ser l'amo del tresor més fabulós. Em faria per anar-hi un coet especial. Quan aquí els llums s'encenguessin, jo ja seria dalt.

I ara una altra meravella, que no hem parlat, però és una meravella natural, preciosa, que queda a tothom boquibadat, és el massís de Montserrat. El massís de Montserrat és el resultat de l'acció erosiva i transportadora d'un riu antic que, curiosament, circulava a l'inrevés dels rius actuals, com el Nil. És a dir, naixia al Mediterrani i desembocava a la conca de l'Ebre. Els sediments de Montserrat corresponen al que es coneix com Fan Delta, acumulacions de materials transportats per aquest riu.

La moreneta, anomenada familiarment així pel seu color fosc, és una talla romànica de fusta de finals del segle XII, i el seu color és el resultat de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del temps. Això és el que diuen. Penso que un sueño parecido no volverá más. La moreneta va ser originalment blanca al segle XII i la van pintar de torrat al segle XVI i de negre al passat XIX. L'estudi ha desvetllat que la moreneta que s'exhibeix a l'abadia és l'original del segle XII.

La biblioteca de Montserrat té gairebé 300.000 volums. Una escolania de cantors, un museu... Montserrat és cultura.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: La Basílica de Montserrat s'inscriu arquitectònicament entre la tradició gòtica i la renaixentista, que es començava a aplicar al segle XVI a Catalunya. Amb la Guerra del Francès, l'església quedà malmesa i fins les darreries del segle XIX no va poder ser refeta.

Així que entrem, el primer que veiem és la capçalera de la nau, on es troba el cor i l'altar major. Al centre de la part superior apareix una fornícula templet on ja es pot veure el tron d'argent amb la imatge de la Verge Maria.

A diferència d'altres esglésies, la Basílica de Montserrat té una nau única, amb capelles comunicades entre els contraforts i tribunes laterals a la part superior. Tot al voltant de la nau hi ha nombroses llànties votives de gran valor artístic i representatives de l'orfebreria catalana. A pilastres centrals hi ha les escultures del profeta Ezequiel, Jeremies, Isaías i Daniel, tallades en fusta per Josep Llimona.

0: Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical fet per Carla Ricard. Guiant la música, moltíssimes gràcies, Elena Soldate i Joan Bosch, com sempre. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director Joan Garcia. Espero que hagi sigut un programa distret, que us hagi tranquil·litzat i us hagi fet passar una estona molt, molt bonica. Gràcies, amics. Adéu.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
2: Buena onda, Frankfurt!
1: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
2: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
1: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
2: vermut de 12 a 14.30.
1: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
2: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar els suports de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, popular i socialista, a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. Us dic defensa el vot favorable d'aquest pacte.

0: mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a l'AP7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Ens agrada un programa on els homes també participin, homes i dones en paral·lel. Si voleu saber de què anirà el programa o tornar a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio d'Arenys de Mar. Dones s'emet tots els dimarts a les 12, en directe, en el 91.2 FM o en els podcasts de programes emesos a la web de la ràdio. Entreu allà, Ràdio Arenys, i cliqueu a la carta, busqueu Dones i allà teniu tots els programes que hem fet i que farem. Us parla Rim García i en això tenim a Marina Cabrera.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Molt bé, m'alegro.

0: dones com tu i jo. Dones que vulguin compartir les seves experiències com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar que podem aportar i ser d'ajuda entre per nosaltres, per altres dones, per homes, per nens, per nenes, per a tothom. Dones com tu i com jo. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, truca o envia un missatge de telèfon o de veu, com vulguis, o escrit, ja que són whatsapps, al 93 195 79 12 o al 722 886 921. Els torno a repetir. Al 93 192 79 12 o al 722 886 921. I ens posarem en contacte amb tu o et respondrem el que preguntis o diguis o el que comentari que facis. Aquí teniu un espai per totes i tots vosaltres. Obrim portes i finestres. Obrim micro i ens posem en marxa. A dones com tu, avui entrevistem a Pilar Doblado Blázquez. Amb ella parlarem de la seva vida i del llibre que ha publicat. La Gina i el sexe és el seu primer llibre, un llibre gestat durant anys i parit amb por, però també amb una pulsió molt forta. Les ganes de viure, experimentar i posar-se davant del desconegut. Entre històries reals i ficcions, que podrien ser-ho, Pilar Doblado ens convida a un viatge visceral i lluminós. Un recorregut per la culpa, el plaer, la vergonya i el gaudir de ser dona en un món que encara té por a les dones que senten massa. Bon dia, Pilar.
1: Bon dia, Rim.
0: Què tal?
1: Encantada de estar aquí, feliz y muy, muy alegre.
0: Muy alegre.
1: Sí, muy alegre, sobre todo muy, muy alegre.
0: Conocí a Pilar hace unos días y conectamos tantísimo, sí, que fue un placer de compartir, porque fue bello.
1: Sí.
0: Fue,
1: sí,
0: bello.
1: Sí, es cuando encuentras a una persona y te das cuenta de que, uy, estoy en casa.
0: Sí, estoy, es una sensación.
1: Sí, es una sensación, sí, sí, de aquí puedo mostrarme vulnerable, puedo, sí, mostrarme,
0: sí, sí, sí,
1: cómo soy, real.
0: Sí, real.
1: Y
0: no hace falta ficción.
1: No hace falta ficción.
0: Ni ponerse máscaras,
1: sí,
0: ni tapar.
1: Exactamente. Sí, eso fue lo, sí, que, sí, sentí.
0: La Pilar no escriu des d'un pedestal, escriu des de la vida real, amb humor, amb ràbia, amb desig i amb dubtes, amb la convicció, convicció que créixer no és una teoria, sinó un acte continu de presència i valentia. Un llibre que no busca escandalitzar, encara que potser ho faci. Sobretot, el que vol és alliberar. Mm-hmm. Gràcies pel llibre, perquè l'he llegit i m'ha impactat. Ui. M'ha impactat i m'ha fet recordar,
1: ui,
0: tot el que les, sí, dones hem patit, viscut i sofert.
1: Sí.
0: I gestionat, perquè ens hem hagut d'ensortir d'aquests patrons i esquemes que estaven ahir fent-nos mal. Anem a escoltar una música, perquè vull passar primer per la teva vida per arribar al llibre.
1: Ah, estupendo.
0: Vinga.
1: Sí, una vida...

0: Fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera per a fita número 1.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.

0: Bon dia, som dilluns 1 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull a l'actualitat d'aquest dimarts 2 de juny. Comencem en clau de successos, perquè s'han detingut 3 persones a Arenys de Mar com a presumptes autores d'un delicte de receptació d'objecte robat. Gemma Roig, bon dia.
1: Bon dia. La policia local ha dut a terme la detenció aquest dilluns després que les càmeres de vigilància de la Riera detectessin la presència d'una furgoneta sospitosa. 2 de les 3 persones acumulaven nombrosos antecedents penals.
0: I en clau educativa us parlarem que al Maresme hi ha centres escolars que estan fent classe a més de 35 graus.
1: Aquestes xifres incompleixen la legalitat i suposen un risc per la salut dels professionals i els menors que assisteixen a les escoles. Així ho ha denunciat la iniciativa Aules que cremen.
0: En el cas d'Arenys de Mar, els 2 centres educatius que depenen del Departament d'Educació viuen realitats oposades.
1: Per una banda, l'Institut Els Tres Turons ja ha avançat que s'adhirirà a la proposta, mentre que l'Escola Cinera no ho contempla perquè actualment tenen ventiladors de peu i previsió de posar-ne els sostres.
0: En clau econòmica, l'Ajuntament bonificarà l'impost d'obres relacionats amb les entitats sense ànim de lucre i persones amb mobilitat reduïda.
1: El govern va portar al ple 3 modificacions en les ordenances fiscals de l'ICIO per ampliar els beneficis sobre l'impost enfocades en l'àmbit social i escolar.
0: També ja ha començat la instal·lació de les estructures per disposar d'una zona d'estacionament i un taller de reparacions de bicicletes a l'estació de Renfe.
1: Es tracta d'una actuació que forma part del projecte cicloturístic Eurovelo 8 del Maresme, que preveu la instal·lació de diversos serveis a tota la comarca.
0: I avui parlarem de Can Planells, que ha traspassat el negoci.
1: Continuarà, això sí, sent una òptica amb una nova marca, però sense la part de rellotgeria.
0: I com sempre acabarem parlant d'esports i, entre altres, us explicarem un nou èxit de l'atleta aranyenca Marta Mitjans.

0: L'informatiu migdia.
1: I us ho avançam en titulars. La policia local d'Arenys de Mar ha detingut tres persones com a presumptes autores d'un delicte de receptació d'objectes robats. La detenció s'ha fet aquest dilluns després que les càmeres de vigilància de la Riera detectessin la presència d'una furgoneta sospitosa. Dues de les tres persones acumulaven nombrosos antecedents penals.
2: Els fets van tenir lloc ahir pels vols de 3:15 del matí quan les càmeres de vigilància de la part alta de la Riera van detectar un vehicle que era sospitós. Davant l'alerta, els agents policials van aconseguir interceptar la furgoneta a l'altura de la plaça de l'Església. Durant l'escorcó ja es va localitzar una gran quantitat de maletes, roba i aparells electrònics que prèviament havien estat ja denunciats com a robats a l'àrea de Barcelona. El cap de la policia local, Juan José Martínez Urtigosa, detalla aquest operatiu.
3: Se va fer una aturada del vehicle que feia moviments sospitosos i es va verificar que hi havia tres persones de països de l'est que portaven moltíssimes coses en la furgoneta. Bueno, ja se van identificar, se van a començar a verificar algun dels aparells que havia allà, ja quedava clar que això no era lícit i ràpidament, pues, quan van ficar nosaltres en el programa informàtic compartit amb Mossos alguns dels elements que s'havien recuperat, ja es va veure que estaven robats, que eren per la zona de Barcelona.
2: La majoria dels objectes ja han estat retornats als seus propietaris, mentre que d'altres encara estan en procés de gestió. Els tres homes van ser detinguts i han passat ja a disposició judicial.
1: Des de la regidoria de Governació destaquen el paper de les càmeres de vigilància com a element clau en la prevenció i detecció d'aquest tipus de delictes.
2: L'alcalde i regidor de Governació, Estanis Forç, treu pit de l'aposta dels darrers anys per instal·lar aquestes càmeres en diversos punts del municipi. També ha posat en relleu la rapidesa de la intervenció policial.
4: Les nostres càmeres totes detecten les 24 hores del dia totes les matrícules i queden emmagatzemades de per vida. Per tant, cada vegada que passa, fins i tot algú que, per exemple, se li ha tret el carnet de conduir. Ha sigut important tenir càmeres, però també des d'aquí vull felicitar a la policia local i els Mossos d'Esquadra perquè han intervingut una furgoneta que baixava per la Riera a l'alçada de la plaça de l'Església, l'han detingut i ens hem de felicitar tots d'haver pogut posar unes càmeres que d'altra manera haguessin baixat i haguessin començat, doncs, a robar. O potser venien de pas, però per si de cas, doncs, ho hem estalviat.
2: Força ha destacat també una altra detenció dut a terme fa uns dies a Arenys de Mar després d'un repunt de robatoris a la zona de l'aparcament del Cavalló, coincidint amb l'inici de la temporada de bany a les platges. En aquest sentit, l'alcalde ha recordat la importància de la patrulla de platges. Segons avançat, aquesta setmana els dos agents encarregats han començat ja la formació i està previst que s'incorporin en el servei en els pròxims dies.
1: Més enllà d'aquest robatori, l'operatiu policial del cap de setmana també ha tingut altres tasques, entre elles un control d'alcoholèmia i drogues la matinada de divendres a dissabte en diversos punts de la vila. En total es van fer 23 proves a conductors.
2: Aquests punts es van dur a terme tant a la Riera com també a la zona de Valldegat. El cap de la policia local, Juan José Martínez Urtigosa, ha explicat que el balanç ha estat en total una persona imputada, 4 denúncies per consum d'alcohol i 2 més per tinença d'estupefaents.
3: El resultat va ser d'una persona imputada perquè es va negar a fer les proves, però això al final és un delicte. Van resultar 4 positius en alcohol. La tassa aquella que va del 0,29 al 0,50, aquesta és una infracció greu que té un import econòmic de 500 euros i la retirada de 4 punts. I a més, pues, se van intervenir substàncies dintre de 2 vehicles i se van aixecar també dos actes de tinença d'estupefaents. La infracció administrativa, la 4/2015, la llei de seguretat ciutadana.
2: Està previst repetir aquest operatiu de control d'alcoholèmia i drogues en les pròximes setmanes.
1: Més enllà de successos, ara parlem en clau educativa, perquè al Maresme hi ha centres escolars que estan fent classe a més de 35 graus. Aquestes xifres incompleixen la legalitat i suposen un risc per la salut dels professionals i els menors que assisteixen a les escoles. Així ho ha denunciat la iniciativa Aules que Cremen.
2: Un mapa de Catalunya tenyit de nombrosos focs vermells, taronges, grocs i alguns, molt pocs, de color verd. Aquesta és la imatge que proporciona la iniciativa Aules que Cremen. En total, col·lectiu està monitoritzant les temperatures de 200 centres del país a través dels sistemes de sensors propis. D'aquests centres, una vintena es situen al Maresme. El més proper a Arenys de Mar és l'Institut Pi Gros de Sant Iscle de Vallalta, que està a 28 graus. Una temperatura que creua el límit permès per la Llei de Riscos Laborals, que fixa els 27 com a límit de patir danys per la salut. El portaveu d'aquesta iniciativa, Aleix Vidal, ha denunciat aquesta situació i ha posat de manifest la manca d'una llei que protegeixi el menor.
0: Els menors no tenen cap llei que els empari. Ens hem de basar en el treballador, és a dir, els docents o altres treballadors del centre. Estableix que a partir de 27 graus, o sigui que el treball sanitari s'ha fet entre 17 i 27 graus. Llavors, a partir de 27 graus ja és el que diem fora del rang legal, perquè no es considera que ja hi ha risc de tenir símptomes compatibles amb un cop de calor. De fet, des que vam començar amb la calor la setmana passada, bueno, hem rebut una allau de comentaris de, tant de famílies com d'afes com de mestres, de casos de desmais, lipotímia, sang al nas, marejos, vòmits, alumnes que han d'abandonar la classe, mestres que...
2: Altres poblacions de la comarca, com Mataró, Premià de Mar o Pineda, es poden veure un gran nombre d'aules que se situen entre els 29 i els 32 graus i fins i tot n'hi ha que els seus termòmetres s'enfilen als 36. Vidal ha explicat que el principal motiu d'aquestes dades és la manca de ventilació de les aules, agreujada també per les condicions a les construccions dels edificis escolars.
5: Es crea allà un estat de molta calor i nosaltres vam...
2: Bé, en aquests moments no podíem escoltar les declaracions de l'Aleix Vidal parlant, en aquest cas, sobre l'estat en què es troben les escoles, en especial, en aquest cas, el motiu pel qual poden arribar aquestes altes temperatures que, com deia, hi podrem escoltar ara, sí. Venen determinades per la manca de ventilació als centres i també per les seves construccions.
0: La gent veu a la web 36 graus, 34 graus, pensa, com pot ser? Això no està bé. No, sí que està bé, perquè hi ha una cosa que es diu inèrcia tèrmica. Els edificis no ventilen, no tenen persianes, no tenen ventilació. O sigui, tenim un problema molt greu, que és que s'acumula és com les gigues de la tarifa, s'acumulen d'un dia per l'altre els graus. O sigui, i això és molt desesperant.
2: Des del col·lectiu promouen diverses vies d'actuació pels centres educatius que estan registrant temperatures que superen aquest límit, com formular denúncies dirigides a direccions de centres, serveis territorials, inspecció de treball i el síndic de greuges. A més, rebutgen el preacord entre el Departament d'Educació i sindicats perquè no dona resposta a aquesta realitat provocada per les temperatures extremes que viuen les aules.
1: Des d'Arenys de Mar, els dos centres que depenen del Departament d'Educació viuen realitats oposades. L'Institut dels Tres Turons ja va avançar per Ràdio Arenys que s'adheriran a la proposta per la manca de ventiladors i d'aires acondicionats, mentre que l'Escola Cinera no contempla perquè actualment tenen ventiladors de peu i previsió de posar-ne als sostres.
2: Fa 3 anys enrere, l'escola de primària, en col·laboració amb l'AFA, van comprar ventiladors de peu per les aules. Aquesta inversió, i que l'edifici no supera els 20 anys, els permet una certa normalitat dins les aules. Tot i això, la seva directora, Eva Vázquez, assenyala que és inevitable no passar calor amb aules d'entre 25 i 30 alumnes.
5: Es crea allà un estat de molta calor i nosaltres vam optar per comprar ventiladors d'aquests de peu que ja fan el seu efecte. Vull dir, normalment d'aquests 2-3 anys que portem, doncs s'ha notat una millora. S'està una miqueta més bé a les aules.
2: Precisament des del Cinera avancen que estan pendents de poder instal·lar ventiladors al sostre, un anunci que van saber la setmana passada després d'una visita d'infraestructures de la Generalitat.
5: I ens van proposar i van venir a mirar per posar ventiladors de sostre. I s'ho van estar mirant, van mirar les diferents aules i espais i després ens van dir que segons es vagin disposant de suficients proveïdors i operaris, doncs aniran abastint a les escoles de ventiladors de sostre. A veure, això està per veure, ja ho veurem.
2: Precisament el pacte dels pressupostos de la Generalitat entre Esquerra i el PSC contempla un pla clima amb una partida pressupostària de 100 milions d'euros pels pròxims 2 cursos i amb previsió d'ampliar-ho a 260 milions d'euros anuals. Tot i que un estudi recent de la Fundació Bofill estimava una inversió de 1.300 milions en 10 anys per adaptar més de la meitat dels centres educatius públics del país al canvi climàtic.
1: Més enllà d'aquesta qüestió, l'Ajuntament bonificarà l'impost d'obres relacionats amb les entitats sense ànim de lucre i persones amb mobilitat reduïda. El govern va portar a ple tres modificacions en les ordenances fiscals de l'ICIO per ampliar beneficis sobre l'impost enfocades en l'àmbit social i també en l'àmbit escolar pel Joan Maragall.
2: La primera bonificació està enfocada sobre immobles d'entitats sense ànim de lucre que vulguin fer obres en propietats seves o que siguin de l'Ajuntament i tinguin dret d'ús. Una proposta que pel govern seria clau en les futures obres del casal Sant Vicenç, on associacions com la Creu Roja hauran de fer nombroses reformes per poder utilitzar-lo. La regidora d'Hisenda, Cristina López, assegura que d'aquesta manera volen evitar greuges comparatius entre entitats que poden accedir a aquests beneficis i altres que en queden excloses. Són declaracions als micròfons de Ràdio Arenys.
6: Per exemple, una entitat doncs, que hi ha en propietat un immoble, no? Vol fer una sèrie d'obres, doncs aquests sí que tenen bonificació. Però què passa amb aquelles entitats que no tenen un immoble en propietat, però sí que tenen un dret d'ús o una concessió que els dona l'Ajuntament a poder utilitzar aquell espai, el que passaria amb el casal Sant Vicenç? Doncs això hem volgut també afegir-ho, la bonificació. És a dir, que entitats sense ànim de lucre que puguin fer ús d'aquests doncs, espais, per exemple, del casal Sant Vicenç o d'altres, no? Que tinguin aquest dret doncs, d'ús, per part de l'Ajuntament, doncs que també es puguin beneficiar d'aquelles obres.
2: El segon col·lectiu que es beneficiarà d'aquests canvis sobre els impostos de l'Ajuntament són persones amb mobilitat reduïda. La voluntat del govern és que, si han de fer reformes subvencionades per la Generalitat, no perdin tot el pressupost que els hi dona el govern català pagant l'impost del consistori. López explica que amb el canvi amplien el ventall de persones que hi podran accedir.
6: Ens trobàvem que era tan concreta la bonificació que teníem, per exemple, doncs per gent que es volia canviar la banyera per plat de dutxa, no? Que llavors dius, ostres, això la Generalitat m'ho està subvencionant, però jo després he de pagar a l'Ajuntament aquest impost perquè no se'n bonifica. I per què no se'n bonifica? Perquè només parlàvem d'aquella gent que tingués una discapacitat. Llavors ara el que hem fet ha sigut no només limitar-ho a aquesta, o sigui, a aquest àmbit doncs, de persones, sinó també ampliar-ho a totes aquelles que tinguin una mobilitat reduïda.
2: En aquest cas, es preveu el màxim de bonificació que permet el marc legal, que seria entre el 90 i el 95% de l'impost.
1: Finalment, l'última modificació està enfocada a aconseguir canviar les finestres del Col·legi Joan Maragall i reformes energètiques.
2: Concretament, està relacionada amb les obres energètiques, que ara ja només serà per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sinó també per aquelles reformes que millorin aïllaments tèrmics dels edificis. La regidora, Cristina López, explica que aquesta bonificació representa un intercanvi entre el Departament d'Educació i el Consistori perquè es puguin canviar les finestres de la façana del centre escolar de primària.
6: Estem en un punt de negociació que creiem que és bo doncs, per Arenys, perquè ens donaran molts més diners en aquesta subvenció. Podrem doncs, fer no només aquest canvi de finestres del Maragall, sinó alguna cosa més doncs, per aquesta escola pública. I llavors creiem que compensar-ho d'aquesta manera doncs, seria una forma de poder treure un benefici per Arenys.
2: Aquestes tres modificacions amb relació a l'ICIO es van votar al ple de maig i van rebre el suport de tots els partits polítics amb representació al consistori.
7: Ràdio Arenys, notícies.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
9: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
10: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Ràdio Arenys, notícies.
1: Ja ha començat la instal·lació de l'estructura per disposar d'una zona d'estacionament i d'un taller de reparació de bicicletes a l'estació de Renfe. Es tracta d'una actuació que forma part del projecte cicloturístic Eurovelo 8 del Maresme, que preveu la instal·lació de diversos serveis a la comarca.
2: Aquest projecte, gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, creua tota la comarca i ofereix estacions de serveis als ciclistes en punts concrets del recorregut. En el cas d'Arenys de Mar, es disposarà a partir d'ara d'aquesta zona d'estacionament, un taller de reparació i un espai també per rentar la bicicleta a l'aparcament de l'estació, que gestionarà a través d'una aplicació mòbil. Ho explica l'alcalde, Stanis Fors.
4: L'Ajuntament de l'Arenys vam adherir a dos projectes que són dos, però que semblen un. Un és que serà com un aparcament de bicicletes, en el qual tu tindràs una aplicació que podràs entrar en aquest recinte tancat, podràs deixar la teva bicicleta 24 hores, i allà dintre podràs també, si tens, doncs, que tens una punxada, tot per arreglar. Serà d'alguna manera que tu d'autoservei de que tindràs per arreglar-te la bicicleta i també de netejar. Hi haurà un netejador de bicicletes.
2: L'alcalde considera que l'entorn de l'estació és el lloc més adequat per ubicar aquest servei, d'una banda per l'orografia del municipi amb zones de força desnivell i de l'altra pensat també en la futura pacificació de la Nacional 2.
4: La nostra orografia fa que som unes rieres que fa molta pujada. Enteníem que el lloc millor per anar amb bicicleta, estem al cantó de la platja, però com sempre, doncs tothom podia accedir fins a aquesta part de l'estació i a part l'escomesa que es tenia que fer doncs era molt petita i per tant era el millor lloc per poder-ho fer. Quan diem que la pacificació de la Nacional 2, que esperem que sigui alguna realitat algun dia, pràcticament totes les ciutats tenen ja encaminat tot el que s'ha de fer, però falta l'esborrany definitiu que comencin les obres.
2: Precisament el traçat entre Calella i Tordera està totalment definit, però falta acabar de projectar la resta del trajecte que va lligat a la pacificació de la Nacional 2. Altres municipis de la comarca s'instal·larà, entre altres, punts de recàrrega elèctrica, pèrgoles fotovoltaiques o també taquilles per guardar objectes. Ho explica el conseller de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme, Xavier Pons Domènech.
11: Hi ha 17 municipis que estaran en aquesta xarxa de serveis que, com dèiem, doncs seran des d'estacions de bicicletes fins a punts d'informació com el que tindrem a Premià de Dalt o punts també d'informació com hi haurà a Mataró. Hi haurà altres infraestructures com illes de frescor que estaran doncs habilitades a Vilassar de Mar, a Malgrat de Mar.
2: Arenys de Mar ha invertit en aquest projecte uns 17.000 euros amb el pressupost compartit amb el Consell Comarcal del Maresme i finançat en gran part pels fons Next Generation.
1: I ara és moment d'acomiadar-nos d'una de les òptiques més antigues d'Arenys de Mar, l'òptica Planells, que s'ha traspassat per motius personals dels seus propietaris. El negoci continua ara amb una nova marca d'òptica, però sense la part de rellotgeria.
2: El gerent del negoci, Jordi Planells, ha explicat a Ràdio Arenys que per motius personals ha decidit traspassar l'òptica. Amb el canvi d'empresa s'ha mantingut la plantilla de personal i els tràmits amb la nova firma s'han fet ràpidament i la persiana no ha estat ni un sol dia a baixada, ja que ahir mateix el negoci obria sota el paraigua de la cadena Opticàlia.
12: És una Opticàlia i a partir d'ara només serà òptica, o sigui, ni rellotgeria ni res, això ja s'ha eliminat del tot. Canviar el nom i potser el producte, però per la resta està tot igual. Però ja et dic que ha sigut una decisió personal i molt ràpida. I hem fet un canvi de vida, en definitiva. I bueno, vull agrair a tothom que ha tingut la confiança d'estar amb nosaltres i comprar alguna vegada amb nosaltres alguna cosa.
2: Can Planells es va fundar l'any 1951 i aquest any complia 75 anys. Per tant, és un comerç de tota la vida que ha donat servei a diverses generacions d'aranyencs i veïns d'altres municipis.
7: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I abans de passar als esports, acabem amb un apunt d'actes d'agenda cultural. L'Aula d'Extensió Universitària ha programat una conferència per parlar de literatura. Aquesta setmana es focalitzarà en la figura de l'escriptor francès Marcel Proust. Anirà a càrrec de Marina Porres, de la Universitat Pompeu Fabra.
2: Marcel Proust és autor de llibres com La recerca del temps perdut, Pel cantó de Swan o L'ombra de les noies en flor. La idea de la conferència d'avui és focalitzar-se en la seva figura, també en el seu context històric, així com la influència que ha tingut sobre altres autors. Ho explica el portaveu de l'aula, Enric Agustí.
13: Marcel Proust és, clar, és el paradigma una mica dels escriptors detallistes, no? Tots recordem aquelles no sé quantes decenes de fulles del de la Madalena, no? Com descriu això, no? I, clar, i a la recerca del temps perdut, tot això són aquests volums amb els quals... I suposo que ella es parlarà una mica del Marcel Proust, del seu temps, del que era, del que va passar, de com va influir amb la amb molta gent.
2: La cita és avui a les 6 de la tarda des del Teatre dels Seràfics.
14: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
15: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
16: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
15: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
16: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
15: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: Marta, Mitjans ha competit al míting internacional de Tenerife a les Illes Canàries en la modalitat de 800 metres i ha aconseguit la segona posició. Oriol Leo, bon dia.
17: Bon dia. L'atleta arenyenca va arribar mig segon per darrere de l'esportista suïssa Verónica Van Cardo. Mitjans va fer una marca de 2 minuts, 3 segons i 90 centèsimes, un registre que es va veure condicionat pel vent que bufava a Santa Cruz de Tenerife a l'hora de la prova de mig fons i que va afectar a totes les atletes. Ho destaca la mateixa Marta Mitjans.
18: En un principi semblava ser una cursa molt ràpida perquè veient doncs, la llista d'inscrits hi havia gent molt bona, amb molt bones marques, però bé, vam tenir una mica de mala sort amb el temps, va fer bastant de vent i això doncs, va complicar assolir la marca que moltes volíem, però bueno, crec que vaig gestionar bé la cursa i vaig aconseguir arribar en segona posició davant d'atletes doncs, bastant bones i em quedo doncs, amb l'actitud que vaig tenir competint, que espero doncs, tenir-la en properes curses.
17: El podi de Tenerife ho va completar l'atleta basca Lorea Ibarzabal. Marta Mitjans arribava a Tenerife després de competir al míting de Nerja, on hi va participar amb la distància de 1.500 metres el cap de setmana passat i hi va assolir un registre de 4 minuts 11 segons, batent la seva pròpia marca personal.
1: Una quarantena de persones ha assistit a les primeres trobades del Demar Run Club, una proposta per córrer a l'aire lliure en companyia i que parteix de la idea de les arenyenques Estela Rojas Alba Inglés sota el paraigües del gimnàs Janes d'Arenys de Mar. Oriol Leons, amplies aquesta proposta.
17: Sí, la premissa fundacional del club és oferir un punt de trobada per totes les persones a qui els agradi fer esport i fer-ho acompanyats per fer sessions d'uns 5 quilòmetres corrent i després gaudir junts d'una estona distesa, ja sigui esmorzant en un establiment d'Arenys o bé banyant-se al mar. La proposta està dirigida a qualsevol persona, jove o més gran, que tingui ganes de fer esport i socialitzar. Escoltem les dues impulsores del projecte, Estela Rojas i Alba Inglés, al programa Arenys en Joc.
19: Se'ns va ocorrir així... Bueno, l'Alba va anar a un que era a Vilassar o sí. No sé on era, i va dir, hauríem de fer això a Arenys, que a Arenys no hi ha res, així que mogui el jovent per fer esport. I ens vam animar, vam dir, ho fem, vam gravar un vídeo presentant-nos i pa'lante.
20: Sí, al final també, perquè a mi personalment em costa molt sortir a córrer sola. Vaig pensar, potser hi ha molta gent que està a la mateixa situació que jo, que o li fa mandra, o li fa vergonya, o no li agrada i vol començar, i llavors... I bueno, el primer dia va ser una bogeria,
19: érem 40 persones.
17: Les primeres trobades s'han fet arran de mar, pel passeig i al port. Al calendari de juny hi ha també el plantejament d'acabar alguna de les sessions de running fent un sopar de germanor. Les organitzadores es plantegen preparar les sessions dividides en dos nivells per tal d'adaptar la sessió a les possibilitats de cada corredor.
20: Al final no ho enfoquem en competir ni buscant anem a fer tal, no. Sinó al final anem a fer uns quilòmetres. Estem mirant també de fer dos nivells, també perquè veiem gent que potser tira més i l'altra doncs, no tira menys, llavors que cadascú s'adapti al seu nivell, al seu ritme, però també la gràcia i el guai és que acabem tots junts, llavors doncs, ja estem mirant com rutes, de dir, mira, doncs, que un grup tiri més i l'altre tiri menys, però que s'ajuntin després d'alguna forma o altra, perquè al final estem acabant de parlar coses, però la gràcia i la idea és que compartim tots doncs, un bon matí, una bona tarda.
19: Fins i tot ens han contactat dues marques ja, però bueno, de moment molt bé.
17: La idea de les organitzadores és que el Demà Run Club es pugui gestionar autònomament i pugui anar qualsevol persona independentment del seu estat físic. El punt de trobada sempre és a la plaça de les Palmeres. Les sortides es fan en dissabte, dimarts i algun dijous. Els dies concrets es poden consultar el calendari de trobades amb els horaris i la planificació de la sortida visible a les xarxes socials del club, que són Instagram, TikTok i Strava. Disposen també d'un grup intern de WhatsApp on es planifiquen els assistents en cas que la sessió hagi d'acabar amb un àpat.
14: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: Ara sí, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luis Pérez. Luis, bon dia.
3: Bon dia. Un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara sí, és moment d'acomiadar-nos. Ens hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, l'Oriol Leo, la Gemma Roig i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
21: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pàvia Pardo, situada a la Riera Perafita, número 75. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànic amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Sant Pere està tallat fins a les 6 de la tarda i el carrer Bisbe Pasqual fins a les 5 de la tarda. I demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. El carrer Andreu Guri de 8 del matí fins a les 6 de la tarda i el carrer Davall de 8 del matí a 11 del matí i de 4 de la tarda a 6 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
22: Bon dia i bon dimarts, 2 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
23: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 2 de juny, amb la mirada posada ja al Mundial Masculí de Futbol, que arrenca 9 dies l'11 de juny a l'Amèrica del Nord, a Mèxic, Canadà i Estats Units, amb 11 catalans en total. De fet, en una estona en mirem d'escoltar algun. Avui també parlarem molt de play-offs, tant de Lliga ACB de bàsquet. Avui arrenquen amb el primer UCAM Múrcia-Barça. Demà jugarà la penya, en aquest cas, a la pista del Baskonia. Els de hoquei Lliga Masculina, amb la victòria d'ahir de l'Igualada, 1-3 al Palau Blaugrana contra el Barça, que iguala el duel de semifinals, la semifinal catalana 1-1, i el Barça de futbol sala, en aquest cas, que ja és a les semifinals pel títol de la Lliga a la primera divisió masculina, després de guanyar 4-6 a la pista del Valdepeñas. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol ja només queden 9 dies perquè arrenqui el Mundial masculí, on hi haurà 11 catalans en total, 9 amb la selecció espanyola i 2 amb el Marroc.
1: Doncs així és, el partit inaugural del torneig, Martí, serà, recordem-ho, enfrontament Mèxic i Sud-àfrica, i on es disputa, doncs, els Estats Units, Canadà i Mèxic, i estrena format un total de 48 equips. La data inaugural, 11 de juny, a les 9 del vespre, hora catalana, com dèiem, aquest interessantíssim Mèxic davant Sud-àfrica. Fins a 16 jugadors del Barça hi participaran amb els seus respectius equips, amb els quals ja hi estan concentrats. 8 amb la selecció espanyola, Rafinha en Brasil, Koundé en França, Frenkie de Jong amb els Països Baixos, João Cancelo en Portugal, Araujo amb l'Uruguai, Rashford i Gordon amb Anglaterra, i el jove Hansa Abdelkarim del juvenil blaugrana amb Egipte.
0: Avui escoltarem alguns dels catalans, principalment els de la selecció espanyola, perquè ahir van fer media day a la ciutat esportiva de les Roces.
1: El comitat estatal, que encara ha de rebre el porter català de Birra i el migcampista andalús Fabián, que dissabte disputarà la final de la Champions, jugarà aquest dijous el primer amistós de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. Espanya debutarà al Mundial dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: Pel que fa al mercat, ahir el Celta va anunciar el fitxatge de l'Aleix Febas.
1: El migcampista lleidatà, una de les grans revelacions de la Lliga aquesta temporada, l'Elx, s'incorpora un conjunt gallec que disputarà aquest proper curs l'Europa League, després de quedar 6 a la Lliga.
0: I encara en futbol, dos equips agarencs han estat designats com a representants catalans a la segona i tercera federació.
1: Són el Terrassa Futbol Club i el Sant Cristóbal, respectivament. Recordin, militen a segona federació i tercera federació, respectivament, i en aquest cas, doncs, han estat escollits per votació dels clubs sol·licitada per la Federació Espanyola. Des de la Federació Catalana agraeixen la predisposició de les juntes directives del Terrassa i el Sant Cristóbal per assumir aquest càrrec d'interlocutor en les competicions.
0: En bàsquet, ho dèiem ara, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga CB.
1: I ho fan amb un ambient enrarit a Can Barça, Martí, després de la confirmació de la sortida de Xavi Pasqual quan acabi el curs, i de la mala imatge mostrada diumenge en l'últim partit de Lliga regular, una autèntica, doncs, malifeta, la que va fer el València, guanyant de molts punts de diferència. Els blaugranes disputen avui el primer assalt dels quarts de final a la pista del Camp Múrcia. A més, el factor pista en contra, el partit avui a les 7 de la tarda, dijous es juga el segon enfrontament, en aquest cas sí que serà el Palau Blaugrana.
0: També avui es juga, per cert, el primer duel de la sèrie entre Real Madrid, que queda líder de la Lliga regular, i el Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
1: Demà serà el torn de la penya, que enceda aquest play-off a la pista al Baskonia, i del duel entre els dos equips dirigits per dos entrenadors catalans més, el València de Pedro Martínez i el Bilbao de Jaume Ponsarnau.
0: Ja pensen el curs vinent, per exemple, el Baxi Manresa, que ha anunciat el primer fitxatge d'aquest estiu.
1: Doncs sí, Martí, es tracta del base francès Lucas Beaufort, d'1,93 m d'alçada i bona capacitat física i defensiva. Seria el relleu natural de Dani Pérez, que divendres passat s'acomiadava del Nou Congost després de 7 temporades a Manresa. Beaufort arriba procedent del Llemotges, de la Lliga Francesa, on el darrer curs ha acreditat 8,9 punts, 2,6 rebots i 4 assistències de mitjana per partit.
0: En hoquei patins, l'Igualada guanya el Palau i empata la semifinal catalana de l'hoquei Lliga masculina.
1: El conjunt arlequinat, ahir de blanc, va superar el Barça per 1-3 en el segon partit de la sèrie i recupera el factor pista. A l'eliminatòria viatja empatada 1 cap a les Comes, on es juguen el tercer i quart partit aquest cap de setmana. A l'altre semi, recordem, el Calafell està obligat a guanyar 3 partits seguits contra el Liceu, que guanya 2-0 la sèrie. El primer partit al Joan Ortoll aquest divendres.
0: Per cert, també en hoquei patins, un apunt d'última hora, aquest mateix migdia hem sabut el fitxatge del Vilassana, un fitxatge internacional i de mèrit, com és Sara Roces, l'asturiana que jugava al Benfica i jugarà la temporada vinent al Vilassana. El Vilassana, recordem, campió de la Copa de la Reina i ja a la final, esperant rival a la final de la Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. En futbol sala, el Barça va fer la feina i ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga.
1: Els blaugranes van guanyar ahir amb remuntada i closa al Valdepeñas a domicili 4-6 amb 3 gols en tram final de partit. L'equip de Javi Rodríguez ja coneix el seu rival per a semis, Movistar Inter, que ahir va superar el vigent campió, el Cartagena. Aquesta eliminatòria entre catalans i madrilenys, de nou el millor de 3, començarà aquest cap de setmana amb una plaça per la final i per la Champions de l'any vinent en joc.
0: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma treballa en la confecció de la plantilla per al curs vinent.
1: Després de confirmar la setmana passada el nou entrenador, Jorge Vargas, ahir el club colomenc va anunciar la renovació de Víctor Ramos per una temporada més. Ramos, de 22 anys, i a l'Indústria des de juvenil, ha acumula 93 partits amb el primer equip.
0: I encara en un punt més de futbol sala hi van conèixer el rival del Mataró per al play-off d'ascens a la segona divisió masculina.
1: Un sorteig que van parellar el conjunt maresmenc amb el filial del Palma Futsal amb l'anada a Mallorca que cap de setmana i la tornada la setmana següent a Mataró.
0: En waterpolo avui es decideix el campió de Lliga a la divisió nord femenina.
1: Sant Andreu i Mataró s'enfronten al tercer definitiu partit de la final que arriba empatada a un. Els dos equips, a més, es poden trobar la setmana que ve a la final de la Champions en cas de superar les respectives semifinals. El duel d'avui a les 9 del vespre a la piscina Pere Serrat del Sant Andreu.
0: En tennis, Granollers i Ceballos ja coneixen els seus rivals per als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí s'enfrontaran demà al matí a la parella francesa formada per Hugo Nice i Edouard Roger Vasselin. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.
0: I un últim punt en ciclisme, Paula Blasi lidera la preinscripció per a la Volta a Catalunya.
1: La cita comptarà amb la catalana vigent campiona de la Volta a Espanya, a més d'altres figures com la neerlandesa Marianne Vos, triple campiona mundial i guanyadora de la Volta del 2024. Un pilot de 22 equips participarà en la tercera edició de la prova catalana, que es disputarà entre el 19 i el 21 de juny.

0: Dimarts 2 de juny, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè hi vam tenir media day a la selecció espanyola, en què van compareixer amb la premsa diversos jugadors que estan preparant-se per la cita mundialista. Per exemple, un dels 9 catalans, que també és un dels 8 jugadors del Barça, l'equip que n'aporta més a la llista d'Espanya, Eric García, el defensa de Martorell, deia això quan li preguntàvem precisament sobre els convocats del Barça.
1: Un poco cabrones porque me hacían bromas de si iba a ir, no iba a ir, pero bueno, contento de estar aquí con ellos. Creo que es un premio también a la temporada que hemos hecho todos juntos y al final pues ojalá podamos terminar esta temporada de la mejor manera. Obviamente yo creo que somos 8 y podían haber venido incluso más, así que bueno, pero contentos de estar aquí.
0: Un Eric García que va tenir només 25 anys i ser un dels nous, perquè recordem que no havia anat a les últimes convocatòries i tampoc va ser a l'Eurocopa de fa 2 anys que va guanyar Espanya, pot jugar un rol de veterà en un equip especialment jove. Sobre si es consideren favorits per endur-se el títol, deia això.
1: Bueno, jo crec que des de la humilitat sempre hem intentat tirar cap amunt nosaltres mateixos. Sabem que al final tots estem aquí per guanyar el Mundial, no només nosaltres, sinó totes les seleccions. Així que, bueno, intentant anar partit a partit, però òbviament somiant amb el més gran.
0: I també podem escoltar un altre defensa català, Marc Pubill, una de les sorpreses d'aquesta llista pel fet de no haver-hi anat abans, però sí que s'ho ha guanyat a pols per aquesta gran temporada que ha fet a l'Atlètic de Madrid. La Garenc deia això sobre aquesta convocatòria.
2: Nada, muy feliz por la oportunidad, por poder estar aquí disfrutando con mis compañeros y nada, hacer un buen mundial. Eso, tranquilidad y que siguiera enfocado en cómo estaba y creo que ha ido todo muy, muy deprisa, pero siempre agradecido con los que están ahí, con Dios y creo que ha ido todo muy bien, así que no se puede pedir más.
0: I també va parlar ahir, per exemple, el capità d'aquesta selecció, el migcampista encara del Manchester City, pilotador al 2024, Rodri, que sona per reforçar el Real Madrid. El madrileny deia això sobre aquesta joventut de la plantilla.
3: La juventud te aporta unas cosas, la experiencia te aporta otras. Yo creo que un equilibrio entre ambas es la clave, creo que tenemos de ambas. Pero está claro que la juventud te inyecta esa adrenalina, ese vértigo, ¿no? que necesitas, ese desparpajo muchas veces, de inconsciencia, de no tenerle miedo a las cosas, de ir siempre para adelante, que es muy positivo, enriquecedor para el grupo.
0: La selecció espanyola jugarà aquest dijous partit de preparació d'aquest Mundial contra Iraq, a Riazor, a la Corunya, sense encara la minya mal. Recordem que arriba just a l'inici del torneig i en principi tampoc no jugarà el primer partit el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. Més futbol pel que fa als clubs, més enllà dels moviments de mercat i de nous projectes de cara al curs vinent, i aquí encara està en plena competició. És el cas del Sabadell, que ja en parlàvem ahir, creuen la remuntada aquest divendres contra el Real Madrid Castilla a la semifinal del play-off per pujar a segona divisió. Ja s'han retirat més de 6.000 entrades per al partit de la nova Creu Alta i, de fet, hi ha dades i precedents per creure en capgirar aquest 2-0 de l'anada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Alguns dels precedents d'aquest any són un motiu per creure, i més tenint en compte que un triomf per 2 gols de diferència li serviria al Sabadell per passar a ronda, havent de superar, això sí, la pròrroga. En total, al Temple han estat 6 els triomfs del centre d'esports per 2 o més gols de diferència a Lliga. Recordem, per exemple, les victòries 2-0 contra l'Ibiza o l'Atlético Madrileño a la primera volta, el 3-1 contra el Algeciras després de començar perdent el partit, o el 4-0 davant l'Europa. Després trobem casos com el Sabadell-Múrcia de fa unes setmanes, en què el marcador era de 0-2 al minut 84 i el partit va acabar en empat a 2. Ho recorda el carriler dretà, Ton Ripoll.
5: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com a Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tota la quineta se senti orgullós.
4: Si fem una perspectiva històrica, el Sabadell ha començat 5 cops perdent fora de casa per 2 gols de diferència al partit d'anada des que es va construir la nova Creu Alta. En 2 d'aquestes 5 ocasions, el conjunt arlequinat va ser capaç de remuntar i en una tercera va caure als penals, però ara li valdria per accedir a la final del play-off d'ascens.
0: Gràcies, Sergi. Parlant de play-offs, el Parat no jugarà a la final per pujar a tercera federació masculina després de caure en una tanda de penals polèmica contra el Sant Mauro, que encara cueja. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
6: Encara segueix portant cua tot el que va succeir en l'eliminatòria entre l'Associació Esportiva Prat i el Sant Mauro, que, recordem, va finalitzar amb el pas a la final per part del conjunt de la comarca d'Anoia en la tanda de penals. Evidentment, tothom parla de les decisions arbitrals en els penals xiulats al Sant Mauro a la primera part i sobretot el gol fantasma en el darrer llançament de la tanda de penals que va xutar el jugador del Prat, Pablo Ufano. La pilota va entrar, no va entrar, és un dubte amb el que ens quedarem, tot i les imatges que hem pogut veure per televisió, ja que és difícil saber si la pilota havia entrat sencera o no. Això deia Martín Lamelas, jugador de l'Associació Esportiva Prat, a l'acabar l'enfrontament sobre l'actuació arbitral.
7: Bueno, al final estamos hundidos, jodidos, porque creo que es la primera vez, creo que ya lo dije en la anterior entrevista, es la primera vez en mi vida que en un play-off de ascenso nos pitan tres penaltis en la primera parte, se pitan. Creo que el más claro, evidentemente, es el que hacen a Plaza, pero es que los otros, es que el primero es lamentable.
6: A més, el futbolista gallec de l'Associació Esportiva Prat deixava en l'aire el seu futur de cara a la propera temporada.
7: Me voy de vacaciones hundido, no recordaba, no tenía este sentimiento desde el playoff a segunda B con el Orense Club de Fútbol, que me hundió, estuve dos semanas jodidísimo y pensé que no quería jugar al fútbol. Y ahora mismo el sentimiento que tengo es ese, que no me apetece jugar al fútbol más. Y respecto a lo que me dices del año que viene, sí, yo tengo contrato con el Prat, pero ahora mismo todavía, ya te digo, que estoy jodido, estoy frustrado y no sé si me apetece jugar al fútbol.
6: Recordem que el Prat encara pot pujar. Això sí, necessita un doble ascens, el de la Pobla i també el del conjunt de tercera ref cap a segona ref, per aconseguir l'ascens compensat. Per tant, necessita que Badalona o Cornellà, que de moment és el que es pressuposa que passarà l'eliminatòria, doncs guanyi el seu play-off d'ascens.
0: Gràcies, Jonathan. I finalment, un altre punt de futbol. Abans d'acabar, a Primera Catalana comença el nou projecte a l'Esport Club Granollers, amb nou entrenador, l'ex de l'Atlètic Sant Just i el Sabadell B, aquesta última temporada de la Lliga Elite. En aquest cas, ara en parlem, Marc Abastany, Ràdio Granollers, Arnau Camí.
8: L'equip ballesà ha començat a moure fitxa en el mercat d'estiu de cara a reforçar el primer equip per la temporada 26-27. Els del municipal del carrer Girona ja coneixen qui capitanejarà el vaixell. L'escollit ha estat Marc Abastany. El fins ara entrenador del Centre d'Esports Sabadell B a la Lliga Elite aterra a Granollers amb l'objectiu de retornar el club blanc i blau a la màxima categoria del futbol català. Aquest és Marc Abastany, nou entrenador de l'Esport Club Granollers.
9: Content i il·lusionat de formar part de la família de l'Esport Club Granollers. La veritat que és un repte gran que afronto amb orgull, amb moltíssima ambició i amb una responsabilitat especial. Penso, sempre he pensat que el Granollers és un equip històric i ara mateix és un gegant que està adormit i entre tots l'hem de despertar. Venim amb moltes ganes i amb aquestes idees, amb aquest ADN, amb aquests valors, doncs intentarem que l'aficionat del Granollers se senti orgullós, identificat, que li vingui de gust venir al camp i seguir-nos i acompanyar-nos en aquest camí que tot just ara començarem.
8: Cabestany arriba després d'acabar aquest curs a la novena posició de la Lliga Elite, amb el Sabadell B. D'altra banda, també ha dirigit a la Primera Catalana a l'Atlètic Sant Just i va formar part de l'estaf tècnic de l'Igualada a tercera RFF. Així doncs, l'Esport Club dona un tomb pel que fa entrenador, tot i mantenir més del 70% de la plantilla actual.
0: Gràcies, Arnau. En bàsquet, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga ACB, on envien en relit el Barça, que només dos dies després de sortir escalat al Palau en l'últim partit de Lliga regular contra el València, amb qui va perdre de 25 punts, afronta el primer partit de quarts de final i ho fa a Múrcia contra l'UCAM en una eliminatòria amb el factor pista en contra. Escoltem a la prèvia el blaugrana Toko Shengelia.
10: El partido es 40 minutos y aún si habrá momentos que tendremos bajones o cosas negativas, tenemos que estar muy positivos y tenemos que ir a jugar 40 minutos. Nos podría servir por algunas cosas, pero ahora es ya creo que otra cosa. Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest primer partit d'una eliminatòria de quarts de final al millor de 3, el segon es jugarà dijous al Palau Blaugrana. També avui juga el primer duel de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals. Demà serà el torn de la Penya, que enceta aquests playoffs a la pista del Baskonia. Més bàsquet, el Baxi Manresa ja toca pensar en el curs vinent i ahir el club del Bages anuncià el seu primer fitxatge de l'estiu, el francès Lucas Buford. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
11: Es tracta d'un base que també pot jugar d'escorta i arriba de l'Escap Bàsquet, un equip de la regió del Loira que juga a la segona divisió francesa. Amb 1,93 d'alçada, destaca per la seva envergadura i capacitat defensiva. El Biel Colomines, director esportiu del Baxi Manresa, ens donava detalls del jugador.
5: El Lucas és un jugador exterior que pot combinar les diferents posicions exteriors gràcies a la seva versatilitat en quant a defensa, principalment. És un base o un jugador exterior amb una molt bona alçada, amb molt bona envergadura, amb una capacitat de defensar la pilota molt interessant, que et permet defensar des de l'1 al 3 en quant a defensa. I el seu joc d'atac destaca molt per la seva capacitat de jugar en equip, de poder pujar la pilota, de poder passar la pilota amb molt de criteri, de saber on han de trobar les oportunitats per poder notar.
11: Fitxa per 3 temporades i, tot i arribar de segona divisió, anteriorment havia jugat a la primera francesa, on havia tingut un rol important.
5: Amb el Lucas Beaufort incorporem un jugador de present i de futur, un jugador que amb només 24 anys ja compta amb l'experiència d'haver jugat 3 temporades de primera divisió francesa amb el Limoges i amb l'Estrasburg, on va tenir un rol important en l'equip. Per tant, sumem un jugador que, malgrat els seus 24 anys, ja disposa d'un recorregut a un alt nivell, que això per nosaltres és molt important de cara a una adaptació a la Lliga CB.
11: Així doncs, de moment, el Manresa incorpora un jugador exterior després de confirmar la marxa del base Dani Pérez.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, l'Igualada va saltar ahir al Palau Blaurana i empat en l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei lliga masculina. El conjunt arlequinat, ahir de blanc, va superar 1-3 al Barça, que perd el factor pista en aquesta sèrie al millor de 5. Ara l'eliminatòria viatja empatada a 1 a Igualada, les Comes, on s'hi jugaran ja segur 2 partits. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
12: Sento alegria també perquè era un rival que aquest any ens estava posant sempre de cul, a vegades amb mala sort, a vegades amb justícia, que ens guanyaren superiors, i crec que avui no han estat gens superiors. Crec que les dades indiquen que hem arribat molts més cops que ells. Crec que la victòria és molt justa, tot i que ells hi ha hagut minuts que ens han sotmès, i marxem contents, però sent coneixedors de que aquesta eliminatòria possiblement serà molt llarga i que haurem d'estar molt bé a casa per poder passar.
0: Divendres, aquest tercer partit, en aquest cas a les Comes, entre Igualada i Barça. L'altre semi, recordem, el Liceo guanya 2-0 a un Calafell que mirarà d'igualar. L'eliminatòria a casa, partit també de divendres, el Joan Ortoll. I en futbol sala, el Barça ja és a semifinals del títol de Lliga, del play-off pel títol de Lliga, després de guanyar ahir a la pista del Valdepeñas 4-6, amb una gran remuntada en el tram final de partit. Els blaugranes, que havien quedat líders a la Lliga regular, recordem, superen els quarts per la via ràpida, com ho ha fet també el seu rival, que ja coneix de semis, el Movistar Inter, que ahir va tornar a guanyar el vigent campió, el Cartagena. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, que avisava que havien de controlar millor els partits com el d'ahir.
13: Cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido, y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no? Pero también es verdad que un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido y te quedas fuera.
0: Aquesta semifinal contra Movistar Inter, també el millor de 3, arrencarà aquest cap de setmana amb el factor pista de nou favorable al Barça. I en waterpolo avui sabrem qui guanya la Lliga, la Divisió Nord femenina, amb el tercer i definitiu partit de la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró. Recordem, a més, que tots dos equips es poden tornar a trobar la setmana vinent ja a la final de la Champions femenina. El duel d'avui a les 9 del vespre a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Mataró Ràdio, director Marc.
8: Avui sabrem quina serà la campiona de la Divisió d'Honor femenina. A partir de les 9 del vespre, tercer i últim partit a la Pere Serrat entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
14: sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
15: Fa dues temporades, els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores, el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
16: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
15: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
0: Gràcies, Héctor. I en Tenis Taula, atenció a la gran temporada i el creixement que anem anat parlant, de fet, aquest curs del Club Tenis Taula a l'Hospitalet, amb el primer equip masculí consolidant-se a la Superdivisió i el filial masculí i el primer equip femení ja, després d'aconseguir l'ascens a la segona màxima categoria, les divisions d'honor mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
17: És probablement una de les entitats esportives catalanes que ha fet un salt qualitatiu més important en els darrers anys. Es tracta del Club Tenis Taula a l'Hospitalet, club que ja va fer història la temporada passada amb l'ascens del seu primer equip masculí a la Superdivisió i que enguany ha fet un pas més. El conjunt femení i el B masculí disputaran el curs vinent la Divisió d'Honor, segona màxima categoria estatal. El president del club, Roger Guarts, repassa tot el que s'ha assolit.
18: Aquests dos ascensos suposen la culminació d'una temporada pràcticament perfecta a nivell esportiu, juntament amb la permanència a Superdivisió i el sotscampionat en el Campionat de Catalunya Absolut, i sense oblidar que hem aconseguit també gairebé 8 ascensos més en categories provincials i un ascens a tercera nacional. S'ha aconseguit també augmentar la massa social amb gairebé 100 socis més aquest any.
17: Però això no acaba aquí, perquè la voluntat del club és consolidar algunes de les coses ja aconseguides i continuar creixent en moltes altres.
18: Mantenir un cert creixement en la massa social i consolidar-nos com un dels equips més importants a nivell de Catalunya i d'Espanya. I fent un esforç molt gran en aquesta propera temporada en què la base encara sigui més important a nivell de joves.
17: Amb la temporada a punt de finalitzar, ara toca el moment de planificar. Un dels grans objectius per al curs vinent és que el primer equip masculí acabi en places de competició europea.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt, en corfbol, el Vallparadís de Terrassa s'ha proclamat campió de Lliga i a més s'ha classificat per jugar competició europea al curs vinent. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
19: El Vallparadís torna a regnar després de 3 anys on els enfrontaments amb el Barcelona a la Lliga eren derrotes. Per fi ha arribat la recompensa a l'equip de Miguel Ángel Tobaruela, que per cert deixa la banqueta per començar una nova etapa, i de quina manera marxa després d'aconseguir aquesta temporada el doblet i la classificació per la Champions de la propera temporada. Dani Martínez és el capità del conjunt grec.
20: Sí, la veritat és que ha estat un marcador molt curt i s'ha hagut de patir molt, s'ha treballat moltíssim en defensa, moltíssim, i res, bueno, mira, al final hem tingut la sort del campió i hem guanyat. Sí, portaven ells unes quantes seguides guanyant-nos al final i, bueno, pues, està molt bé, és molt satisfactori poder donar-li la volta a aquesta dinàmica que teníem.
19: Escoltem Andrea Soriano, jugadora del Vallparadís.
21: Dur, intens, però la veritat és que ens ho mereixem molt, hem lluitat molt i crec que això ens ho mereixem.
19: I lògicament no podem marxar sense escoltar a Miguel Ángel Tobaruela, l'artífex de tots aquests èxits del Vallpa.
22: La veritat és que una temporada única, tant el segon equip com nosaltres, no puc oblidar amb el segon equip, perquè treballem dia a dia junts i ens fem millors uns als altres, i al final hem aconseguit el doblet i Copa i Lliga, espectacular. Marxar doncs, guanyant, amb la gent contenta, la gent somrient, tot l'esforç, no?, de la temporada, no?, que és molt dur anar a entrenar, que ja ho saps, no?, que esport amateur és complicat.
19: Doncs acaba aquesta etapa de Miguel Ángel Tobaruela, com ell ha explicat, una etapa històrica al Vallparadís i també al Corbal Mundial, perquè també ha tingut la seva part important a les seleccions catalanes.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González. L'Aiman Trigui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
23: La xarxa de comunicació.
1: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum.

0: Que d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
1: Com pot ser, si sempre feu fotos?
0: Sí, però no són de veritat.
1: I si li regalem un reportatge?
0: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
1: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Sabies que...
4: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.
5: Bon dia, són les dues.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
7: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
5: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
8: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
9: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
5: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
8: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
5: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
8: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
5: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
8: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
5: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
10: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
5: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma...

0: molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i el matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
4: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
3: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
5: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
3: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
6: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
6: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
1: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
9: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
8: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
9: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
8: El govern ha qualificat la visita del Pontífex com un fet històric.
2: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el Barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona, des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles, i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
11: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
12: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat. I també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
10: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló, impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia. I han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
6: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
13: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
6: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
1: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
6: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
1: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
15: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer, li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
14: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenada Salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
16: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
17: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
16: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
1: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
19: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
18: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les quatre demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
20: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
22: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
20: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
2: Notícies en xarxa.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
6: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
23: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
6: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
1: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
0: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castaños, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
3: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més una acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
0: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
1: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
5: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud, no hi ha res.
4: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
6: En concret, al cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
1: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
6: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
1: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
25: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
24: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
26: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
24: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
7: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
8: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
9: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
8: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
10: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
8: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
7: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
11: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
7: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador laquinat Ton Ripoll.
12: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que és, això és el que ens identifica com el Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tota la quinata se senti orgullós.
7: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
13: Ya han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
7: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
27: Calaix Actiu.
28: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
29: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
14: Finques Blaumar.
15: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
14: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
15: 93 792 0440.
14: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
15: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
16: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
17: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
16: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
18: ¿Sabías que...?
19: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
1: Quarts de 3.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
20: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita

0: Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
3: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
1: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
4: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
7: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
6: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
7: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
6: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
8: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
10: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
11: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata, cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
9: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
4: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
12: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat, la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca, per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
13: A la campanya, els Germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també el Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
14: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
13: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
15: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
16: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
15: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
18: afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
17: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: Són 3:15. En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació. Amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada.

0: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
1: Nou Confort. Som a la Riera del Bisbe, Pol 28 d'Arenys de Mar.
0: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Sabies que...
2: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom Bosc de Pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són en realitat persones petrificades per una maledicció.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Obrim el calaix amb les recomanacions de la Misha.
2: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys publicat per Apoyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres.
1: I continuarem amb la Irene Cordón, autora de Faraons de Silicon Valley, publicat per Ara Llibres. Una veu que aterra amb molta intensitat i que no us deixarà indiferents. Un petit assaig que devorareu i que és absolutament necessari en els temps que vivim.
3: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no?, a nivell mundial. Perquè me n'havia adonat que jo imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders.
1: Arrodonim programa amb l'Eduard Cirera, autor dels Estornells mai volen sols, publicat per La Campana, on ens endinsarem en el món dels joves des de moltes perspectives. Un llibre que ens endinsa en les seves dificultats en ple segle XXI, amb un relat que no oblida el passat, ple de sensibilitat, però sense filtres.
0: Tenim a punt, ja ho heu escoltat, el sumari, un programa ben complert. Avui, del Calaix, l'edició número 343 de la temporada 7, capítol 38. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder

0: poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Míriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Míriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Irene Cordón és doctora en arqueologia especialitzada en l'antic Egipte per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora divulgadora i guia d'expedicions científiques i culturals a Egipte, al Sudan, Etiòpia i al Pròxim Orient. Publica articles a la revista Història de National Geographic i el seu últim llibre és Estels del Sudan. Faraons de Silicon Valley és un assaig sobre la naturalesa del poder des dels faraons egipcis fins als líders de la tecnocasta, a mig camí entre la divulgació històrica i la crítica als lideratges actuals. Faraons d'ahir, tecnòcrates avui. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No aneu a Silicon Valley a buscar faraons amb sarcòfag, però sí que us heu de llegir Faraons de Silicon Valley de la Irene Cordón, que la tinc avui aquí. I a més que bé que estem, Irene.
2: Doncs estem aquí estupendament sota l'ombra d'un arbre, sí. Meravellós al Camp de Mar d'aquí a Tarragona.
1: Ha estat una descoberta absoluta. M'he llegit el llibre que diuen en 0, no? Allò super de pressa.
2: Es llegeix molt ràpid.
1: Aquest matí? I, sí, bueno, es llegeix ràpid, però si prens notes com he pres jo, sí. No es llegeix tan de pressa perquè hi ha molta teca aquí.
2: Bueno, aquí està el tema. És un llibre de format petit. De fet, Ara Llibres ha fet aquesta aposta per una col·lecció que es diu Càpsula, perquè es tracta que en menys de 100 pàgines deixis anar o parlis d'algun tema, però ja des de la primera pàgina tingui suc, que et faci pensar. I la meva és la càpsula número 2, però la càpsula número 1, que és el Genís Roca, que va escriure sobre intel·ligència artificial, que també ho recomano molt al seu llibre, em va dir, és que això és un format TikTok. Diu, perquè és vertical i ràpid. I llavors, a dia d'avui, que la gent li costa llegir, perquè molta gent li costa llegir, aquest vas molt ràpid, llavors... Clar, a vegades no s'ha passat mai que estàs llegint un llibre i dius, ui, li sobren 200 pàgines. Doncs aquí ens van dir que no s'obri ni una, però heu d'anar al gra. I així ho hem fet i em sembla que ho hem aconseguit.
1: S'obren 200, 300, 400...
2: Doncs aquí amb molt poques pàgines hem pogut entrar ja...
1: En tot, i a més, jo penso que encara ens hem quedat amb ganes absolutament, sí? De més, perquè aquí no hi ha filtre. Vas directe,
2: no.
1: I ho dius molt ben dit.
2: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no? A nivell mundial. Perquè me n'havia adonat que... Jo imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders. Llavors, és probable, m'he arribat a plantejar, què passarà si d'aquí 2, 3, 4 mil anys personatges com el Trump siguin també idolatrats, perquè al final el que ens queda és el relat que ells ens volen vendre. Si el Trump està dient que és el millor president dels Estats Units que hagi tingut mai, que ell és el que es mereix el Nobel a la pau, etcètera, etcètera, la gent que nosaltres vivim en el seu temps tenim un esperit crític molt, molt important, molt fort, però potser d'aquí 4.000 anys la realitat queda totalment desbiaixada, perquè al final la veritat és no el que és, sinó el que la gent creu que és. Llavors, aquests grans líders aleshores i ara s'encarreguen de travar aquest relat perquè la gent es cregui alguna cosa. Llavors, jo veig que no han canviat les coses.
1: No han canviat les coses, sempre ho diem, però des de la teva mirada encara és molt més... És com si ho poguéssim tocar, és molt més tangible, perquè jo era de les que sentia una fascinació i em mirava 50.000 documentals i em llegia tots els llibres d'història i havia d'anar als museus i veure-ho. Però... m'ha canviat molt la mirada. Justament aquest any, amb tota aquesta Tàrraco Viva, que posa la mirada sobre per què Roma i a l'abans i a l'ara, penses, ostres, és que només mirem la part fascinant de joies, d'escultures, que està molt bé tot això, és cultura,
2: yes.
1: Però eren persones com nosaltres, eh?
2: Mira, m'agrada molt el que m'estàs dient, perquè quan un escriu un llibre mai saps l'èxit que pugui tenir, però sobretot jo el que volia era que la gent pensés o que els hi canviés una miqueta la mirada, i m'acabes de dir que tu t'ha canviat la mirada. Aquest era l'objectiu, és a dir, és veritat que ja de per si la civilització egípcia és fascinant, com és també la romana. Per mi la història antiga és molt important. Aquest per què Roma, jo dic per què l'antiguitat, cal estudiar la història antiga, dic cal estudiar la història antiga per... sobretot no caure en els mateixos paranys que seguim caient. O sigui, dic, tant de bo tots els polítics estudiessin història antiga i filosofia, perquè al final el ser humà anem repetint patrons, anem repetint-los, no? Llavors, bàsicament, jo el que he volgut fer és això. L'antic Egipte, què ens arriben? Aquestes imatges totalment precioses, eh? Però aquesta aureola de misteri, aquests grans líders, aquesta cultura, i que ningú passava gana, i tot això no és fals. Ens ha pogut arribar una imatge, que està bé, però no és la real. Llavors, el primer que hem de dir és que són humans i que aquests grans líders, almenys des del meu punt de vista, tenien un ego desbocat. És una gent que tenia molt de poder, ho sabien i l'utilitzaven. Per sobresortir en un món on el 90% eren camperols i camperoles que treballen la terra, analfabets, amb una esperança de vida que no arribaven als 30 anys, i tot això no es diu. Jo us dic, anem a dir-ho tot, i malgrat tot seguirà sent fascinant. Estudiar-los sempre és quelcom molt bo i positiu.
1: I ara deies que els polítics, si estudiessin una mica més tota aquesta història antiga... No, que segur que se l'han estudiada i per això copien els patrons, eh? Irene, no sé què dir-te.
2: Doncs no l'han estudiada bé. No l'han estudiada bé, o hauran estudiat aquesta història que queden idolatrats aquests líders pensant que ells ho seran. És a dir, que a veure, primer, el ser humà és el que és. O sigui, els sàpiens som així i la cobdícia i el poder a mi em fa molta por, jo us ho he de reconèixer. Fins i tot jo ho dic, no? Jo em considero una dona de principis, amb valors... Però m'atreveixo a dir que si tingués molt poder a les meves mans, jo no sé on arribaria. Jo és probable que, com veig amb els grans líders, la nostra ment podria acabar, no sé, alterada. És possible que passés això. Per tant, què és el que passa actualment? Doncs el que ha passat al llarg de la història...
1: El de sempre.
2: El de sempre, que està en una situació de poder, està poltronat en un lloc, doncs es creuen gent que tenen una sèrie de drets i privilegis que no haurien de ser, que és molt difícil ser íntegre. I fins i tot els disculpos, i penso que potser és aquest el problema, que també ens els mirem com si fossin déus a la Terra. I no ho són.
1: La nostra responsabilitat. Sí. Això també ho treus al llibre i ho trobo
2: totalment
1: fantàstic.
2: És que és culpa nostra, o sigui, al final dius, fins i tot, no? Aquest altaveu, vosaltres com a periodistes, no? Que doneu altaveu a tanta gent, els anònims sembla que no interessin, perquè sempre anem, doncs, a aquell personatge popular, que fins i tot saps que diu bajanades, doncs no els hi donem més veu. Per què? Perquè tots tenim la responsabilitat de saber, primer, a qui votem. Per tant, hem de saber ben bé i escoltar bé aquests discursos. N'hi haurà algun de millor que d'altres i de molt dolents, però segur que hi ha alguna cosa que ens ajuda. I, evidentment, l'esperit crític. No hem de perdre mai l'esperit crític. Es pot ser crític amb algú, criticar-lo molt i després, per exemple, votar-lo. Jo puc admirar les qualitats d'un líder polític, però puc ser crítica, he de ser crítica. I és responsabilitat nostra tenir els líders que tenim, perquè és que és així. Però fins i tot, ja no líders polítics, aquesta tecnocasta, l'Elon Musk, no li doneu més altaveu.
1: Prou!
2: I això depèn de nosaltres. No, perquè dona molta feina. Clar, és que mentre l'estiguem idolatrant i el tinguem realment, ell es creu un visionari. Si tu et creus que és un visionari... T'he guanyat el relat. I, per tant, ell li importa un pito el que fa la gent. Li és absolutament igual. Doncs no li donem més veu. No li donem.
1: Són fanàtics, absolutament. Eh? Absolutament. Jo penso que s'ha ratllat... S'ha arribat al fanatisme, no?
2: Fanatisme, ells cada vegada tenen un ego més gran perquè els han idolatrat, estan en un pedestal, són capaços de fer qualsevol afirmació perquè saben que darrere hi ha tot un seguici de gent que ho acatarà. Jo segueixo dient, jo admiro a molta gent, però no els idolatro. Els pots admirar i criticar. Llavors, l'admiració està molt bé, perquè reconeixer les capacitats d'una persona de lideratge, però també per ser generosa, per ser molt bona en donar un toc de pilota, però pot ser crítica amb aquella persona. Saps molt bé d'això, però no tens ni idea, per exemple, d'intel·ligència emocional. I ja està. I jo crec que, a vegades, jo crec que aquesta sensació la tenim, l'hem tingut tots i totes, que a vegades hem tingut la sensació que aquests polítics o aquesta gent que l'estan imposats als pedestals ens tracten com si fossin borregos, i no ho som.
1: I ens hi tracten, eh?
2: Ens hi tracten. Llavors, jo no sé si és que es pensen que nosaltres som rucs o que ells es creuen més intel·ligents. En tot cas, crec que és culpa de tots. De nosaltres, ells fer-los creure que som molt i que nosaltres ens acabem creient que nosaltres som rucs.
1: I que s'ha de llegir molt i que s'ha d'estudiar, però bàsicament per tenir el que tu has dit. Esperit crític.
2: Això és el més important.
1: Absolutament necessari. Ui, jo ara m'estic encenent, ja? Ja me'n vaig del llibre i ja me'n vaig a la realitat.
2: Molt bé, Mònica. Es tracta d'això, que té l'objectiu d'aquest llibret, que és veritat que llegeix... Sí, és una guspira. I almenys, i de fet és un punt de vista, només és una opinió, perquè evidentment hi ha gent que jo he pogut escriure alguna cosa on ho he escrit sense filtre, i jo puc entendre que hi hagi gent que em digui no estic d'acord, llavors m'agrada molt perquè no hi ha res millor que la discussió acadèmica. Jo els dic, a veure, per què no estàs d'acord amb això? Dóna'm la teva opinió. I m'agrada perquè penso, estàs tenint esperit crític també amb mi i es tracta d'això. Llavors, jo dono una opinió, però sobretot, ja des de la primera pàgina, el que dic és, jo parlo sobretot dels antics egipcis, dels faraons. I per què? Doncs perquè després de 25 o 30 anys de carrera, perquè és el que porto, perquè una ja té una edat, crec que ja tinc prous coneixements per fer-ne unes valoracions. Llavors, jo dic, a partir d'aquí, d'aquest doctorat que tinc, de tot això, jo tinc el meu esperit crític, i el primer que us dic és que no suporto els faraons. Clar, això és una cosa que la gent no s'esperava, perquè em dedico precisament a l'egiptologia.
3: És molt bo,
2: i no m'agraden gens, el que passa que m'agrada molt més la gent del poble... M'agraden molts aspectes d'aquesta cultura, la religió, el pensament... Els líders en si, bueno, els admiro perquè van saber enganyar i van crear un relat, el van travar molt bé per poder governar. És una civilització que ha durat 3.000 anys, per tant, alguna cosa tenim que aprendre d'ells, no?
3: Tan malament...
2: No, els hi va funcionar, exacte. O sigui, el llegat és molt important i crec que n'hem d'aprendre d'aquest llegat. Ara, jo tots aquests líders els poso a terra, evidentment, els hi parlo de tu, no els hi parlo de vostè, no per mancar de respecte, simplement perquè som iguals. Llavors, amb un pla igual, tinc aquest esperit crític.
3: I visca l'esperit crític.
2: Visca.
3: I més literatura de la Irene Cordón, que la necessitem. Jo ja estic pensant què escriurà en un futur. El que sí que també m'agradaria parlar de com hi és, no? Com està present aquesta comparativa, que l'he trobat molt bonica amb la Zarzuela, meravellós.
2: Ja m'agrada.
3: Ja tenim la Zarzuela aquí, eh?
2: És que saps què passa, Mònica, que a dia d'avui...
3: És una fotocòpia, realment.
2: I perquè a dia d'avui els líders ens ho deixen molt fàcil. Jo cada vegada que escolto, que poso la ràdio, que us escolto, i vaig sentint les notícies, dic, a veure quina una. No? Tenim uns personatges actualment al planeta que és que realment em pots fer mofa. No m'estranya que programes com Polònia, etcètera, etcètera...
3: Funcionen.
2: És que és molt fàcil. És que realment a cada declaració que fan és molt fàcil. Les monarquies. Clar, jo us ho reconec, que sóc republicana, llavors em miro la monarquia d'una altra manera. He estudiat molt la història i si bé aquesta institució ha pogut funcionar en un moment determinat de la història en un indret, a dia d'avui jo totalment estic en contra. I la monarquia, per exemple, espanyola, jo és que em peto de riure perquè dic, a veure, o plorem o riem. Llavors dic, vinga, va.
3: No hi ha més opcions amb el que tenim.
2: No, llavors dic, doncs fem-ho ridícul, fem-ho. I és una opinió. I a vegades la gent diu, ui, et crucificaran. Que bé. Doncs que ho facin, ja està bé.
3: Que crucifiquen a tots.
2: A tots, amb fila índia. I dius, vol dir que les coses van bé, vol dir que la societat ja tenim opinió, que la podem donar, exacte. I sobretot no passem mai la línia al discurs de l'odi, perquè aquí sí que no el penso passar mai, malgrat siguis un monàrquic, un no monàrquic, un Elon Musk. No, sempre amb tot el respecte del món, tu pots dir, mira, jo no estic d'acord amb això, i no passa res. No passa res, perquè és una opinió, i una opinió personal d'una més d'aquesta societat.
3: Ja us ho he dit, que ja ho havia escrit molt ben escrit. Que això no vol dir que no rasqui, eh?
2: No, des de la primera pàgina...
3: Que piqui
2: pàgina...
3: i que rasqui, però...
2: Sí, tot, absolutament tot.
3: T'ho hem dit, que dius, és que us heu de llegir el llibre, de veritat. Jo aquest dematí pensava, no vull que s'acabi, vull una miqueta més, però ara...
2: Això m'agrada molt, que em diguis això. Sí. Bueno, ja l'estirarem. Sí, ja ho farem.
3: Sí.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
3: Però a més a més, ja ho anireu descobrint quan el llegiu, no us ho explicarem tot. El que també vull posar a l'altra mirada és que jo deia que mirava documentals i que llegia llibres d'història.
2: Meravellosos.
3: Mirem les piràmides, no? I es fan 50.000 especulacions. Però tu parles d'una altra mirada, també, sobre això. I m'agrada. Sí. Per què? Què és el que ells buscaven, en realitat? O sigui, nosaltres ens ho mirem des de... Que si eren extraterrestres, que si com les van posar, que si la gent estava allí humiliada i tot s'esclau. Vull dir, 50.000 teories.
2: Clar.
3: Però tu...
2: Faig una altra pregunta. O sigui, el que me n'he donat, parlem de les piràmides de Giza, que tenen 4.600 anys d'antiguitat, aquelles grans moles, construccions arquitectòniques de Keops, Cafre i Misserim, i me n'adono, i jo he anat moltes vegades a Egipte, he viscut al Caire per fer el doctorat, que la gent sempre pregunta el com es va fer, no? Com carai es va fer això, perquè és veritat que per molt que ho hagis vist a documentals, a fotografies, fins que no vas allà, dius, mare meva, que és el que tinc al davant, perquè és monstruós. Llavors dius, és veritat, com? Llavors jo vaig dir, anem a canviar la pregunta, no fem el com, perquè el com és veritat que està ple de teories, i no la sabrem mai. Sí que hi ha coses que les podem ja treure, com per exemple el tema dels esclaus. Nosaltres sabem que en aquell moment no existia l'esclavitud, el que passa que Hollywood ha fet una miqueta de mal.
3: Com sempre.
2: Malgrat que ens apropa una cultura i una civilització, es prenen moltes llicències, que jo dic simplement truqueu a la Cordón, que ja us assessoraré amb tot el tema de les pel·lícules ambientades a l'Antic Egipte, o veniu a Tarragó Viva per entendre com eren les pel·lícules ambientades en l'època romana, l'època imperial o republicana. Llavors, què és el que passa amb els egipcis? El com? Clar, jo dic, jo no sóc ni arquitecte ni enginyera. Per tant, jo no sé com es van construir les piràmides, no ho sabem, però confio en el que em pugui dir un enginyer i un arquitecte, perquè per molt historiadora que sigui, jo no conec ni de forces, d'enginyeria, no hi en sé. I la pregunta és, per què van fer aquesta piràmide? Llavors, sovint la resposta és, ah, però si és una tomba, i dius, però us n'adoneu la quantitat de recursos humans i la quantitat de recursos que es va haver d'emplear per poder fer una construcció d'aquesta magnitud tan enorme? Perquè allò és una tomba immensa per enterrar-hi una sola persona. És a dir, quina utilitat té aquest edifici que va costar tant, tant i tant a tots nivells? Perquè aquí va morir moltes persones, és veritat. Per què servia? És que cura el càncer? És que està preocupat per fer-te el cafè o per tenir la població més contenta? No, i us dius, per què servís una piràmide? I al final, com que sempre ens surt el nom de Keops, dic, per glorificar el seu nom, perquè sigui etern. Llavors, sense voler, ho he comparat amb altres grans construccions arquitectòniques al llarg de la història i en plasmo a l'actualitat, i penso en l'Apple Park. L'Apple Park són unes oficines, que no sé si les teniu en ment, però és aquell edifici...
3: Una burrada.
2: És com un ovni, no? És un edifici circular que ha costat 5.000 milions de dòlars, que al marge del seu cost, perquè és evident que Apple neda amb l'abundància, penses, són unes oficines. Què fan? O sigui, què tenen? I jo dic, doncs l'únic que tenen és que dius Apple. Estàs dient el nom, com en el seu dia el senyor Keops, ho deia per la seva piràmide. Simplement esperit crític. De debò que cal fer aquests esforços? I jo mateixa en el llibre dic, potser sí que ens cal, perquè el ser humà ens emmirallem amb això i potser necessitem...
3: Aquesta grandesa, no? Passar la història.
2: Volem la grandesa i formar part de què hem fet aquesta grandesa, perquè és important viure en societat, la col·lectivitat... Però a mi no me la foten. O sigui, jo dic, està molt bé, però jo ja sé per què ho heu fet. És per tu ser etern. Perquè tu siguis Keops, el gran Keops, o tu siguis Apple. Al marge, sí, és molt bonic formar part d'aquest col·lectiu, perquè tots volem identificar-nos amb alguna marca, amb algun nom. Jo crec, per exemple, avui en dia el Barça també té una marca esplèndida i orgullosa que ens dic de ser del Barça. Els colors, blaugrana, tot això és una invenció humana. Tu pares a pensar i dius, què és el Barça? Bueno, doncs ens porta arreu del món. Jo, que soc molt viatgera, m'obre moltes més portes dir que sóc del Barça i que sóc sòcia del Barça, de parlar de Catalunya o de Barcelona, que malauradament és l'única ciutat que jo crec coneguda. El Barça és l'ambaixador més gran que hem tingut i dic, doncs si això permet parlar de la nostra cultura catalana, endavant! A mi tampoc me la fots. O sigui, sé que darrere hi ha una empresa, que hi ha moltes altres coses.
3: Ara m'agrada, perquè això de ser eterns i formar part d'això... Els historiadors teniu una cosa que a mi m'encanta. O sigui, hi donarem veu avui. Sí, sí. Keops i tot el que tu vulguis. Però jo sóc superfan de la banda bevedora de cervesa i dels amics de Keops. Que això són grafitis posats a la piràmide. Ei, quedeu-vos amb això i intenteu imaginar...
2: Que carallós, no?
3: I és que mono! O sigui, almenys com ens sabem... Algú que formava part d'això i que no era Keops, punyeta.
2: Clar, sí, sí,
3: és molt xulo.
2: És molt xulo, és, bueno, nanos joves, entre 17 i 15 anys, que fan quàdrigues o equips.
3: Com els d'ara, que fan...
2: Ara que vas construint... Bueno, jo dic que són com quan fas aquest futbol de barri, que fas equips, no? Sí. Vinga, que ens hem apuntat a un campionat, no? I com us dieu vosaltres? Es comencen a sortir els noms més estúpids i riallers i tontos i ximplets. Llavors, aquí és quan veiem la part més humana, no?, d'aquesta civilització. Quan veiem que un grup de 20 nois es van dir els borratxos de Keops, no? Nosaltres ens direm així. Per tant, a mi m'apropa, m'agrada molt més això. Això em fascina. A mi això em fascina. Perquè veig el ser humà. Fins ara no. Llavors jo vull les persones. Jo vull estudiar els grans anònims, les grans anònimes, gent que com tu, com jo, com tots els oients... Hem estimat, estimem, que tenim dolors, que tenim les nostres penes, també, perquè la vida no és fàcil. I no ho és ni aleshores ni ara. I sobretot aleshores, no ho era gens. Llavors això els humanitza. Perquè si no, la civilització egípcia, no m'estranya que la portin a la gran pantalla i constantment les novel·les històriques, que són meravelloses, però és només una petita imatge d'una cultura que va molt més enllà d'aquests noms coneguts, sinó de tota aquesta població. I com que jo sóc població... M'agrada recordar aquesta gent, perquè jo crec que els hi devem. Els hi devem a tots aquests homes, aquestes dones que van existir ara fa, doncs això, 2, 3 o 4 mil anys, i que, com nosaltres, estaven aquí assegudes a l'ombra d'un arbre plantejant-se i qüestionant-se coses de la vida. I això m'apropa molt a ells i a elles.
3: Jo ara acabaria l'entrevista perquè se m'acaba de quedar una cara de és que és meravellós tot el que està dient, però és que sí, jo sempre apel·lo tant a les persones humanes, eh? Aquesta part més... I que és absolutament universal.
2: És que si parlem amb gent que està malalta, o gent amb edat molt avançada, que veuen la fi, que la veuen, perquè tots sabem que morirem, eh? Però aquells i aquelles que sabeu i que veieu la fi, tots dieu el mateix. L'únic que importa al final són els vincles que hagis trebat amb les persones. La resta no importa. Per tant, quedem-nos amb això.
1: És tal qual. I ara farem un gir de guió perquè ens estem posant molt sentimentals, eh?
2: Bueno, forma part de la
1: vida, però
2: és bonic, és molt bonic, és molt bonic.
1: Ella és tan polifacètica que m'encanta, però no podíem acabar l'entrevista sense parlar de dones.
2: Ai, sí.
1: Ai, sense parlar de les dones.
2: Aquí m'agrades molt.
1: Ja sabem el que passa avui en dia, que ja sabem que no, avancem a trossos.
2: No, sí.
1: I anem endavant i anem endarrere, perquè això d'anar sempre endavant costa.
2: Sí, sí.
1: Però tu ens poses un bon exemple, i jo penso que està molt bé també acarat a aquesta imatge del passat i del present, que és, no sé si ho diré bé, Hatshepsut.
2: Hatshepsut. Molt bé, però ho has pronunciat molt bé, eh? El meu pare deia la ketchup. I amb tota la simpatia del món, a la Universitat Americana del Caire li deien la hot chicken soup, que també, o sigui, perquè és un nom molt enrevessat, costa de pronunciar. És una de les 5 dones que va arribar a ser faraó d'Egipte. És un personatge realment molt potent, perquè quan estudies la història de l'antic Egipte, no, 3.000 anys i cada cop i volta apareguin 5 dones faraó, doncs això és quelcom bastant exclusiu i excepcional. Com que és l'excepció, s'ha d'apartar de la regla. Us ho dic perquè normalment em trobo que la gent fa afirmacions tipus, a l'antic Egipte la dona podia arribar a ser faraó. No. Si amb 3.000 anys només van sortir 5, què t'està dient? Que aquella era una societat patriarcal. Jo m'atreveixo a dir que la nostra segueix sent una societat patriarcal. Tant és que tinguis una Constitució, per exemple, la Constitució del 78, l'article 14, apel·la a la igualtat, no? Al principi d'igualtat, per condició de gènere, religió, però nosaltres sabem que la realitat no és aquesta, i ho sabem perfectament, i que encara a dia d'avui ens costa molt. I per tant, que de cop i volta apareguin unes dones, unes líders, com Cleòpatra o com aquesta Hatshepsut, doncs s'està indicant que probablement eren unes dones terriblement intel·ligents, que es van saber rodejar d'uns homes, perquè la burocràcia era masculina, eh?, que les van recolzar, que probablement van haver de demostrar 2, 3 i 5 vegades més que elles podien, però sobretot sobresurten en un moment que hi ha unes llacunes de poder. És a dir, lo normal és que havia de ser un home, eh? Però, malgrat tot, què és el que passa? Jo sóc molt crítica amb Hatshepsut perquè també tothom la idolatra molt i jo reconec perquè admiro les seves qualitats, però no la idolatro. Jo us dic, és admirable que una dona a l'antic Egipte sortís, però què vas canviar? Va canviar alguna cosa? En aquell moment, el govern, que és tot sempre tan mascle, aquesta burocràcia masculina, la figura del visir, que és un primer ministre, va canviar, va poder, ella com a faraó, que tenia tots els poders, els 5 poders concentrats en ella mateixa, executiu, legislatiu, judicial, militar i religiós, va aprofitar aquest poder per dir, d'ara endavant, el càrrec de visir, els que esteu a Hisenda, també podreu ser dones? No! No va canviar res. Per què? Perquè ella va exercir el poder com si fos un home. Ella va reencarnar el poder diví, que està molt bé, però no va canviar absolutament res. Què passa a dia d'avui? Que quan miro les fotografies dels grans líders polítics, per exemple, europeus, veig una fotografia en ple de vestits grisos amb la mateixa corbata avorrida i de cop i volta un vestit de color vermell, blau, que es diu Angela Merkel, o ara la Ursula von der Leyen, per exemple. Ha canviat alguna cosa? No. La mateixa fotografia. Que a dia d'avui encara sigui notícia que un país pugi al màxim poder a la presidència una dona, com a Venezuela, com a alguns llocs d'aquests, que encara a dia d'avui sigui aquesta la notícia, vol dir que les coses no van bé. Sense anar més lluny, Catalunya, estat espanyol, el dia que tinguem una presidenta, Catalunya, que anem de moderns, jo no veig cap presidenta encara a la nostra comunitat, eh? I sé que hi ha altres comunitats que sí que la tenen, eh? Ens agradaran més o menys, però la tenen. I a Catalunya, que anem tant sempre de moderns, sempre anem pel davant, això no és cert. I com ho veig jo? Per als temes dels estudis de gènere. El dia que vegi, per fi, una presidenta a la nostra comunitat, nació, digueu-li com vulgueu, i a l'estat espanyol, potser aquell dia començaré a canviar. Però us diré una cosa. Sabeu quina serà la notícia? La primera dona o a l'estat espanyol o a Catalunya que agafa la presidència. Molt malament anem al segle XXI perquè encara hagi de ser que està la notícia.
1: Doncs anem pel camí, perquè com que no n'hem tingut cap...
2: No, ni, i jo no em presentaré. I tu?
1: No, jo tampoc.
2: Això també ho tinc jo, molt clar.
1: A mi m'expulsarien el primer dia.
2: Ui, ja. A mi no em votaria ni el meu fill, que té 18 anys, no em votaria ni ell, imagina't.
1: I per votació?
3: Sí. Perquè amb ella, a Hatshepsut, li va tocar no per votació, sinó per qüestions de... Bueno, es va quedar vídua, el fill era molt petit...
2: Clar, són casos excepcionals. Sí, va quedar, perquè ho va fer bé. Ho va fer bé, això sí, però amb molta mà de ferro.
3: Però clar, la més coneguda, tu has dit un nom que
2: ai, sí.
3: Que és Cleòpatra.
2: La Cleòpatra, la setena...
3: Que aquesta lista.
2: Sí, que està esplèndida, la pel·lícula.
3: Sí, però segur que no se semblava gens a la
2: segur que no. Cleòpatra és un personatge interessantíssim, però interessantíssim de la història d'Egipte. És el darrer faraó que va tenir Egipte. Una dona que sobresurt per la seva, sobretot, capacitats, per la seva intel·ligència, una dona que parlava més de 6 idiomes, una dona amb unes dots... es veu que tenia una eloqüència tremenda, i per ser polític jo crec que has de saber parlar i molt bé, eh? Diuen que tenia una veu molt greu, perquè, i això m'agrada, perquè... i que tenia una veu molt pausada. Clar, perquè us imagineu una dona parlant així? Hauria sigut impossible. O sigui, la imatge que ens dona Astèrix i Obèlix de, amb aquell fil de veu tan prim no hauria agradat. Però algunes fonts romanes, a més, diuen això d'ella, que era capaç que quan ella començava a parlar, l'auditori on parlava, ja fos, tothom callava i l'escoltava, perquè tenia aquesta veu pausada, una veu un xic greu i que se sabia dirigir a tota la seva audiència. Llavors, ja me la puc imaginar. Llavors, així ja dic, val, ja anem bé. I una dona, doncs, que rep un tron, probablement no li tocava, però es va obrir un testament quan mor el seu pare, Ptolomeu XII, i, contra tot pronòstic, doncs, li cedeixen a ella el govern. Això vol dir que ja es va veure aquestes qualitats que tenia. Una noia que era universitària, havia nascut a la ciutat d'Alexandria. Alexandria! Que té el museu, clar, i la biblioteca més important del Mediterrani, del món vell conegut en aquell moment. Per tant, el museu, que vol dir el Temple de les Muses, que vol dir universitat, ella tenia formació en aquesta universitat, que portava més de 300 anys. Per tant, la seva formació era esplèndida. Cal que les pel·lícules i les novel·les només insisteixin en la seva suposada bellesa corporal? Cal que encara caiguem en aquests tòpics, que només un bon parell de pits ben posats i una cara formosa et permetrà governar un país? No creieu que és absurd que encara ho siguem jutjant d'aquesta manera? Si admireu tant a la figura de Juli Cèsar, per què dieu que va ser embaucat per ella? És que no es van enamorar? Jo crec que amb l'amor. Clar que es van enamorar. Parlaven el mateix idioma. I no em refereixo només a que parlés el llatí. No. És que els dos eren terriblement intel·ligents, eren cultes, s'entenien. I els dos eren grans estrategues, evidentment. Però no oblideu, tenia molt més poder ella que no pas ell. Això sempre ho dic. Quan a vegades la gent diu, no, bueno, clar, però la Cleo, és que jo li dic Cleo, però ja som amigues. De tant que l'he estudiada, la Cleòpatra...
3: Que t'he sentit com ella. Ja,
2: sí, se m'escapa. O Tutankamon li dic tut, perquè era un nen, llavors em surt l'instint maternal de protegir-lo. Però la Cleòpatra, clar, era el faraó d'un país molt ric del Mediterrani. Juli Cèsar també és un gran líder polític, un triumvir, però no és l'amo i senyor d'un país com ho va ser ella.
3: Jo m'estaria hores i hores i hores parlant amb la Irene. Sí, Irene, ho hem de deixar aquí. Ara fa cara de pena, però tranquil·la, nosaltres ens anirem a fer un vermut ara, eh?
2: Ah, això et sembla fantàstic.
3: És meravellós, eh?
2: Sí.
3: I celebrarem la Tarraco Viva, que ens ha unit, sempre ens en recordarem d'això.
2: Oh, que bonic, és que bonic. Ben, oh, ben cert, visca sí, Tarraco Viva.
3: Cada Tarraco Viva pensarem...
2: Cada Tarraco Viva conec gent meravellosa i t'he d'agrair moltíssim aquesta entrevista.
3: També és d'agrair a la Glòria Aznar, que m'ha posat al teu contacte i ha sigut una absoluta meravella. Així que, escolta'm, anem fent xarxa de dones, que això és molt maco.
2: Això és molt bonic, i tant.
3: I vosaltres recordeu Faraons de Silicon Valley, d'Ara Llibres, Irene Cordón, tercera edició, a més a més.
2: Que bé.
3: Que llegireu en un plis-plas, però jo estic segura, jo el vull rellegir, perquè segur que encara hi trobo moltes més coses.
2: Tant de bo. Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Eduard Cirera Rius va estudiar enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i des de llavors treballa en el sector energètic. Però sempre ha tingut interès per la literatura i la nostàlgia de l'època universitària i les llargues hores de confinament el van empènyer a escriure. S'ha format al Laboratori de Lletres i ha destacat en diversos certàmens de narrativa curta. Els estornells mai volen sols és la seva primera novel·la. El Genís, de 24 anys, comença les pràctiques a una empresa d'energies renovables mentre intenta acabar el màster d'enginyeria industrial a Barcelona. Comparteix pis amb l'Ernest, diligent i treballador, i la Marina, intensa i caòtica. L'Alba, la seva parella, ha marxat a estudiar a l'estranger i tots dos han decidit obrir la relació per sobreviure a la distància. Quan la mort sobtada del seu pare el colpeja d'imprevist, el Genís es veu obligat a tornar a Reus, on tot li recorda allò que preferiria no desenterrar: la infantesa, les absències i el germà llunyà. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els estornells mai volen sols, i certament és així. És una de les coses que he descobert llegint l'Eduard Cirera Riu. Ell ha publicat, aquest és el títol, Els estornells mai volen sols. Vull dir que, a més d'aprendre-ho, és que és el títol del llibre. Està publicat per La Campana i ens acompanya avui per parlar de moltíssimes coses, perquè, Eduard, benvingut, has creat tot un univers.
2: Hola, Mònica, gràcies.
1: Un univers de joves que està molt bé per veure com acaren ells tot això. Quan entrem a la universitat, quan entren a la universitat, què és el que ens espera, no? Avui en dia, què espera tota aquesta colla d'estudiants amb un pis compartit boníssim? És molt divertit tot plegat.
2: Sí. Bé, la història es contextualitza ja quan estan acabant l'etapa universitària. Un dels conflictes interns que té el protagonista és que veu al final d'aquesta etapa com un abisme, no? I, bueno, és un moment vital, doncs, que li porta molts dubtes.
1: Bé, tenim el Genís, ell és el protagonista, serà el fil conductor. És una novel·la coral perquè tenim el seu germà, el seu pare, totes les històries familiars, els companys de pis, el David, la Carme, després arribarà la Sofia, les parelles, o sigui, aquí tenim, com he dit, tot un univers. I una miqueta, quan anava ja passant els capítols i t'apropes una mica al final, penses, és fer-se gran, eh? I crec que tots ens volem quedar una mica petits a vegades.
2: Sí, de fet, jo dic, no?, que la novel·la tracta com tres o quatre temes troncals, no? Una que és la frustració laboral, no?, en clau millennial, el poliamor, la falta de propòsit vital, no?, tema de salut mental, també, val? Però totes aquestes coses jo crec que les podem posar juntes. Hi ha un fonament que aguanta tots aquests pilars, que és el tema de fer-se gran, no? Que és un noi que es converteix en home, i bé, això es podria classificar com una novel·la d'aprenentatge.
1: Sí, i ara, bé, jo no sabia ni per on començar, perquè realment tots aquests temes van derivant, no? I van sortint petites branques, però el món laboral, que ja es diu, no?, que els joves no ho tenen fàcil. I penses aquesta explotació laboral amb el tema dels becaris i de les hores de pràctiques.
2: Tothom ha començat, no?, per algun lloc. Això no és nou. Però el que sí que potser comença a ser més habitual, no?, és que cada cop tenim més títols, no? La gent, doncs, estudiem molts graus, molts màsters, fins i tot hi ha gent que fa doctorats, postdoctorats, no? I al final ens trobem que a vegades, no?, per què, no? Si hi ha molta gent que ha estudiat tant i li costa pagar el lloguer. Vull dir que bé, una mica penso que el que ens estem trobant és això, no? Els de la meva quinta.
1: Bé, jo li comentava a l'Eduard abans de començar l'entrevista precisament que és una lectura que m'ha agradat en el sentit de canviar una mica de registre i posar-me també a la pell de totes aquestes noves generacions que venen darrere nostra, perquè els nostres pares, Eduard, ja eren una feina de per vida.
2: Sí,
1: com a mínim els meus, que això ja no existeix.
2: Sí, no, què va, què va.
1: Jo n'he tingut unes quantes fins que no m'hi he aposentat, però vosaltres ho teniu pitjor.
2: Sí, no, i amb moltes incerteses per davant, no? Ara amb el tema de la IA i tot això, vull dir que, bueno, sí, anem saltant d'un lloc a l'altre com podem, amb contractes temporals, no? Una mica, sí, és una mica bastant diferent que abans, sí.
1: Molt. I aquí queda... Queda retratat i, en certa manera, mostra, no? A l'inici de tot, diu, tenia unes ganes boges d'acabar, però què coi fotria amb la meva vida després de tot plegat? És que tu parlaves, no?, d'aquesta incertesa. De... Però que hi ha qui ho gestiona més bé, perquè, clar, tenim la Sofia, que és molt zen.
2: Sí.
1: M'encanta aquest personatge, perquè ella, si no està al seu centre, ja se'l busca. Ella sí. És molt de... És un personatge molt dels chakras, de meditació... Però amb ella entrem una miqueta també en aquests problemes mentals, no? Ella és la que ens apropa en aquests problemes de salut mental. Cada un dels personatges ens obre una dimensió.
2: Sí. De fet, el Genís, a més de l'abisme, no?, de l'etapa vital, també es troba amb que s'acaba de morir el seu pare. La seva parella ha marxat a estudiar a l'estranger... I tot plegat fa que s'empitjori, no?, la seva situació. I la Sofia és una nova companya de pis que entra doncs en aquest curs, no?, que és el que dura la novel·la, no?, un curs. I ella és psicòloga, estudiant de psicologia, i li fa de mirall, no? D'alguna manera l'obliga a enfrontar-se una mica amb els seus temes, no?, que ell intenta evitar. De fet, el Genís és una persona molt desconnectada d'ella mateixa, amb la veu narrativa que té ja es veu, no?, que s'escuda amb el sarcasme i el cinisme, i ella el que procura és, d'una forma intencionada o no, això ja es veu després, però sí, intenta fer-li de mirall.
1: Sí, després ja veurem què passa tots, entre ells, entre els habitants del pis, els que són externs... Bueno, no explicarem res, però... Vigileu quan aneu a mirar el futbol al camp del Barça, sisplau. Ja ho entendreu quan llegiu la novel·la, perquè el personatge... No, bueno, l'Alfred...
2: Sí.
1: Tot un person, Tot un person.
2: L'Alfred és un personatge... És com la típica imatge que tenim d'una persona que té l'àngel i el dimoni, una a cada espatlla, no? Doncs l'Alfred és el dimoni, no? El que passa que el Genís, el problema que té és que no té àngel. Llavors, sí, al Camp Nou coneixem l'Alfred, que és un personatge amb el que m'ho he passat molt bé escrivint-lo i creant-lo, la veritat. He deixat anar la... part més salvatge que tinc a dins. I bé, és divertit. És divertit l'Alfred, la veritat.
1: Ja ho veureu. Ja ho veureu. Totes les coses que fa, i és aquest dimoni, no? Que tu has explicat molt bé, aquest dimoni, aquesta mala consciència, no? Que dius, sí. Què faig? Li faig cas o no li faig cas? A més, és molt oportú sempre. És un personatge que no podia deixar de citar. I després, si parlem d'amor... Parlem de l'Alba, perquè l'Alba i el Genís ens obriran una gran dimensió sobre estimar una persona, estimar-ne dues, estimar-ne més, i com gestionar això de l'amor, del poliamor, de les relacions obertes.
2: Sí, ai. Sí. L'Alba marxa a estudiar a Estocolm, marxa a fer un màster, i el Genís, el protagonista, li proposa d'obrir la relació durant l'any que sigui fora. Creuen que així doncs, sobreviuran a la distància, no? El que passa que una cosa és el que es pensen i bueno, després es complica, no?, la cosa. I sí, és una situació que em permet llançar moltes reflexions sobre diferents tipus de relacions que són, bueno, divergents, no?, que sempre intentem etiquetar, però que al final etiquetar aquestes coses és molt complicat i tots els dubtes que poden portar, no?, a les persones que s'hi veuen implicades.
1: És que, esclar, es parla molt del poliamor i es veu molt la mirada dels joves, com si això fos molt normal, com si tothom hi estigués avasat, com si... que no fos complicat, no?, que hi ha aquestes opcions. I existeixen, i estic segura que hi haurà persones que ho portaran molt bé, tot plegat. Però quan hi entres, quan entres en aquest joc de les relacions obertes i d'estimar a tort i a dret, potser no tant en aquesta novel·la, però és així, clar, llavors surten els instints més primitius, Eduard. Vull dir, aquesta cosa de la possessió.
2: Sí. És a dir, una cosa és el que pensem racionalment, no?, de si podem obrir una relació, no?, de si... no?, si l'altra persona ens pertany o no, i això. I l'altre, molt diferent, és el que sentim quan ens hi trobem, no?, en el cas de que pugui estar amb una altra persona o això, no? I bé, és un calaix que he volgut obrir. Hi ha gent que s'hi troba i potser neguen el que senten, o hi ha gent que sí que ho sent i ho diu. No ho sé, la gestió, en tot cas, sol ser molt difícil. I bé, moltes vegades ja ens costa gestionar una sola relació, no? Quan n'hi ha més, doncs també es complica, no? I volia posar-ho sobre la taula, no? De no romantitzar-ho d'alguna manera.
1: L'has fet amb el Genís, li has posat tots els morros a la cara. Aquí.
2: Sí.
1: No li has donat treva.
2: Sí, bueno, a veure, un personatge està per maltractar-lo una mica, no? Al final, si no li passen coses, la novel·la és avorrida.
1: No, bueno, ja l'heu escoltat, ja no cal que postigui res més jo, perquè ja ha dit... Hi ha una frase que m'agrada molt, diu: em sento com si l'Alba m'arrenqués el cor de la caixa toràcica i se'l servís a taula amb en Nicles. Tots dos se'l mengen cru, se'l mengen amb les mans fins que llencen a terra les sobres, perquè me les acabi jo. O sigui, és que és home, però m'encanta perquè posa aquest drama, no?, que diuen aquest... És que les dones tenen un drama queen, però aquí...
2: No.
1: No l'has deixat respirar.
2: El Genís és drama queen fins a la mèdula, sí. Sí, s'ho pren tot molt a pit.
1: És que li ha tocat unes dones molt braves, que diríem, eh? La Bea també deixa-la anar.
2: Sí. Sí, la Bea és l'altra, la contrapart, no? Que el Genís la coneix i tampoc li convé, no? Però bueno, d'alguna manera ell es deixa portar i tampoc direm més.
1: No. Ja veureu tota aquesta disbauxa de relacions, que al final és un trencaclosques que acaba tenint tot molt de sentit, no? I jo penso que molta gent s'hi podrà sentir identificada. Jo ara agafaré petits detallets, però, per exemple, el dia de Sant Jordi, que també hi és present.
2: Sí.
1: Això és... Tots aquells i aquelles, perquè ja parlo en general, i aquelles que no tingueu rosa el dia de Sant Jordi, està molt bé llegir el llibre de l'Eduard. A veure si sentireu identificats.
2: Sí.
1: És un drama el dia de Sant Jordi per segons qui, Eduard?
2: El dia de Sant Jordi es present a la novel·la i el Genís el viu com un autèntic drama. Ja no per la rosa, que també, no? Sinó perquè, a més a més, és quan s'entera d'una cosa que fa que s'emboliqui encara més, no?, el tema. I sí.
1: Tot això està vestit amb moltíssima música, amb moltes bandes sonores, amb grups d'aquí i música de fora. Ets un amant de la música.
2: Sí, totalment. Totalment. M'encanta la música, m'encanta el cine, també hi ha moltes referències del cine, i ho he volgut plasmar, no? De totes maneres, he volgut que no sigui un capritx de l'autor, sinó que li doni un sentit tot això, no? El Genís és amant de la música per un motiu, i també és amant del cine per un motiu, eh? Llavors, bueno, sí, m'agrada que tot i posar cullera, no?, m'agrada que tot cobri un sentit.
1: M'agrada també la música, en aquest cas nosaltres escoltem aquest Men in Black de fons, i és la que jo he triat. N'hi ha moltes més, eh? Jo m'he quedat amb aquesta, però és a dir que mentre anava llegint anava posant-me les bandes sonores, les músiques, i també hi ha cinema. Són molt culturals, eh? Escolta'm, aquests joves els has posat molt involucrats en el món de la cultura. Tu també ets de cinema, ets d'anar al teatre... sí, i ho mostres amb els personatges, suposo.
2: Sí, sí, sí. A mi, bueno, jo sempre intento impregnar-me, de ja no només de literatura, de cine, de música, del que sigui. Penso que l'art en tots els àmbits enriqueix. Sí, sí.
1: Aquí també hi serà present. Ja veieu que no hi falta de res en aquesta història, però sempre no oblidem que la veu aquí és dels joves. La família. Aquí hi ha un gran secret, hi ha un misteri que quan arriba al final t'atrapa i t'enganxa, no es pot comentar. Però sí que m'ha sorprès perquè no m'esperava aquest desenllaç, me n'esperava un altre.
2: No. Val?
1: M'ha fet plorar, que ho sàpigues.
2: Carai, que bé. Sí. M'ho diuen, eh? M'ho diuen, ostres, és una novel·la que es llegeix ràpid, és divertida, rius molt, però al final és de llàgrima.
1: Sí, perquè a més no t'ho esperes, t'esperes mil finals, però no concretament aquest, i aquesta part de l'entrevista m'agrada perquè ara estem parlant i ningú sap el que, per tant, heu de llegir Els estornells mai volen sols. Expliquem la història dels estornells, què et sembla? Perquè cap a mig de la novel·la, però si et sembla, penso que és molt bonic de comentar-ho, que segurament hi ha persones que ja ho saben, no? Però sí. És bonica, m'ha agradat descobrir-ho.
2: Sí, bueno, els estornells són uns ocells que volen en grup, val? I a l'hivern, sobretot, es veuen que fan unes formes molt, molt boges, no? O sigui, volen milers d'ocells junts i se'n poden veure, eh? Anant de Reus a Tarragona, se'n veuen... No? Quan estàs al camp, doncs és molt fàcil, eh? I... Bé, és un animal que sol no pot sobreviure. Ho fan per sobreviure, això, igual que les persones, que d'alguna manera vivim en comunitat, no? La llavor d'aquesta novel·la va començar a germinar va ser durant el confinament, que paradoxalment doncs, ens havíem d'aïllar, no?, per sobreviure. I bé, a partir de totes aquestes palles mentals doncs, va començar a créixer aquesta història, no? Llavors, bueno, sí que és un títol com molt poètic, per lo que després la veu és com bastant gamberra, no? Però m'agrada perquè vull assenyalar a través del títol, no?, que hi ha un subtext profund, no? Sota aquesta història d'estudiants, d'un pis d'estudiants, doncs hi ha algú que ho sustenta, que es queda allà quan t'acabes la novel·la, no?
1: Jo penso que hi ha fragments que sí que són molt poètics i crec que has aconseguit que els que som més grans veiem aquesta mirada dels joves, però no una mirada buida, sinó un descobrir de realment el que se sent quan un també es fa gran i es van trobant els problemes, no? Que no són joves buits, són joves que passen el seu procés, però que ho viuen, que ho senten, que ho acaren, que tenen sentiments, no? Ara que diem, jo penso, ja m'he fet gran quan dic que aquesta joventut d'avui en dia no és com nosaltres, dic, mira, ja sóc com els meus pares, ja m'he fet gran. I el llibre és una miqueta això, no? Veure realment tot aquest món dels joves, però no amb una mirada buida, sinó amb una mirada plena. I és un bon llibre. Tenim arrels, tenim família, tenim música, tenim gambarrades, no sé. Sí. Penso que has fet una bona feina.
2: Que bé, moltes gràcies, Mònica, la veritat. Bueno, jo, la gent que conec, que se l'ha llegit, que és més gran i tal, diuen, ostres, i he connectat des del minut 1, també. Vull dir que això és xulo, no?, també, quan penses que a priori el públic és un... I hi ha gent que hi empatitza que potser no hi té res a veure, doncs això és que, ostres, és bonic, no?, que t'ho comuniquin. Doncs, sí.
1: És que, esclar, et deixen sense respirar, que no, per això et dic, no són personatges buits, estàs esperant quina reacció tindran, què faran, com ho resoldran, i, bueno, al final és... és el final, un gran final.
2: Que bé. Gràcies, Mònica.
1: Doncs mira, Eduard, jo he trigat a llegir-me'l, però estic molt contenta i nosaltres també hem de donar gràcies a Sant Jordi, eh? Sant Jordi fa connexió.
2: Sí, sí, sí, i tant. L'opinió del Genís no és la meva, que quedi clar.
1: Eduard, moltes gràcies i fins aviat.
2: Gràcies a tu. Molt bé, fins aviat.
0: És hora de tancar el calaix. una setmana més, ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. I'm the man in black. Ràdio Arenys.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Ràdio Arenys.

0: I've got.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions d'euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la Intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
3: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
2: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
4: Unitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
2: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
1: Notícies en xarxa.

0: l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Avui parlarem de les emissions zero. Sabrem de què va aquesta iniciativa.

0: I sabrem també de què va la Marsalada. Ballarem jotes anant fins al Delta de l'Ebre. Coneixerem les conclusions d'un congrés molt relacionat amb el mar i acabarem el programa d'avui anant fins a Mallorca. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Rana Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda, molt bé, i tu? Com va? És que, mira, respira, respira. Quan respira, això vol dir que alguna cosa porta entre mans, eh?
0: Bé, no, tranquil·líssima. Tranquil·líssima. Sí, avui he anat a nedar a les 7 del matí i porto des d'abans de les 7 del matí desperta, o sigui, a tope.
1: Però avui el dia és molt maco per nedar també, eh? Per fer surf, no, però per nedar
0: era
1: el mar avui
0: però
1: era
0: el mar gira, eh? Aquests dies, ara aquests dies que venen, el mar girarà una miqueta.
1: Doncs aprofiteu, corre, aneu a la platja. Sí. Això sí, porteu-vos la Rana Mar, eh?
0: Sí, i a part aneu en cap a la platja.
1: Clar.
0: No us ofegueu.
1: No, no, que a més, avui estàvem fent la prova dels altaveus, allà a la rebassada.
0: Ah, sí, hi ha uns altaveus, explica-m'ho per la gent que no ho sàpiga, que anuncien. El socorrista es marxarà d'aquí una hora.
1: O el socorrista estarà a punt d'arribar a la porta.
0: Exacte.
1: O sigui que, o no us banyeu, que us endurà per d'allí.
0: Exacte.
1: Que aquí la gent es veu que està sorda. Es veu que hi ha molt del problema del daltonisme, ens hauríem de fer mirar, eh?
0: Daltonisme?
1: No, de daltònics.
0: Ah,
1: del daltonisme, de que no sabem ben bé els colors. Passa amb els semàfors, amb les banderes... Uf, jo crec que hauríem de fer algun curset.
0: Veurem. Vinga. Veurem què passa.
1: No nosaltres, eh? La gent que...
0: Sí, en general.
1: Ja ho enteneu.
0: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda. Com estàs?
2: Hola, molt bona tarda, companyes. Pues avui, sorprenentment, per ser dimarts, estic prou contenta, però és per un motiu, perquè avui és el meu cumple. Per
0: tant, moltes felicitats!
3: Per molts anys!
2: Gràcies!
0: No ens ha arribat aquí al berenar per celebrar-ho,
1: eh? Això t'anava a dir, eh? Això t'anava a dir. On està la
2: despèrmes? Me sap molt de greu, però bueno, haureu de baixar aquí al Delta, si voleu.
1: No, dona'm 10 minuts.
0: La Sílvia, que sigui berenar, ja baixa.
1: Home.
0: Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda, doncs prop de bé. Aquí els aniversaris ocults, eh? Aquesta la gent que fa anys ens ho diu a última hora, allò ho deixa caure com... Ah, vale, saludo... Avui faig anys,
0: sí.
3: per molts anys, o sigui, són aniversaris per sorpresa. Doncs bé, aquí d'un dimarts que sembla dijous, que sembla divendres, que jo què sé el que sembla, perquè avui tinc una espessura de dia d'aquell que no m'aguanto ni a mi mateix, imagina't els altres.
0: Jo també tinc bastanta espessura de dia, a més s'està nuvolant i això fa que jo estigui més espesa. Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, companyes. Doncs mireu, acalorada, perquè jo segueixo encara amb el meu problema personal, que és aquest aire condicionat que tenim trencat, que fins demà, això sí que ja ens han confirmat que demà ens l'arreglen, però bueno, avui estem aquí, sembla això la cova de Batman, perquè estic amb les cortines baixades, les portes obertes de cap al passadís, és una mica estrambòtic, però bueno, s'ha de sobreviure amb aquesta calor.
0: Sobreviurem. A part, avui ja no és la calor, és la xafugó. Avui fa molta xafugó, és bastant heavy.
4: I anem correcte, confirmo.
0: I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Per molts anys a la seva, eh? Uns pastissets, què? Han d'arribar, no?
0: Home,
2: gràcies, Oriol. Què ho intentarem, va.
5: Vinga. Doncs bé, és veritat, fa molta xafogó avui, és veritat. A més, clar, no està el dia serè, almenys aquí al Maresme, eh? Està gris tampoc, però ja que és mica de núvol, no és un dia gaire bonic, no.
0: Vinga, va, deixem de parlar del dia, anem a començar el programa avui, veurem si acaba plovent o no acaba plovent en algun punt del territori. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Daurada explicant que l'OncoSwim aconsegueix recaptar 118.000 euros per investigar el càncer de mama més greu, Sergi.
2: Doncs sí, xifra rècord a l'última edició de l'OncoSwim que s'ha disputat aquest cap de setmana al Baix Empordà. Ha recaptat gairebé 118.000 euros que es dedicaran sobretot a la investigació del càncer de mama triple negatiu. Es tracta de la xifra més alta recaptada fins ara, la prova organitzada per Radical Swim i la Fundació Oncolliga. Hi ha hagut rècord de recaptació i també de participants en 33 equips i prop de 200 nedadors. El repte, nedar en aigües obertes, els 30 quilòmetres entre l'Estartit i Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i Illes Formigues. A banda de la travessia principal, la jornada també va incloure una nova edició de la Milla Solidària entre Llaflanc i Calella, oberta a la ciutadania i que va registrar un altre rècord de 225 inscrits. A conèixer que el 70% dels fons recaptats es destinaran a la investigació del càncer de mama triple negatiu que du a terme el grup de recerca d'oncologia de precisió de Girona i la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica Doctor Josep Trueta de Girona i l'Institut Català d'Oncologia. El 30% restant es dedicarà als serveis de suport als pacients oncològics i familiars que ofereix la Fundació Oncolliga Girona.
1: Els aiguamolls de l'Empordà incorporen 21 nous pollets d'ibis ermità.
2: Doncs sí, Marina, els pollets han estat incubats a les instal·lacions del Zoobotánico de Jerez amb la col·laboració de la Societat Gaditana d'Història Natural i han arribat aquí a l'Empordà acompanyats per la coordinadora del projecte, la biòloga figuerenca Marina Izquierdo. Del total d'exemplars, 8 provenen del mateix zoo andalús i 13 del parc de Mini Hollywood d'Almeria. Els primers naixements es van produir el 20 d'abril i els animals ja tenen entre 15 i 30 dies de vida. Aquesta és la segona promoció d'ibis ermitans que arriba als aiguamolls dins el projecte de reintroducció. Durant la primera fase es va treballar amb 59 exemplars, dels que actualment 49 viuen en llibertat a l'Empordà, una dada que la Fundació considera molt positiva. Perquè fa el balanç del primer any, només s'han registrat 3 baixes. Un dels ibis va morir després d'ingerir un objecte metàl·lic i un altre va ser trobat depredat i un tercer va morir atropellat a l'oest de Perpinyà. La majoria d'aquests ibis alliberats es mantenen a l'entorn de l'aviari d'aclimatació i realitzen desplaçaments curts. Un dels casos més destacats i curiós és el d'algun exemplar que s'ha establert de manera estable a 20 quilòmetres del punt d'alliberament. L'equip tècnic en fa un seguiment permanent dels animals amb GPS i acompanya el seu procés d'adaptació al medi natural amb un sistema d'alimentació progressivament decreixent, per afavorir que aprenguin a buscar recursos per ells mateixos. Amb l'arribada d'aquesta nova promoció, la Fundació Alive inicia una nova etapa amb l'objectiu de consolidar una població estable d'ibis ermitans a l'Empordà i contribuir a la recuperació d'una de les aus més amenaçades d'Europa.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Els agents rurals preveuen establir controls d'accés als principals espais naturals protegits de les Terres de l'Ebre durant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Cel.
3: Així és, Marina. La mesura forma part del dispositiu que s'està preparant per garantir la seguretat i evitar aglomeracions en punts on es preveu una elevada afluència de visitants. L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, ha explicat que els controls afectaran espais com el Parc Natural del Delta de l'Ebre, els ports o la Serra de Llaveria, entre altres zones protegides. L'objectiu és minimitzar riscos associats a la concentració de persones, especialment pel que fa al perill d'incendis i a la capacitat d'evacuació.
4: Pues als parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra de Llaveria, pues hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pues per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat.
3: Els agents rurals treballen des de fa mesos amb la resta d'administracions i cossos operatius per coordinar la jornada. Entre les qüestions que s'estan estudiant hi ha la mobilitat, els accessos, els aparcaments i els dispositius de seguretat necessaris per gestionar l'arribada de visitants.
4: Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no? Per tant, una de les preocupacions que hi ha hagut a l'hora de buscar aquests llocs on es pugui dirigir la gent perquè pugui disfrutar d'aquest fenomen és pues, que hi hagi capacitat d'aparcament, que hi hagi capacitat d'evacuació, que siguin zones segures des del punt de vista de tots els riscos associats que puguin haver a la zona.
3: Les mesures definitives es concretaran en funció de l'evolució de la campanya d'incendis d'enguany, tot i que ja s'està treballant en diferents escenaris per garantir una observació segura del fenomen.
1: L'Ampolla impulsa una agenda d'activitats variada pel mes de juny amb propostes esportives, culturals i festives pensades per tots els públics.
3: La programació arrencarà el dissabte 6 de juny amb l'exhibició d'estiu de gimnàstica rítmica, una cita ja consolidada al calendari local. L'acte començarà a les 6:30 de la tarda al Port Pesquer i servirà perquè les gimnastes del municipi mostren el treball realitzat al llarg de la temporada davant de familiars, veïns i aficionats en una jornada marcada per la coordinació i l'expressió artística. Les activitats continuaran els dies 12, 13 i 14 de juny amb les jornades ornitològiques, una proposta centrada en el coneixement dels ocells i la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Durant 3 dies, el municipi oferirà diverses iniciatives per posar en valor un dels espais naturals més singulars del territori. En el marc d'aquestes jornades, el divendres 12 de juny a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal acollirà la presentació del llibre Ornitoque, de Ricard Gutiérrez. L'acte gratuït i obert a tothom combinarà la presentació de l'obra amb una xerrada divulgativa sobre ornitologia. I la mateixa nit del 12 de juny, el Port Pesquer serà l'escenari de la festa Que nos quiten lo bailao, una proposta dirigida especialment al públic jove que donarà el tret de sortida al cap de setmana amb música i ambient festiu. Amb esta programació, l'Ampolla referma la seva aposta per una oferta diversa que integra esport, cultura, natura i lleure, amb l'objectiu de continuar dinamitzant el municipi i oferir activitats per a tots els interessos.
1: Fins les costes del Garraf. Els pols per la situació de les instal·lacions del Càncer i el Club de Mar de Sitges continua entre l'Ajuntament, Sitgetà i el Ministeri per la Transició Ecològica. Carla.
0: Sí, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic segueix ferm en la decisió de recuperar l'espai natural de la zona on se situa, en el Club de Mar de Sitges, i ja està treballant en un projecte de renaturalització que contempla la demolició de l'estructura del Club de Mar. A l'espera del projecte i de la sentència que els permetrà tirar endavant la demolició, ha demanat a l'Ajuntament de Sitges que retiri la catalogació de bé cultural d'interès local per poder agilitzar els tràmits. El consistori, però, es nega a descatalogar-lo i continua fidel amb la decisió de poder gestionar les instal·lacions fins que no arribi la sentència judicial ferma d'enderroc i així evitar que l'espai quedi en estat ruïnós. Així ho explicava Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
5: Ells actualment no ho poden tirar a terra perquè això està catalogat i nosaltres no ho descatalogarem mai perquè ho hem catalogat nosaltres i evidentment no ens contradirem. Per tant, ells, jo suposo que el que sí que han fet és un recurs, no?, judicial, diguem, perquè un jutge ho arribi a descatalogar en algun moment, però mentre no sigui així, això no es pot tirar a terra. I nosaltres diem, doncs si no pots tirar a terra, deixa'ns que nosaltres ho preservem. És cert que l'última notificació ens han dit que no ens ho deixen, però nosaltres seguirem insistint perquè creiem que és el que hem de fer.
0: El Miteco assegura que com les instal·lacions han d'anar a terra, no val la pena la cessió temporal a l'Ajuntament. En canvi, l'Ajuntament creu que la protecció de l'espai ha de prevaldre i afirma que qualsevol proposta sobre el futur de les instal·lacions hauria de respondre a la voluntat del municipi de Sitges i a l'interès general de la població. Considera que aquest espai forma part de la memòria col·lectiva i del paisatge del litoral sitgetà i aposta per preservar-ne el valor patrimonial.
5: Nosaltres defensem el patrimoni, l'edifici del Club de Mar. Això sempre ho hem defensat. I, per tant, nosaltres volem que aquest patrimoni, primer, es gestioni des de Sitges i es mantingui des de Sitges. Aquí hi ha una sentència judicial, que això, evidentment, va a part. Què hem dit nosaltres? Mentre no es compleix aquesta sentència judicial, nosaltres volem que aquest edifici el puguem gestionar des de l'Ajuntament, obrir-lo a la ciutadania, i d'aquesta manera, a més, el preservarem. Perquè el que no volem de cap manera és que això acabi en ruïna. Què diu el Miteco? Ens trasllada la responsabilitat i ens diu, escolta, descataloga'l, no?, perquè ara no el poden tirar a terra perquè està catalogat, o declara-la en ruïna. Nosaltres no ho farem, això ni una cosa ni una altra, perquè nosaltres no volem que es tiri a terra.
0: Mentrestant, però, les instal·lacions continuen tancades i es van deteriorant amb el pas del temps.
1: I seguim a Sitges perquè les obres que han de millorar l'estat del pont dels ocells començaran el proper 16 de juny dins del marc de les obres que Adif està realitzant entre Sitges i Garraf per millorar l'estat de la línia.
0: Aquesta intervenció s'emmarca en el conjunt de demandes per abordar els diversos punts que presenten majors deficiències de la línia ferroviària en el seu pas per Sitges. Els treballs permetran impermeabilitzar la base de les vies del ferrocarril i donar resposta a una de les principals deficiències detectades en aquest punt. Per mantenir la circulació de la línia ferroviària, s'inhabilitarà la via del costat mar i es mantindrà la via del costat de muntanya. Això suposa que només hi haurà una sola via de circulació, tal i com ja passa actualment per les obres als túnels del Garraf. L'obra suposarà també afectacions de mobilitat a la zona. L'aparcament del carrer Sant Honorat quedarà tancat mentre durin els treballs que s'espera que estiguin enllestits en aproximadament 3 mesos. En aquest mateix carrer només s'hi podrà circular en sentit de baixada i també es veurà modificat el trajecte de l'autobús que afegirà 2 parades a Camí Capellans i Carretera de les Costes.
1: Fins les costes del Maresme. El Consell Comarcal del Maresme treballa per impulsar un front comú per reclamar al Ministeri una actuació i gestió integral del litoral de la comarca. La voluntat és sumar tots els ajuntaments que tenen obres pendents que afecten tant a les seves platges com a les zones municipals, Oriol.
6: Exacte, Marina. L'objectiu d'aquesta proposta és recuperar la idea de la dècada dels anys 2000, quan tots els ajuntaments del Maresme es van unir per reclamar una estratègia comuna i més inversions per part del Ministeri a la façana litoral. Aquest concepte d'unitat es va estroncar després que diversos alcaldes rebutgessin l'estratègia del dragatge que precisament havien reclamat diversos consistoris del Baix Maresme. Ara el Consell Comarcal s'ha proposat tornar a buscar un punt de consens perquè s'executi una gestió comuna a la façana litoral. El president i alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, assegura que la seva voluntat és sumar esforços perquè el govern espanyol es vegi obligat a resoldre els problemes que pateixen.
7: És posar d'acord a tots els ajuntaments perquè cadascú ens pugui transmetre quines són les maneres que pensen ells que són millors per poder protegir aquest front litoral, perquè és evident que hi ha moltes diferències de criteri. Però el Ministeri ens ha dit sempre que o presentem un document únic o ells tenen molt de litoral per cobrir a tota Espanya i que no pensen actuar discriminadament amb un ajuntament d'una manera i un altre ajuntament d'una altra.
6: Actualment, des de l'entitat supramunicipal, estan fent un recull de totes les peticions municipals i les solucions que proposen pel seu consistori. Rafa Navarro és conscient de les dificultats d'unir els diferents criteris d'actuació de cada ajuntament, però està convençut que ho aconseguiran, perquè considera que hi ha molts més aspectes que els uneixen que no pas que els separen.
7: Ajuntaments tenen punts conflictius, tenen risc de que les vies del tren quedin afectades quan hi ha temporals, cada cop més freqüents, i tenen doncs, el problema de retrocés de platja, que la platja és la primera línia de defensa quan hi ha un temporal. No és tenir platja per tema turístic, sinó és tenir platja perquè l'onada trenca el més lluny possible d'aquesta primera línia de serveis, que és la via del tren, el passeig marítim en molts casos, i l'afectació de la Nacional 2. Jo diria que és un problema comú. La diferència que tenim entre ajuntaments és la manera de encara aquests problemes.
6: En el cas de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, s'han demanat solucions urgents pel Camí de Mar, situat entre la platja de la Picòrdia i la zona de la Musclera. Aquest espai ha quedat molt malmès en els últims temporals i el consistori no pot aportar cap solució, ja que si no podria ser sancionat i obligat a restaurar la zona amb la seva idea original.
1: Continua augmentant la seva població i ja supera els 477.000 habitants. Segons l'últim informe elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, la comarca ha crescut un 1,02% durant l'últim any.
6: Sí, Marina, l'estudi assenyala, però, que aquest creixement no és homogeni als 30 municipis maresmencs. Només 3 poblacions han registrat una pèrdua d'habitants: Sant Pol de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En canvi, els municipis amb un increment relatiu més destacat són Caldes d'Estrac, Arenys de Mar, Calella, Dosrius i Pineda de Mar. En nombres absoluts, els majors increments de població s'han registrat a Pineda, Calella, Mataró, Arenys i Premià. L'informe destaca que el principal motor del creixement demogràfic continua sent la immigració. reducció, ja que el saldo vegetatiu de la comarca, la diferència entre naixements i defuncions, es manté negatiu. El 2024 només es van registrar 2.864 naixements, una de les xifres més baixes de les darreres dècades. La comarca també continua envellint. Actualment, les persones majors de 65 anys representen més del 20% de la població. Pel que fa a la població nascuda a l'estranger, ja representa el 19% del total comarcal. Calella és el municipi amb un percentatge més elevat de residents nascuts fora de l'Estat, seguit per Caldes d'Estrac, Pineda i Santa Susana. L'anàlisi també evidencia els forts contrastos interns del Maresme, amb municipis molt densament poblats, com Premià de Mar, i d'altres de poca densitat, com Sant Iscle de Vallalta. Més de la meitat de la població comarcal es concentra actualment en 6 municipis de més de 20.000 habitants, que són Mataró, Pineda, Premià de Mar, el Masnou, Vilassar de Mar i Calella.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el cos d'agents rurals ampliarà la plantilla amb més d'un centenar d'efectius a la demarcació de Tarragona. El pla estratègic preveu duplicar els efectius fins a 1.300 agents arreu de Catalunya amb l'objectiu de reforçar la presència i la proximitat al territori, així com augmentar la cobertura horària, ja que actualment el servei és només diurn. D'aquesta manera, el cos vol donar un millor servei a la ciutadania i tenir més capacitat de resposta davant incidències i emergències. En el cas de l'àrea regional de Tarragona, l'ampliació serà de 106 efectius, passant dels 80 actuals als 186 agents. L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, en la presentació del nou pla estratègic del cos d'agents rurals 2026-2030 de la demarcació, ha explicat que aquest reforç permetrà millorar la capacitat de resposta en els àmbits de vigilància dels espais naturals, la prevenció d'incendis forestals, la protecció de la fauna i la gestió dels recursos forestals.
8: La plantilla del cos d'agents rurals es situaria sobre els 1.300 agents, sobre els 700 i escaig que som actualment. Pel que fa a Tarragona, això representaria que passarien de 80 efectius a 186 efectius, i pel que fa a Terres de l'Ebre passarien dels 160 efectius que són en aquests moments a 162 efectius.
1: Les instal·lacions també comptarien amb una aula de formació amb tatami i un magatzem regional per reforçar la preparació dels agents rurals i millorar l'operativitat del cos. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
9: Bona tarda. Una situació de canvis de vent que anirem tenint al llarg de les properes hores. De fet, s'anirà imposant cada cop més la tramuntana a la Costa Brava, ja avançada aquesta tarda, aquest vespre, sobretot. Per tant, de la maró passarem a la forta maró. I ja la mar agassa, fins i tot, mar enfora al llarg d'aquest vespre i aquesta propera nit en aquesta costa gironina. També el vent de mestral anirà bufant al sud de la costa de Tarragona, sud de la Costa Daurada, per tant, però de mica en mica aquest vespre i nit aquest vent també girarà cap a regolf de sud-est o de llevant, un vent de llevant que serà més marcat a la costa barcelonina. En general, en marejol, maró, a la costa sud i central, i en vista al dimecres encara tindrem al matí aquesta tramuntana al nord del Cap de Begú, aproximadament, també una mica de mestral cap al golf de Sant Jordi, i a la tarda girarà a tot arreu cap a sud i sud-oest. Per tant, hi haurà una mar molt creuada que deixarà l'estat de la mar més aviat espès, gran part del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
10: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, no hi ha massa complicacions a la xarxa viària. Ara com ara, sí que hi ha alguns punts on podem trobar aturades per alguna incidència. Per exemple, en el cas de l'autopista AP7, a la zona de Vinyols i els Arcs, a la zona de Cambrils, vaja, en sentit nord, a causa d'un tram afectat per obres, hi ha un quilòmetre d'aturades en aquest punt de l'autopista. També hi ha un tram de lentitud amb retencions a l'altura de Santa Oliva, en aquesta autopista AP7, però en aquest cas en sentit contrari, en sentit Tarragona, i és perquè queda un carril tallat per un vehicle pendent de retirar després d'un accident d'aquest matí. Pel que fa ja al volum de trànsit, doncs a aquesta hora tenim la C58 a la zona del Nus cap a Montcada, en els dos sentits de la marxa, i també, en aquest cas, la zona de Mollet, de Parets, de la C-17, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: només una gota, podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
1: Els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
2: Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
1: I avui ens vens a parlar del Club de Navegació Zero Emissions, el primer d'Europa, no?, podem dir?
2: Bueno, és el primer de la Mediterrània, perquè l'Europa va començar als anys 20, i és el Mallorca Electric Boat Club, i és el primer de la Mediterrània. I això ens ho explicarà la Marilena Estrelles, que és la seva subdirectora, que abans era la directora de l'AMBE, l'Associació Nacional de Vaixells Elèctrics d'Espanya.
1: Doncs anem a parlar amb ella, amb la Marilena Estrelles, la subdirectora d'aquest club que ara comentàvem. Molt bona tarda.
3: Bona tarda a tothom. Gràcies, Anna, per la convidada, gràcies.
1: Com hem d'entendre això del primer club de navegació zero emissions?
3: Bueno, bueno, és molt fàcil d'entendre. Actualment, la nàutica d'esbarjo, la nàutica deportiva també, pues, comença a ser bastant, bastant complicat el poder comprar un barco i poder mantenir, perquè el 10% del cost d'una embarcació, pues, bueno, és just pel manteniment i reparació de les embarcacions, etc, etc. Con lo cual, ara està molt de moda, sobretot en gent de... No, jugar no. Jugar de què? No. De gent a partir de 30 i pico fins a 50 i pico, són gent que vol tenir barco i lo que fa és sumar-se a un club de navegació. El que nosaltres hem muntat i hem creat és el primer club de navegació zero emissions de tota la Mediterrània. El club de navegació el que fas és pagar una quota anual i dins d'aquesta quota anual tens totes les possibilitats de navegar i compartir una embarcació. Evidentment, doncs, en la nostra app nosaltres oferim dies il·limitats, no? en el nostre club, perquè és bastant diferent, i sobretot a Mallorca, que és on s'ha muntat i on s'ha creat el primer club de navegació en zero emissions, tota la gent és estrangera. Són d'Alemanya, són suecs, són danesos, són gent part resident a les illes, que després també no volen comprar un barco, però volen poder navegar, i el charter és una opció, però aquesta altra de ser part d'un club i d'una comunitat nàutica sostenible, doncs és molt interessant.
1: Anna, endavant.
2: Sí, hola, Marilena, moltíssimes gràcies per ser vint aquí, que allò, la reina del mar elèctric.
3: Gràcies,
2: la reina del mar elèctric. Moltíssimes gràcies. Una qüestió, Marilena, no és casualitat, oi, que hagin nascut, per exemple, aquest primer club del Mediterrani, sobretot a Mallorca, justament en el Molinar, i de la mà també de Philippe Bonarmein, que és això, un senyor que és alemany però que està fincat en allà. Està adreçat en aquest club del Molinar, i el que més interessa això, el club, ens podries explicar una mica més, entrar en detall això, del sistema de subscripció de membresia, els diferents tipus de perfils que les persones que estan allà residents es poden trobar per accedir en aquest club? Perquè hi ha diferents categories,
3: sí,
2: oi?
3: Sí, diferents plans. Ah? Sí.
2: Sí. Bé, primer, ens podries esmentar?
3: Sí, primer de tot dir-te que el fundador del Mallorca Electric Boat Club és un estranger, és alemà, resident de Balears, que estima molt la illa i estima molt la mà i vol que sigui encara doncs, més sostenible la nàutica d'esbarjo. Ell, en seu capital, el que ha fet és crear una SL, ojo, això és un dato important, perquè no és un estranger que ve aquí a l'agost a Espanya i a la Mediterrània.
2: No, que ell és resident, per això.
3: Sí, resident, però ha creat l'empresa amb una SL espanyola, el barco s'està enregistrat a Espanya amb bandera espanyola i l'estaf és tot espanyol. O sigui, això és d'agrair, perquè encara que sigui una demà que munta un projecte pioner, Tot el que hi ha darrere som espanyols i som d'aquí.
2: I la Natàlia també, oi? La Natàlia Marota, que és la seva fundadora també, és la sòcia que ha dissenyat la plataforma, que també és d'aquí, hem de dir que no tot és estranger. en aquest sentit, oi?
3: No, ja t'ho dic, o sigui, a part d'ell, que és el fundador,
2: sí?
3: Després tenim la plataforma que és de Moxi.
2: Això,
3: de
2: la senyora que ha fet la plataforma és espanyola,
3: sí,
2: vull dir.
3: Sí. No, és espanyola, també és sueca, casada amb un suec, però viuen també a Mallorca.
2: Ho esmentaven a Panorama Náutico, sí. Val, d'acord. Sí. O sigui, que són gent d'aquí, afincats aquí.
3: Sí, clar. A veure, són coses noves, eh? També és veure que pensa que aquest tipus de navegació, Freedom, tothom coneix Freedom, el club de navegació més gran del món mundial.
2: Vale. Sí, però no tot arreu ha tingut èxit, eh? També t'ho vaig a dir. Em pots que han desaparegut.
3: Sí.
2: No diré noms, qui... però...
3: El que passa que després, per exemple, tot el sur a nivell nacional, tot el sur d'Andalusia, Màlaga, Baden-Bàdena, Portocherry, tal i qual, tothom té Freedom, no? I el Freedom en el final va ser el pioner. Nosaltres com a pioners és que som el primer club de navegació en zero emissions i que al cap damunt tu pagues un fee anual, no has de fer l'inversió d'un gasto complet de l'embarcació i al cap damunt no pagues l'amarrament perquè està inclòs, no pagues el manteniment perquè està inclòs i moltes vegades, depenent del fee, depenent del plan que te fiques, pues també està inclòs el charging. Jo tinc que agrair aquí de tot cor a la Marina Molinar de Levante, perquè ha estat també el segon... Ens han posat un punt de càrrega ràpida.
2: Exacte, això també és el que volia comentar. Aquí la gràcia és el punt de càrrega, si no ens podem morir. Oi, de passar,
3: si el port esportiu... Clar, si el port esportiu no està alineat i no te posa les eines, no pots fer feina i no pots crear un projecte pioner. Con lo cual aquí agrair a Marina Molinar de Levante, perquè és el segon... Sí. Jo sé que a Catalunya, per exemple, ja n'hi ha molts, però molts, de punts de càrrega. A Catalunya són pioners dels ports esportius, però aquí a Balears, per exemple, és el segon port esportiu. Està, primer el va posar Port Adriano i ara Marina Molinar de Levante. Tenim poca... O sigui, ara l'altre dia venia un estranger i deia, ostres, si feis un corredor de punt de càrrega de punto a punto, jo sé que puc donar la volta a l'illa, però si no feis aquest corredor, jo he de passar vespre i he de carregar el vaixell tot el vespre per tenir càrrega sencera.
2: Clar.
3: Perquè
2: s'ha passat quan... de 11 a 12 hores, que és això, els endolls que hi havia els de càmping, a una hora,
3: sí,
2: una hora.
3: Sí, perquè el nostre barco,
2: sí, és molt ràpid.
3: Amb una càrrega ràpida, amb una hora.
2: Exacte.
3: Ja està carregat el barco tot sencer. Això és importantíssim si volem que realment comencem a descarbonitzar la nàutica recreativa i la transició energètica en els ports esportius han de posar les piles.
2: Si no, sí, també perquè ahir, a finals d'aquest mes, o sigui, el dia 28 o així, o 29, no sé, l'EIB, l'European Boating Industry, ha fet un informe i sobretot diu que això, la flota recreativa ja està molt bé, però sobretot es fixa també en la incorporació, fins que no es fa aquest salt qualitatiu a les infraestructures, que és el capital, si no hi ha infraestructures
3: correcte.
2: No veure... Mentrestant, també es basa també en l'HBO, que és aquest vegetal, per fer una mica de transició, eh? Però és això.
3: Sí, el que passa que...
2: Si no hi ha infraestructura, no podrem avançar.
3: Correcte.
2: Aquesta és la...
3: Mira, nosaltres, des de l'AMBE, que jo t'he sentit que anaves l'AMBE, fa tres anys que tenen una col·laboració amb Marines d'Espanya. Y siempre he tenido este debate, ¿no? ¿Qué es primero, el puerto o el barco eléctrico que entra por el puerto? Pues evidentemente es el puerto esportivo, porque si el puerto esportivo no está preparado, mai tendrá el nicho de mercat nou que comenzará a hacer feina. Por ejemplo, a Balears ya navegan 112 barcos eléctricos, bueno, crec que son 115, pero aquests barcos son o que ens han remotoritzat 4 o 5, no te penses, no molts, però ens... Les subvencions que va haver fa uns anys aquí a Balears, en els Next Generations, i després empreses de charter o empreses de barcos elèctrics estrangeres que se posicionen aquí perquè veuen que és un mercat important, no?, per la nàutica d'esbarjo. Sí. I se posicionen... I, clar, un estranger que ve i te diu al port esportiu, oye, escucha, si tiene me pones un punto de carga, sí que hago, creo un projecte, no?, dins de la tema en la làmina d'aigua portuària. Pues, bueno, començarà, bueno, això és important.
2: Clar, perquè hi ha una qüestió també. La diferència, per exemple, en el Mediterrà, els vaixells són una mica més grans, perquè els primers, sí, els pioners, són sempre a Suècia, Noruega, ja ho tenim per la seva orografia del terreny, que això els hi ve marcat. Però aquí també es contempla també que el podeu carregar com el sistema McBoy, que és d'aquestes boies que estan flotant, que es van posar ja en l'any 22 aquí a Cadaqués.
4: Sí. Jo les he vist, si tenen el van tenir a València. Ja. Sí. Jo les he vistes, i justament des de l'AMBE les van tenir en el València Electric Boat Show, perquè aquesta gent va venir a València i les va mostrar. El que passa és que el tema de les boies aquestes han d'estar connectades a terra.
2: Sí, sí, però bueno, a distància, jo dic, per anar ràpid,
4: comença a haver uns altres sistemes més innovadors, que també són associats de l'AMBE, com per exemple plataformes totalment solares, autònomes, que tenen bateries i tenen també desaladora. I tu pots carregar, arribes en seu barco, d'igual sigui elèctric o no, tu arribes en seu barco i pots carregar o les bateries de servei, si no és elèctric, o les teves bateries elèctriques. Sí. I això, aquest punt de càrrega, el que sí necessitem és que estiguin en els bancs de boies, en els fondatjos, estiguin a tot aquest puestos. Però sí, jo t'he dit que a nivell nacional Espanya va lento, lento, lento. Ja naveguen 11.000 barcos elèctrics a Suïssa, més de 7.000 barcos elèctrics a Alemanya. Sí. I a Espanya, pues eso, ahí andamos.
2: Clar, passant-se fins i tot, ho hem parlat ja diferents vegades aquí, també hi ha un pantalà que també és de recàrrega i també té les seves pròpies, és autònom, amb les seves plaques fotovoltaiques. Sí, perquè fins i tot està Cales, però l'invent des de la regió d'Occitània. I doncs ja és una realitat. Això fa que també, no?, que els ports, Marilena, com va ser aquí també, han de donar l'empenta que fins i tot a França ja dediquen l'1% i volen que sigui el 2% dedicat a les embarcacions.
4: També per fer una mica de... A França, Anna, estan supertop. De fet, en el 2022 van posar una llei estatal que l'1% de totes les embarcacions de tots els ports esportius han de ser elèctriques o dedicat a l'amarrament elèctric. Això fa un impuls brutal a la pròpia nàutica d'esbarjo. Aquí van a hablar con puertos del Estado y muchas buenas palabras y intenciones, ya se verá, pero que como la ley es nueva, pues ya está, la ley hecha y ya no se cambia.
2: El problema també és això, el que dius tu, la regulació, les normes, això també ho diu això que esmentàvem d'aquest informe de la EBI, que la fragmentació de la normativa, que no és uniforme a tota Europa, també de la capacitat, de la regulació, de la incertesa,
4: sí,
2: també,
4: correcte,
2: que no és estàndard. I també de crear línies de finançament.
4: En el sector marítim sí que és estàndard, en el sector marítim.
2: Aquí no.
4: A part, i la nàutica d'esbarjo no és, la nàutica recreativa no ho és, perquè no hi ha intenció, però ara no s'ha mover. I és molt més fàcil descarbonitzar la nàutica d'esbarjo que el que és el sector marítim. Que aquí el sector marítim és el que contamina, paga. I la nàutica d'esbarjo no tindria per què ser així. Perquè jo, per exemple...
2: Que contamina, paga, també els ets també s'estan ficant en qüestió i es debatrà amb aquesta qüestió. A finals d'any s'ha portat el debat de la OMI, el debat fins a setembre o desembre, perquè no ho acaben de veure tot. A Itàlia ja ha ficat el punt sobre la I, que això no pot seguir. I, per exemple, el Pol de Jesús també ho diu, que aquests ets penalitzen Espanya, és com un tret en el peu front als de Marroc, per exemple. O sigui que no tot està tan clar.
4: Total.
2: Un pas endavant i tres enrere, això també.
4: Sí, però bueno, el que sí que tenim clar és que la nàutica d'esbarjo és fàcil. Nosaltres, el primer club de navegació...
2: És molt fàcil, sí, és la voluntat.
4: Els barcos són de Sequitxos, són una firma de Suècia, perquè l'embarcació la va posar a Salamà, perquè és el dealer de Xor a Alemanya i Espanya. I ell, clar, ho té claríssim. I sobretot Xor fa anys, molt d'anys, que ja fa feina i funciona espectacular. Va tenir l'any passat un poc de susto de que si se quedava o no sé què se queda, però ara torna una altra vegada amb molta de força a funcionar Xor i tot el sistema tècnic i tot el sistema operatiu.
1: Ho hem de deixar aquí, molt interessant. En podrem seguir parlant qualsevol altre dia. Moltes gràcies per estar aquí aquesta tarda, Marilena.
3: Gràcies a vosaltres, Reina. Gràcies.
1: I moltes gràcies, Anna.
2: Sí, doncs moltíssimes gràcies, Marina. Els oients també, i Marilena, moltíssimes gràcies. Tornarem a reprendre el tema que és capdent.
3: Molt bé, molt bé.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies, Marilena.
1: Parlàvem de la Fira Salats, que se celebrarà aquest cap de setmana a Arenys de Mar, i avui desgranem una proposta que ho complementa i serà la seva primera edició. És la iniciativa de l'entitat El Moll i porta per nom la Mar Salada Oriol.
5: Doncs sí, efectivament, Marina, sí, ahir parlàvem de la Fira Salats, aquesta fira de vins amb arrels salines que es fa al port d'Arenys aquest divendres i també dissabte. Avui parlem d'una altra fira que ho complementa, que també es fa al port d'Arenys aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, i és la Mar Salada. Està organitzada, és una iniciativa del Moll d'Arenys, i per això parlem amb el seu president, amb Oriol Ferran. Oriol, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Bé, Oriol, comentem aquesta Mar Salada, aquesta proposta del 6 i 7 de juny aquí al port d'Arenys de Mar, una mica ho dèiem, lligada a aquesta Fira Salats que també se celebra aquest divendres i dissabte.
6: Sí, efectivament, l'any passat ja vam fer una Fira del Mar i aquest any l'hem posat nom a aquelles activitats que vam fer aixoplugant-nos al darrere o conjuntament amb la Copa Negra i la Fira dels Salats, que es fa el divendres, i que per tant ens tenim el cap de setmana, que tenim ja tot el muntatge a la llotja, i llavors d'alguna manera li donem una volta centrant-nos en aspectes de la cultura marinera, que ja doncs no és només la navegació o la pesca en si, sinó també doncs la cuina, la música, i aquest any també fins i tot doncs, la creació, la literatura, els llibres, també els hi hem inclòs.
5: Perfecte, doncs desgranem-ho, Oriol, anem pas a pas i parlem de les diferents propostes que hi ha en aquesta Mar Salada, en aquesta Fira Salada de Cultura Marinera. Dissabte mateix, dissabte, de fet tant dissabte com diumenge, feu portes obertes al moll, és important que us coneguin.
6: Sí, és important que es conegui, es visiti el moll aquí al cap de... Bé, en el cap de la Fímola, a prop de la llotja, tot just a uns metres, però que fa tota una activitat aquí dins del moll pesquer relacionada amb la conservació del patrimoni marítim, i com que aquests mesos, aquest hivern, hem tingut molta feina per la restauració de l'Udina i els treballs estan molt avançats, d'alguna manera el que hem fet al matí, tant del dissabte com del diumenge, de 10 a 12, que la gent pugui venir i que pugui veure-ho. Després ja tenen altres activitats que doncs, podran fer a la tarda o encadenada, per exemple, el diumenge, quan vinguin a veure el moll, poden ja quedar-se, perquè tot seguit hi haurà a la llotja la taula rodona de creació marinera o de creació marítima, de temes de literatura, o parla més que literatura, perquè és allà les expressions marineres, el tema de la cosa gràfica, la creació i el dibuix, en aquest cas amb el diari a bord, i la música, en aquest cas amb un cantautor arenyenc com és en Pep Berguedà, que bé coneixeu també. Llavors, aquest és un punt important. El sopar mariner del dissabte i tota la prèvia del sopar mariner i la seva elaboració serà un element important del dissabte a la tarda, però l'element aquest de tema creatiu, literari, lliga una mica amb el nom de la fira o del certamen, o del digue-li com vulguis, perquè no sabíem què estàvem fent, però que és el fet de la Mar Salada, aquesta expressió, i per tant ens lliga amb la taula rodona d'expressions marineres i coneixement del món de la pesca, el món mariner, que és el que intentem durant aquest cap de setmana.
5: I tant, una, diguem-ne, afegir més propostes en aquesta oferta de baixar cap a mar, baixar cap a arran de mar amb aquesta Fira Salats i la Mar Salada, el fet doncs de passar uns dies, el dissabte, el diumenge, el divendres, al port d'Arenys, gaudint de les diferents propostes, fa que això també aproximi molt més el port, l'activitat del mar, a la ciutadania d'Arenys.
6: Sí, si et sembla, m'extenc amb els qui participaran, sobretot amb els autors dels dos llibres que participaran el diumenge,
5: sí,
6: que és l'expressió marineres que ha editat Creat, que es va presentar aquest Sant Jordi i que recull més d'un miler d'expressions marineres recollides per la Glòria Mauri i en Jordi Salvador de la franja de la Costa Brava, des de Blanes fins a l'Escala. Mm-hmm. És un llibre que va sortir presentat de recent, bueno, per aquest Sant Jordi. I l'altre és el Diari a Bord, que en aquest cas són historietes, però són historietes gràfiques. O sigui, és petites històries completament gràfiques. També és un llibre presentat recentment per aquest Sant Jordi, també, i que té els seus autors tenen base a Cadaqués i que, doncs, amb unes simples... amb un simple llaüt i els seus... navegants van explicant moltes coses del món mariner amb dibuixos molt senzills i molt bonics, i per tant també de com ho fan, com creen, com agafen una idea i com la traspassen al paper, en volem parlar. Una mica el mateix que fa en Pep Berguedà, no? De que quan passeja pel port veu un carrer o no, veu unes portes i diu que és un carrer, o es troba una figuera i acaba parlant de la gent de la Ràpita que doncs, ha tingut aquesta figuera com a relament, no? Bé, aquestes petites idees que els creadors en transformen en grans obres serà una mica l'element que volem parlar en aquesta taula del diumenge, a les 12, a la Llotja, i que moderarà la Marta del Castillo.
5: Mm, i això, com deies, Oriol, lliga molt i dona molt sentit al títol, de tot plegat, perquè la mar salada també vindria a ser com una expressió, i que, a més, moltes d'aquestes expressions recollides en aquest llibre d'expressions marineres, recordo que el seu autor, Jordi Salvador, ens havia dit, doncs, que moltes són salades, també, al ser de la Costa Brava, del nord de Catalunya, doncs moltes també tenien això, els articles salats, i també doncs, estaven recollides amb el seu significat tant al mar com també en terra, que el significat doncs, moltes vegades és diferent, molt diferent, i per tant doncs, cal explicar-les bé totes aquestes expressions.
6: Sí, perquè fins i tot la pròpia expressió de la mar salada pot ser o del cagum, macagum i totes les variacions del cagar-s'hi, uh-huh, amb la mar salada, o, per tant, de renec o d'admiració, també. O sigui, amb la mateixa paraula depèn pràcticament, evidentment, del context, uh-huh, i del to. La mar salada té diferents sentits, diferent expressió, i també doncs, amb això també hem volgut anar a buscar el nom i jugar amb les paraules.
5: Mm, sí, sí, sens dubte. Ha de ser un llibre molt, molt interessant, per conèixer totes aquestes expressions i el seu significat, que potser són coses que també diem perquè ens han quedat en el nostre dia a dia, en la nostra cultura, i potser no sabem que poden venir d'una tradició marinera i en canvi ho són.
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. És claríssim, sobretot a més, encara més en els pobles de la costa, que bueno, una mica hi ha hagut aquest trencament a vegades entre la gent de mar i tot i ser gent del mateix poble, hi ha hagut una distància entre els que sortien a mar o es van anar distanciant uns i altres, i doncs, per tant, s'han perdut coses que doncs, d'alguna manera també hem de recuperar doncs, el que fer que la gent miri a mar i conegui les arrels aquestes que en són pròpies.
5: I tant. Doncs tot plegat aquestes activitats dins aquesta Fira Salada de Cultura Marinera, la Mar Salada. Oriol, que ens deies que les portes obertes, veureu com està Godina. S'ha fet molta feina, ara ens ho deies. Com ho tenim, això? Com està aquesta embarcació? La tenim ja a punt de ficar-se a l'aigua o què li falta?
6: Li falta la fase, potser la més important sempre, en el, o una fase que ja no és la constructiva o la pròpia de l'estructura, sinó la que feien ja no els mestres d'aixa, sinó la que feien els calafats, uh-huh, que era la de calafatar, la de segellar, impermeabilitzar amb estopa, tancar les fustes perquè no hi entrés aigua. I aquesta fase és la que la setmana vinent ja farem. És una feina que serà curteta, serà 5 dies, una setmana, dues setmanes, per fer el calafatat, i llavors ja podem fer el pintat final per ja fer el tancament del buc i, per tant, que la barca pugui anar a l'aigua amb les garanties de que no s'esfonsi. Mm-hmm. I, per tant, tot el treball de fusta ja està acabat. El treball que ha sigut de construcció, que ens ha portat, doncs, déu-n'hi-do la setmana que ens ha portat, i el treball que ha portat, doncs això està acabat i es veu ara, perquè justament encara li falta el pintar i fer el calafat contar, que és una feina molt específica, molt curiosa, que també una paraula recordada, la dels calafats, i fins i tot la de l'estopa, que és l'eina o el material que es posa entre mig de cada taula i taula de fusta perquè quedi aïllada. Mm. És un procés lent, en el fons no té un punt de cosir, perquè realment l'estopa es va posant amb uns ferros, es va introduint a dintre de les fustes fent una costura, i per tant té la seva tècnica i s'ha de fer ben fet.
7: I tant, sens dubte. I un cop estigui pintada, calafatada i pintada, ja podrà anar a l'aigua o encara li faltarà, dèiem, el motor, eh? Recordo que havíem parlat que era també una de les qüestions que faltaven.
6: Sí, però és possible. Possiblement la posarem a l'aigua. Ens corre una mica de pressa en posar-la a l'aigua, perquè la calor tampoc no li és massa bo, que també durant l'hivern ha estat aquí i hem treballat, però tenim ganes que estigui a l'aigua, i el motor es pot posar dins de l'aigua també, si cal.
7: Ah, molt bé.
6: Llavors, possiblement una cosa anirà abans que l'altra.
7: Mm-hmm. Perfecte.
6: O sigui, anirà a l'aigua abans de tenir el motor.
7: Sí, sí, d'acord. Doncs bé, si és possible i és factible, això sou vosaltres els que ho sabeu, per tant, doncs cap problema. En qualsevol cas, aviseu-nos, quan l'Odina torni a l'aigua, perquè vas dir, que algun dia ens havies comentat que volíeu fer-ho, doncs, d'alguna manera especial. No sé si ja teniu clar com anirà aquest retorn a l'aigua o no encara.
6: No, encara no, perquè d'alguna manera hem de tenir-ho clar que realment torna a l'aigua.
7: Perfecte.
6: Ja ho farem, ja direm, ja ho comunicarem, sí.
7: Doncs vinga, de moment, per anar a veure el Godina, per anar a veure el moll, per acostar-se al Port d'Arenys, participar d'aquestes activitats marineres, de les que estan organitzades per la Fira Salats, per les que estan organitzades per la Mar Salada, amb llibres, amb cultura marinera, amb gastronomia, també, doncs teniu una oportunitat aquest cap de setmana. Oriol Ferran, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un dia més aquí al programa Arran de Mar. Molt bona tarda.
6: Bona tarda.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: (93) 792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas Aiz ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí té l'actual govern de coalició.
3: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es podran destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plet de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on ballarem jotes anant fins al Delta de l'Ebre. Sabrem a quines conclusions han arribat al Congrés Ocean Nice i acabarem el programa d'avui viatjant a Mallorca i coneixent un projecte que porta per nom Aliança Mar i Terra. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, per parlar sobre la 16a trobada de jotes. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb el president de l'Associació Cultural Serra Bastall. Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Agustí García, president de l'Associació Cultural Serra Bastall, sobre la 16a trobada de jotes que se celebrarà el dissabte 6 de juny a Sant Jaume d'Enveja. Agustí, benvingut a Ran de Mar.
3: Hola, bon dia.
2: Per començar, si et sembla, Agustí, explica'm-nos de què és exactament aquesta trobada de jotes que fareu aquí a Sant Jaume, no? I quin paper té dins del calendari cultural del poble.
3: Bueno, la trobada la venim realitzant durant fa 16 anys ja, i el que consisteix és reunir el major número de pobles

0: per això podem, per fer la trobada i demostrar a la gent el que és la nostra cultura i nostres tradicions. Val? Aquest any doncs, han sigut 9 grups ja, normalment són 11, 12, però bueno, per fetges de calendari i compromisos dels altres grups no han pogut acudir. La nostra intenció és poder tirar avant, continuar, i veiem que la gent del poble ens correspon molt. El dia de la trobada omplim la plaça de 23 de juny de gom a gom i allò és un gust boro.
1: Clar, perquè al final el que representa, no, la jota per al nostre territori és un, bueno, és un signe identitari nostre.
0: Pues sí. Sí, perquè és, diguéssim, la gema arrossegat dels avantpassats nostres i forma part de la nostra cultura i tradicions.
1: I així vosaltres ajudeu a preservar-ho.
0: Sí, hi ajudem. A més, portem un taller de jota al col·le, que ho ensenyem als crios, i fa 2 anys que han fet també el taller de la jota per a adults, per a la gent que volen iniciar, doncs en dissabte a la tarda fem un curset de xindes per a la gent, i sí, tenim bastanta correspondència, la gent mos correspon bastant.
1: Molt bé, perquè, claro, sense estos tallers, la jota, com s'aprens? A dir, o te l'ensenyen a casa, o sort d'estos tallers que aprens la jota, no?
0: Sort dels tallers estos, perquè el que fem és ensenyar-los a la gent el que nosaltres fem, i tot això perquè s'animin a formar part, perquè si no desapareixeríem perquè la gent doncs, mos anem fent grans, els membres del grup, i doncs, bueno, vas tenint baixes, però així d'aquesta manera però arrossegues crios, gent més gran, i vas formant i aguantant el grup una mica així és viu, no? Que és el que interessa.
1: I tant, i a part d'este moment puntual que és la trobada de jotes on evidentment se balla la jota, hi ha altres moments durant l'any que es balla al poble?
0: Pues sí, mira, diguéssim, a tots coincidix el dissabte fer una trobada de grups de jota i el diumenge la festa de la plantada, que també anem a ballar. Al setembre doncs, fem la festa de la xega, també anem. Per festes del poble, per festes majors també solem sortir. I després a l'hivern solem fer la ballada solidària, que cada any va dedicat a una entitat o associació diferent.
1: I en aquests moments, és a dir, vosaltres com a associació, evidentment, sou qui balleu, però, per exemple, a festes majors no s'anima més gent a ballar?
0: Pues no, és el que costa. És el que costa. Ara, diguéssim, el dissabte, si quan fas la ballada final, que fas l'última peça, que hem dit que tota la ballada final s'anima, però la festa del poble, això, i ja no s'anima ningú. La festa del poble, això, i ja no s'anima ningú. Això, que doncs, que s'anima a sortir, de veritat, això, que doncs, que s'anima a sortir, de veritat,
1: clar, perquè, bueno, he sortit, evidentment, de festa,
0: no? Per ballar, ens anar a ballar, ens anar a ballar, ens anar a ballar, ens anar a ballar, ens anar a ballar, ens anar a ballar, ens anar a ballar, ens anar a ballar, ens anar a ballar,
1: i com dies abans d'agost, són 17 edicions d'esta trobada de jotes. Com ha evolucionat esta trobada des de que vau començar fins ara?
0: Pues bueno, hem anat evolucionant molt bé. Molt bé, i a més els grups quan els invites sempre estan interessats, diuen tots que sí, ja dic, inclús els que no poden per calendaris, els sap molt greu dir, no podeu canviar la data perquè no sé com us aniria bé, però bueno, anem evolucionant molt bé, anem mantenint-nos molt bé, perquè això costa molt de muntar-ho i costa molts de diners, que ho he de dir-ho, sort de l'Ajuntament de Sant Jaume i de Diputació de Tarragona, que ens donen molt de suport, perquè si no, no podíem tirar avant. I després molts de col·laboradors, perquè la gent col·labora molt, ens ajuden, perquè si no seria impossible tirar-ho avant.
1: Ja, clar, heu de tindre un suport, no?, detrás, l'associació. Sí. Econòmic, sobretot,
0: econòmic.
1: Que és lo, bueno, lo fundamental, sí. Malauradament. Molt bé. I, Agustí, quin públic assistix ja a veure-us en esta trobada? Surt tot el poble? Edats compreses entre algun específic o en general surt el poble bastant?
0: A nosaltres mos correspon, mos surt quasi tot el poble. Vale? Gent molt gran, perquè la gent gran els llama l'atenció, els fa recordar coses, sí. Les històries que es contaven els abans passats d'ells, però la joventut també surt a veure-mos. No els agrada molt participar, però surt a vore't. Surten a vore't. I això, pues, clar, pues, t'anima molt perquè dius, pues, bueno, almenys donem interès a la gent, no? Ja dic, la plaça 23 de juny, l'altre dissabte l'omplim, però plena.
1: Molt bé. No, i així ha de ser. Per lo que diem al principi, no? Per preservar la nostra tradició.
0: Sí.
1: Molt bé. I explica'm ben bé, a veure, quin serà l'itinerari del dia que teniu preparat per a aquesta 16a edició.
0: Pues bueno, nosaltres l'itinerari que tenim muntat és que a les 6 de la tarda sortirem en cercavila des de l'Ajuntament de Sant Jaume, anem fins a la plaça 23 de juny, i allí iniciarem el que serà la ballada. Ve gent del Montsià, del Baix Ebre, ve gent de la zona del Maestrat, perquè sempre mirem de portar grups, diguéssim, de la banda del Maestrat, o de la Catalunya Central, si podem, perquè, clar, pues, així ens fas intercanvis culturals i veus diferents coses, diferents vestimentes, els passos, els balls, les músiques, tot molt diferent. I és la intenció nostra, diguéssim, anem portant cada any pobles diferents per anar, que la gent del poble vegin que hi ha coses diferents del que nosaltres solen fer.
1: Perquè, clar, és el que dius, cada poble balla la seva jota.
0: Clar, és que diguéssim, a veure, Sant Jaume i Deltebre, és que sempre fico el mateix exemple, Sant Jaume i Deltebre, són dos pobles que, si no fos pel riu, serien tot un. Serien tot un.
1: Sí.
0: I els passos són totalment diferents. Passos, vestimentes, és que és tot tan diferent, ja dic, només tenim un riu al mig. Pues és molt diferent, o Sant Jaume i Amposta, no, perquè Amposta pues, és cap de comarca, i pues, també, els passos, vestimentes, és que és tot molt diferent. Llavors, quan venen dies, em dic, la part del Maestrat, això, a l'hora d'això, ja dius, molta diferència, és que hi ha molta diferència, molta. Entes, però la gent veuen les diferents coses que hi ha.
1: Uh-huh. Totes són diferents, però per a que totes siguin jotes, tenen algo en comú, comparteixen algo en comú?
0: La música de rondalla. La música de rondalla, llavors, pues, és el fil que t'unix, no?, a tots els altres. La música de rondalla, el so de les castanyetes, molts de passos, perquè sí, pues, al final que pues, molts de passos els tenim molt iguals, però ja dic, normalment el que ens uneix molt sempre és la música i la rondalla, tots.
1: I tant que sí. I per això, evidentment, hi haurà música.
0: Hi haurà, es tira la rondalla Suc d'Anguila, en Guardet i Sofia de la Ribera.
1: Molt bé, perquè, clar, ells seran els encarregats de tocar la cançó de cada poble, també.
0: Sí, excepte Vinaròs. Vinaròs, les camarades de Vinaròs, ells porten la seva pròpia rondalla.
1: Vale.
0: I després el grup de Càlits, ells fan música de dolçaina i caixa, vale? I també es porten la seva música. Però, a més, la resta de grups, tots anem en la mateixa rondalla.
1: Molt bé. Molt bé. I clar, és que és difícil, vull dir, al final.
0: Molt.
1: I quadrau tot, perquè clar, cadascú té les seues coses específiques i les seues diferències.
0: Jo a les meves companyes de junta, quan els dic al març, mos han de reunir, han d'organitzar la trobada, la loco d'aquí el juny.
1: Queda molt, no? Però...
0: No queda tant, perquè dic que has de contactar en tots els grups, en les rondalles, a fer la rondalla, sempre mos diuen, Agustí, si pot ser primers d'any, a dir-me tot l'any, perquè clar, és que ells tenen molts bolos també a part
1: clar,
0: del nostre.
1: S'han d'organitzar.
0: I és organitzar-ho tot, després a més el pica-pica que fem per a la gent, doncs, ho has d'organitzar-ho tot i dona molta, molta feina. Són moltes hores perdudes, són perdudes perquè no pots dedicar-te a res més,
1: claro.
0: Però clar, quan te fotes davant un ordinador a fer coses, ja ho saps, és que perds moltes hores, passes moltes hores i pareix que no hi has fet res ni abans hi has.
1: Ja.
0: Però bueno, quan acabarà el dissabte llavors te queda satisfacció i dir, hòstia, doncs, vaiga bé.
1: Això t'anava, és de satisfacció i en les ganes que, evidentment, no perdeu mai per a tornar l'any que ve a fer-ho.
0: És que és això. Lo bo, lo important és això, és que tot lo dub i tothom en seguida i la gent que mos ajuda en seguida mos diuen a veure quan la feu. I vas pel poble i la gent, quin dia és? El dia de la ballada. Saps? La gent del poble t'ho pregunten, perquè l'any que començarà amb el juny, normalment sempre és el juny la nostra trobada. I la gent del poble fan, què? Enguany qui vindrà, com ho fareu? Saps? O sigui, la gent s'interessa, perquè la gent t'acudeix.
1: Molt bé. Si la gent al final respon, és bona senyal. Però, clar, me quedo una mica en el que em dius al principi, de que igual a l'associació vostra com a tal, joves no n'hi ha. Fa falta igual una mica de relleu, perquè al final passaran els anys i vosaltres parareu de ballar.
0: Mira, de lo que és del taller de la Jota al Cole, han tingut la sort que enguany han llegut quatre xiquetes que estan entre els 10 6 anys, ja han pogut passar en el grup dels grans. Ja surten en altres pobles.
1: Molt bé.
0: I això pues, te dona una mica d'espenta i il·lusió. I dius, hòstia, pues sí, tenim un petit planter, però tenim un planter detrás que ens va ajudant. I de l'escola d'adults també n'hi ha hagut dos que també han pogut ja passar a formar part del grup dels grans. Pues això, pues bueno, te motiva bastant a continuar i dir, pues bueno, pues los dissabtes a la tarda, pues perdo una horeta, horeta i mitja, va fer el taller, però bueno, la gent me correspon, sí. Saps, tiren avant. I això pues, va omplir bastant.
1: Molt bé, i tant, si la gent s'anime, no?, a poc a poc, més que sigui, però que us... bueno, que vinguin vosaltres al grup d'adults, diguéssim, al grup gran, perquè, clar, vosaltres com a associació, evidentment, organitzeu la trobada de les jotes, però després també sortiu, aneu als altres pobles a ballar.
0: Sí, diguéssim, quan nosaltres anem a les trobades, sempre diem que és un intercanvi, no?, quan tu invites, després t'inviten.
1: Claro, i tu has d'anar, si et venen, vas.
0: I tens que anar.
1: Claro.
0: No sé, que tinguera un compromís més important o alguna cosa, i hòstia, doncs mira, doncs jo he d'anar la paraula doncs, com el mateix el diumenge que tenim la festa de la planta de Sant Jaume, i et diguessin algú dir que mos ho van dir pel diumenge a la tarda anar a la Sénia. I van dir, hòstia, impossible, perquè per matí dissabte la trobada nostra, diumenge matí plantada, diumenge a la tarda, impossible. És
1: yeah.
0: Que no
1: és evident,
0: les hores. No pots. I tots treballem i a veure, doncs és impossible. Però si, normalment anem a totes les trobades, a tots els llocs que mos inviten, solem anar sempre a tots. I el bonic és això, és que la gent... Els grups mos menegem, saps? En si ja mos preocupem, i dir, pues bueno, com és que enguany pues, no l'heu fet, o com és que no mos ho heu dit, saps? Estem preocupats perquè són, diguéssim, llocs que sempre anem, i mos trobem sempre. I sempre, normalment, no solem trobar els mateixos grups.
1: La mateixa gent, no?
0: Sí.
1: Sempre passa això, eh?
0: Sí.
1: I com és la vestimenta típica del Sant Jaumeros per a ballar la jota?
0: A veure, la vestimenta típica del Sant Jaumeros, diguéssim, per a ballar la jota tenim... Ja dic, tenim diferents trajes, no? Tenim el traje de Junquet, que és el que portem per el dia de la planta, el dia de la cega, que és el traje típic d'anar a fer les feines a l'arròs. El de la dona, pues, porta baix el calçó, porta una enagua, la faldilla, la falda i una blusa. I després portem un barret de palla. I els homes portem un pantaló, una camisola i una faixa. Però després el traje de jotero, el de jotero que nosaltres diem, que és el de ballar, pues, era el típic d'aquí, no? Que era el claridol. Antigament aquí la gent de ben jovenet ja portava ben dol i anava tota la vida de dol. I és una falda en blanc i negre, ¿vale? El claridol que diem, que és un negre molt trencat, i llavors porten la blusa blanca i baix porten la enagua i la faldilla, les dones. I el barret. I a l'hivern porten una mantilla ficada feta de llana.
1: Uh-huh.
0: I després el traje de muda, que és el que van recuperar l'any passat, van fer-nos una falda que és una roba endomassada, que és el fondo és negre i damunt és un marró dorat, perquè van voler un color terrós per respectar la nostra terra, el color de nostra terra, que és un color molt marró. I és el traje de muda. O sigui que, clar, per a cada acte doncs, tens una vestimenta molt diferent. I per a cada dia, diguéssim, que antigament se feia. Antigament tenien dos mudades, que era el dia la robeta de ballar i la roba pels fins de setmana, els diumenges a la missa.
1: El diumenge a la missa, sí.
0: No tenien res més. Pues nosaltres hem recuperat una mica totes les tradicions aquestes.
1: Molt bé. És que veguets tu com canvia, és que la vestimenta inclús, perquè, bueno, en molts pobles és lo típic que van en lo faldellí i el manto. Vull dir, és que és molt diferent tot.
0: Molt, molt diferent. Ja et dic, és que és molt diferent, inclús et dic, si veus a Sant Jaume i a Deltebre, és que mos canvia molt la roba de vestir. Molt. Sí. És molt diferent.
1: Uh-huh. I a part d'això, per exemple, les dones porten alguna joia o perquè com que van així més de pageses, igual és més modest en aquest sentit?
0: No, les dones solen portar la seva joia, però sempre busquem que les joies hagin de més tirant a la part, diguéssim, la plata vella, més antigues, ¿vale? Solen portar les arcades, un brotx al mantó davant, i de totes se n'hi porta un altre que és el que aguanta el mantó d'edat perquè no els caiga. I després ja no solen portar alguna gargantilleta, però poc. Perquè antigament de joies no se'n tenien moltes.
1: Clar, clar. Això tens tota la raó del món. Això tens raó. Molt bé. Bueno, i clar, ja mos has anat explicant una miqueta, no? Des de l'associació, durant l'any, tots els moments puntuals que sortiu a... Bueno, que actueu, al final, al poble i que aneu fora del poble. I tot això en aquest objectiu, no? Per mantenir viva la tradició, una tradició molt característica d'aquí de les Terres de l'Ebre, com és la jota.
0: Pues sí, mantindre-ho viu... I jo animo sempre a tothom, i quan a la festa ens trobem a l'associació de joves, faig, va, animeu-vos, han de fer alguna cosa, i diuen sempre que sí, però la veritat, la joventut, doncs no.
1: Yeah.
0: S'animen molt, sí, doncs ho batirem avant, i al final, doncs no. Però, bueno, de tot sempre hi ha algú que s'interessa, i si no, ara, doncs, a millor d'aquí 10 anys, quan tindran 20 i pico, 30 anys, potser doncs diuen, doncs, ara podem-ho, que doncs ja perdem més la vergonya. I és això, però, bueno, estem contents, perquè, de moment, ja dic, estem molt apoyats per tothom, i la gent té molta il·lusió de veure-mos i quan sortim al poble en si de sortir a veure-mos.
1: Molt bé, molt bé. Pues així ha de ser. Crec que igual només mos queda convidar la gent per a qui vingui este dissabte a la plaça 23 de juny.
0: 23 de juny, a les 6:30 de la tarda. Allí estem esperant-los i se passant una tarda molt bona, en molta cultura i molt divertida i en coses molt boniques.
1: Uh-huh. I per acabar, una pregunta que jo sempre tinc dilema. Jo ho tinc molt clar, la meva resposta, però hi ha dilema aquí. Jota o jota?
0: Per a nosaltres és jota.
1: Molt bé.
0: Jo ho sento molt, nosaltres parlem d'aquí el territori i nosaltres hem emmallat la jota.
1: Estic en tu.
0: Jo això de la jota, per mi, crec que ho diguem potser més de la part de Tarragona cap amunt.
1: Sí.
0: Però nosaltres aquí hem emmallat la jota.
1: I som joteros i joteres.
0: I som joteros i joteres.
1: Correcte. Molt bé.
0: Nosaltres sí.
1: Així ho deixem, Agustí. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i que vaigó molt, molt bé esta trobada, esta setzena trobada de jotes este dissabte a Sant Jaume.
0: A vosaltres per l'invitació.
1: Doncs, Marina, una cita molt necessària per preservar la nostra cultura.
2: Una trobada important. A veure si t'animes a ballar alguna jota. Tu també, Cel. Moltes gràcies. Canviem radicalment de tema, anem al mar un altre cop i fem aturada a les costes del Garraf perquè el Congrés Internacional Ocean Nights ha conclòs oficialment després d'una setmana de conferències en què més de 200 experts en contaminació acústica als oceans s'han trobat per l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú per posar en comú l'estat dels ecosistemes marins. Carla.
3: Sí, l'edició d'enguany ha comptat amb discussions i ponències sobre les dades recollides per centres d'investigació de tot el món, però també amb la posada en comú de noves tècniques i instruments per a l'anàlisi dels efectes del soroll de l'activitat humana als oceans, com són la navegació de grans vaixells, la construcció de parcs eòlics o l'extracció de recursos. Aquests efectes resulten especialment nocius per a espècies poc evidents, com són el fitoplàncton o la posidònia. Però l'Ocean Noise conclou amb una anàlisi clara. Cal exigir a la indústria marítima mesures per minimitzar l'impacte acústic als oceans. Així ens ho va fer saber en Michel André, impulsor de l'Ocean Noise i membre del LAB, el Laboratori de Bioacústica Aplicada de la UPC. Aquesta és la conversa que vam poder mantenir amb ell durant la jornada de clausura de l'edició d'enguany.
4: Muy bien, Michel, pues primero de todo te pido que nos hagas, antes de hablar de resultados, una valoración de asistencia, del trabajo que habéis podido hacer, una valoración general de cómo ha ido este Ocean Noise.
5: La cuarta edición de Ocean Noise, la primera fue en el 2015, la segunda 17-23, esa es la cuarta vez, pues ha reunido 240 expertos a través de todo el mundo, 25 países, que nos hemos reunido durante una semana para debatir sobre la problemática del ruido asociado a actividades humanas en el mar. Es una amenaza que pesa sobre el medio marino, es una amenaza invisible, no podemos ni siquiera oírla, nuestro oído no está hecho para oír por debajo del agua, por tanto es la tecnología que nos permite haber descubierto hace unos 40 años esta problemática que ahora se ha convertido en la amenaza mayor que pesa sobre los mares.
4: Mayor, o sea, los datos que nos dicen ahora para que digamos, ¿no?, que es la amenaza mayor.
5: Es la amenaza mayor, mucho más importante que el plástico, que él sí sabemos que existe porque lo vemos, la contaminación acústica no se ve, pero es la que mayor pesa sobre los océanos porque se encuentra en todos los rincones, no hay ninguno que se libre de esta exposición. Las propiedades físicas del agua hace que el sonido se propague 5 veces más rápido que en el aire y a distancias increíbles de cientos de kilómetros. Por lo tanto, una actividad que produce ruido en Barcelona se va a captar en Baleares inmediatamente.
4: ¿De qué tipo de actividad estamos hablando que afecta, que digas que afecta, ¿no?, gravemente al mar?
5: Todas las actividades humanas, que sea el transporte marítimo, las maniobras militares, la construcción de parques eólicos, produce ruido. Todas las que conocemos en el mar producen ruido. Cuando se invirtió esta energía, esos esfuerzos en crear estas tecnologías, estas habilidades, no se pensó que el ruido podía tener este efecto tan negativo sobre los océanos. Ahora es una realidad, es por eso que estamos aquí durante una semana para debatir no solamente qué tipo de actividad hace ruido, cómo lo hacen, pero las soluciones para llegar a cohabitar con el mar, porque sabemos que si seguimos de esta forma, el mar va a llegar a un punto de ruptura, estamos muy cerca de ello, por tanto tenemos que adoptar unas medidas para controlar este ruido y hacer que las actividades económicas no sufran justamente de este impedimento.
4: Entiendo que en este sentido van a ir las conclusiones de este Ocean Noise.
5: Las conclusiones van a ser de dos tipos. La primera, sobre la cual estamos queriendo comunicar, es que al principio pensábamos que los que sufrían más de esta contaminación acústica eran las ballenas y los delfines, que sabemos que tienen una actividad acústica muy importante, por tanto, una sensibilidad mayor que las otras especies. Pues en esos últimos años hemos dado cuenta que las especies menos visible, menos emblemática, el plancton, las plantas, los invertebrados, incluyendo los corales, sufren de esta contaminación acústica, quizás incluso con una mayor magnitud que los propios cetáceos, porque los cetáceos se alejan rápidamente de la zona contaminada, mientras que las plantas no se mueven, los corales no se mueven, y los cefalópodos, por ejemplo, se quedan en la misma área. La dosis acústica que reciben es mucho mayor. Por tanto, ese primer realmente mensaje toda la cadena alimenticia del mar sufre de la contaminación acústica. Es una realidad. La buena noticia es que, a la diferencia de otras fuentes de contaminación, como puede ser el plástico, una vez que se apaga la fuente sonora, se apaga sus efectos. Por tanto, hay mucha esperanza de que consigamos disminuir estas fuentes. Pero para ellos queremos hacer un llamamiento de exigir a la industria o a las industrias que trabajan en el mar de asociar en todas sus actividades un componente acústico que permita controlar el ruido que producen. Eso ya no es una recomendación, es una exigencia que vamos a hacer como comunidad internacional que trabaja sobre los asuntos del ruido en el mar.
4: Hablas a nivel internacional, a nivel catalán, ¿tenéis alguna propuesta pensada que hacer, o a nivel español?
5: La propuesta que estamos haciendo, que no es una propuesta, es una exigencia, alcanza a nivel, evidentemente, catalán, español, europeo y es mundial. O sea, no hay una región que debe hacer más que la otra, tiene que ser a la vez, y es un esfuerzo global. Por tanto, esta exigencia, este llamamiento que vamos a hacer es hacia el planeta.
4: Y entiendo también que no solo a las empresas, sino también a gobiernos, para aplicar normativas que reduzcan este ruido, normativas más estrictas, ¿no?
5: Sí, el problema que tenemos es que los datos científicos van mucho más rápido que las normas o que las leyes que la espada. Por tanto, si esperamos a tener una ley que contemple todo lo que estamos poniendo ahora mismo de manifiesto, dentro de 3 años, en la próxima edición de Ocean Noise, en el 2029, estaremos exactamente igual que estamos ahora. Por tanto, no hay tiempo que perder. Estamos cerca de un punto de ruptura y, por lo tanto, tenemos que tener una acción inmediata. Actuar ya, y sabemos cómo hay que hacerlo, y es una exigencia que tenemos.
4: Y una última pregunta muy rápida. A nivel de Mediterráneo, el estado del Mediterráneo en todos estos estudios que estáis haciendo sobre ruido en relación a otros mares del mundo, ¿cómo dirías que está?
5: El Mediterráneo no se libra de la presión humana, de la presión externa, que además se añade con el cambio climático. Por tanto, estamos viviendo una situación, es la primera vez que estamos viviendo lo que está pasando. Tanto la presión humana que se asocia con el cambio climático que estamos viviendo hace que el Mediterráneo sea una de las zonas en el mundo que sufre más de esos cambios y esas presiones. Pero no es el único. A nivel, o sea, global, todos los mares, todos los océanos están sufriendo de la misma manera. Por lo tanto, de nuevo, una acción inmediata, una exigencia que las industrias ya tengan en cuenta este componente.
3: La convenció celebrada a Vilanova és la més important a tot el món pel que fa a l'estudi dels impactes acústics en les espècies marines i compta amb el lideratge del Lab de la UPC, un centre d'investigació que és líder en l'adquisició i anàlisi de dades en aquest àmbit de la investigació oceanogràfica. En aquest sentit, vam aprofitar la jornada per parlar també amb Marisa Zaragoza, directora de la UPC de Vilanova, i que ens expliqués què significa per a la universitat comptar amb laboratoris d'investigació com el LAB i amb un congrés com l'Oceanois a casa nostra. L'escoltem.
6: Bé, per a l'escola és un fet que valorem molt, per a la UPC de Vilanova, perquè hem de pensar que el laboratori d'aplicacions bioacústiques, que per cert, liderat per el Michel André, però que està composat per un grup d'investigadors multidisciplinars, hi ha biòlegs, hi ha enginyers, hi ha matemàtics, hi ha físics, llavors, aquest laboratori, ara fa res, crec que fa 2 anys, vam celebrar els 20 anys. Per tant, és un laboratori que sempre ha estat situat aquí, no? A Vilanova i la Geltrú, i a nosaltres ens enorgulleix molt, perquè demostra que no és necessari que totes les coses estiguin centralitzades dintre de la gran capital, no? Per a que les coses funcionin bé. I llavors, com és un laboratori i el professorat és professorat nostre, doncs clar, sempre els acompanyem, i l'Oceanois en particular, que és un congrés internacional en temes d'acústica marina, el principal, ja el va portar per primera vegada, el va organitzar el Michel aquí a Vilanova, i ell va dir que sempre se faria a Vilanova, perquè aquests congressos normalment es van canviant, no? de ciutat, inclús de país, no? Però ell sempre es va empènyer molt i ha treballat molt per a que sempre es faci aquí a Vilanova. Este any ha estat la quarta edició. Això es va parar només per al tema de la Covid, va ser l'any que no se va poder fer, normalment es fa cada 3 anys, són congressos que porten a molt, que arrastren a molta gent, i esta vegada és l'any, és la vegada, és la quarta vegada que s'ha inscrit més gent. S'han inscrit de l'ordre de 250 persones, però clar, la gent que ja coneix Vilanova d'altres vegades, vull dir, estan tots els hotels plens, també hi ha molts apartaments agafats, i això, clar, dona una visibilitat de la ciutat, tot i que, a veure, amb aquests dos temes, Vilanova ja està molt ben situada, perquè ja dic, són 22 anys de treballar amb això, no?, i de fer moltes coses a nivell mundial, però una vegada més. I esta vegada em comentaven que, bueno, han sigut 13 sessions, que s'ha apuntat moltíssima gent, que han vingut inclús famílies, perquè ja veus el temps que està fent, no? La gent té moltes ganes de veure aquesta ciutat que està tan a prop de Barcelona, que arribes tan bé, no? Està tan ben comunicada. I un èxit rotund, un èxit rotund. I l'objectiu que hi ha al darrere de tota aquesta temàtica és poder concloure, no?, arribar a unes conclusions que després es puguen traslladar al govern i a les institucions, que realment són els que prenen les decisions, per a veure si es pot trobar un equilibri dintre dels oceans, no? Perquè, a veure, està molt bé, la tecnologia avança molt ràpidament i es fan moltes coses dintre del mar, però no hem d'oblidar que hi ha molta vida dintre del mar, no? I també aquests éssers que estan allà necessiten tot el nostre respecte, no? I nosaltres també la temàtica ens agrada molt, perquè clar, cau dintre de la tecnologia. Nosaltres tenim el grau també de Ciències i Tecnologies Marines, que també fem moltes coses, i ens va molt bé dintre de la UPC Vilanova tenir aquest congrés tan important. Ja dic, promoció, perquè des del moment que es visibilitza tant la ciutat, de sobte també es veu la universitat, no?, la nostra escola, i després la temàtica que es tracta, que és una temàtica de sostenibilitat, de compromís, que és el que jo sempre dic, no tota l'enginyeria ens agrada, sinó ens agrada l'enginyeria compromesa amb la societat, no?, i que ens permeti avançar per en una bona línia, no? I aquesta, per suposat, tot i que siga dintre del mar, és la que fa que a la llarga, poquet a poquet, no?, perquè ja saps que aquests temes costen moltíssim, si ja costen aquí, a la Terra, imagina't allà dintre, poquet a poquet puguem avançar i trobar aquest equilibri, de manera que les empreses, perquè també hi ha moltes empreses en este congrés, les empreses puguen fer arribar els seus compromisos, però també respectant la vida dels oceans. Nosaltres ja tenim l'última part dels estudis del grau de Ciències i Tecnologies del Mar, i tot això tota la part del soroll ja ho tenim dintre del nostre pla d'estudis. Llavors també que els nostres estudiants puguin gaudir de totes aquestes coses, doncs és que ho tenen a casa, no? I tot arrastra, és que tot porta, perquè des del moment que venen tants investigadors i tantes empreses de tot el món, pues els contactes ja estan fets, no? Ja estan fets. A part de que, clar, després, clar, aquí al laboratori hi ha una base de dades que és la més important a nivell mundial. Vull dir, aquí es tracta de recollir dades i dades i dades i dades actualitzades. No se pot presentar cap article ni cap ponència ni accepten res a aquest congrés si no són dels últims 6 mesos. Per tant, les dades són boníssimes i estan totes aquí, les tenim a casa nostra. Bueno, vam tenir molta sort en el seu moment, per lo que fos, el Michel va arribar a Vilanova, es va enamorar de Vilanova, es va voler quedar a Vilanova, i és una riquesa en temes de la sonoritat, no? Molt, molt important. I també és que, ja dic, tot el que està, nosaltres ho lliguem molt, tot el que siga l'app amb Sarti, no?, que són les dues grans potes que tenim en temes marins, i bueno, hi ha molta, molta connexió, i intentem que els estudiants ho vegin i que si en algun moment determinat estan interessats en entrar, no?, alguna tesis doctoral, continuar estudis, pues bienvenidos. Molt bé, està molt bé.
3: La propera edició de l'Oceanois està prevista, com de costum, per d'aquí a 3 anys, al 2029.
2: sí, recta final del programa d'avui i agafem avió anant fins a Mallorca perquè volem parlar sobre un projecte que ha sorgit. Es tracta de l'Aliança Mariterra, que treballa en xarxa amb diferents projectes per connectar la terra i el mar. En volem conèixer més detalls amb un dels seus responsables, Jordi Oliva. Molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
2: Escolta'm, Aliança Mariterra, podem definir-ho que sou un conjunt d'entitats, no?, d'alguna manera?
7: Sí, és, bueno, és un conjunt d'entitats que neix, bueno, una mica innovador, una mica diferent, perquè estem per primer cop unint iniciatives i projectes de mar, tant marins com terrestres.
2: I com sorgeix la idea de crear tota aquesta organització i d'unir aquests projectes?
7: Bé, doncs és una mica el que històricament, no, des del tercer sector ambiental s'ha treballat, diguem, de forma, no, normalment fragmentada, pensant en mar i terra i també en diferents àmbits. I diguem que els reptes ambientals als que hem de fer front i bueno, reptes ambientals i socials als que hem de fer front són complexes i diguem que no es poden resoldre des de les entitats, diguem, individualment. Llavors, una mica l'Aliança neix per fer front, diguem, de forma coordinada a, pues, de diferents reptes que tenim per davant.
2: Podem dir que acabeu pràcticament de néixer, no?
7: Bé, ens acabem de presentar, diguem, al públic, perquè diguem que l'Aliança Mariterra neix ben bé a 2020-2021, quan serem les primeres converses, i el grup motor actual porta treballant des de finals de 2022. Sí que són 4 anys, ha sigut 4 anys de treball des de l'ombra i ara ha sortit a la llum.
2: Entre altres coses, parleu, per exemple, de regeneració agroecològica.
7: Sí, el part de les entitats treballen molt amb, per exemple, amb agricultura ecològica, amb tècniques regeneratives, i això ho lliga molt, no, amb la salut dels ecosistemes i sobretot la salut o la qualitat de les aigües que d'escorrentia o les que es filtren als aqüífers, per tal de millorar-ne, diguem, la qualitat, que no hi hagi tanta presència d'agroquímics o de fertilitzants, de pesticides, per exemple, a través de promoure, diguem, aquesta agricultura ecològica.
2: En quin estat es troba la zona de Mallorca, tot això, aquest tipus d'agricultura?
7: Aquí a Mallorca hi ha el 25% de la producció d'agricultura ja estan treballant en ecològic. Diguem, nosaltres, una de les entitats dins del grup motor, que és l'Associació de Productors Agroecològics de Mallorca, concentren ben bé el 60% d'aquesta producció. Llavors, és diguem, un producte que, bueno, des de la pròpia entitat, per exemple, s'ha promogut molt al conscienciar i a l'educar la importància, no, de poder demanar cada vegada més productes d'aquest tipus i, sobretot, que sigui un component local. I llavors et diria que, pues, això, que és un sector que va creixent de dia a dia.
2: D'alguna manera, com es pot contribuir a la regeneració dels ecosistemes terrestres i a la vegada marins? Té sentit que s'uneixin, que hi hagi aquesta unió?
7: Clar, és un exemple molt fàcil i és una mica el resultat també d'aquest primer projecte pilot blau que n'hem anomenat. Ha sigut, per exemple, promoure, no?, que hi hagi aquesta transició d'agricultura ecològica amb més de 30 finques aquí al nord de Mallorca. I el que ha fet és que millorin les qualitats de les aigües que arriben, diguem, a través d'aquestes aigües d'escorrentia que arriben a la mà, i el que aconseguim és, per exemple, que les entitats marines que estan treballant amb replantació de Posidònia, per exemple, doncs una de les pressions més importants, no?, que serien aigües contaminades, doncs ja estem mitigant una part important a través de, no, l'eliminació de nitrats i fertilitzants que puguin arribar per aquestes aigües. Llavors, una mica, és el que es promou des d'Aliança, no veure-ho com dos mons separats, mar i terra, sinó tot el contrari, estan interconnectats i diguem que el que posem en valor o el que busquem, no, és recuperar aquestes funcions ecosistèmiques, un sòl sa, una terra sana, que pugui absorbir les aigües, que pugui traspassar aigües aqüífers, que tinguem realment un ecosistema més funcional i no tan saturat.
2: Explica'ns una miqueta millor, perquè la gent ho entengui, de què ha anat aquest primer projecte que ara comentaves.
7: Doncs el projecte Pilot Blau ha sigut com el primer laboratori a escala real de regeneració, aplicant un model des del cim de la muntanya fins al fons del mar. Llavors hem treballat una estratègia, diguem, triple, actuant simultàniament en reforestació de Posidònia oceànica, la Posidònia, la nostra joia al Mediterrani, i treballant a la vegada en promoure i capacitar transició cap a tècniques d'agricultura ecològica i tècniques regeneratives. Llavors això han sigut en finques que es troben, diguem, en properes als torrents o a les conques d'aquests torrents, i en paral·lel també s'ha treballat amb solucions, diguem, basades en la natura per ajudar a depurar aigües grises, aigües residuals. Això, les nature-based solutions, tan famoses ara, és temes i principis que des de la permacultura, per exemple, es porten treballant des de fa molts anys. Llavors, a banda de tot això, es complementa amb tota una sèrie d'activitats d'educació i divulgació ambiental, però diguem que amb aquest projecte pilot hem après a començar a dissenyar projectes conjunts que uneixin mar i terra, i aquest ha sigut un molt bon exemple i molt clar.
2: D'alguna manera podem dir que heu plantat fragments de Posidònia.
7: Sí, hem replantat més de 260 fragments dins d'aquest projecte, i el que es fa, i en l'episodi que estem ara, no es tracta de fer replantacions a gran escala, sinó d'aconseguir entendre quines són les... Bueno, a través de mètode científic, d'aconseguir entendre quines són les tècniques que millor suporten els... Bueno, que tenen major índex d'èxit a través d'un estudi estacionals o de diferents... o de quines zones es replanta, per tal de, en un futur, poder plantejar replantacions a gran escala. Però diguem que el que es posa més intenció ara mateix és a mitigar les pressions que estan danyant aquestes posidònies, perquè no, aquestes praderes de Posidònia, perquè no té cap sentit intentar replantar si no aturem, diguem, d'origen tot el que la malmet.
2: Una de les causes que la malmeten és les embarcacions, però també hi ha una altra causa que és de més difícil control, que són les onades de calor.
7: Correcte. L'estrès que s'ofereixen aquestes plantes ja hem vist ara, no?, que ja estan rosant els 25 graus en aigües de superfície, les zones de calor és l'única pressió, diguem, que no podem regular. Tot i així, això es considera a l'hora d'escollir a quina profunditat es replanten, no? Podem com invertir més esforços a replantar. Però clar, a banda d'això dels fondejos il·legals, tenim, diguem, una part molt, molt rellevant en què podem millorar la qualitat de les aigües que arriben a aquestes praderes de Posidònia.
2: En aquest sentit, ja s'havia replantat Posidònia, ja se sap, no?, d'alguna manera, que aquesta Posidònia, un cop la replantes, continua vivint.
7: Sí. S'aconsegueix. Sí, s'estan aconseguint bons resultats a través de diferents tècniques. El tema és quina eficiència o quines superfícies aconseguim garantir amb èxit que seran replantades, perquè si estem pensant replantacions a gran escala o que aconsegueixin mitigar avui per avui el ritme amb el que estem perdent aquestes praderies, doncs ens dona que pensar, no? Però sí, actualment les tècniques estan funcionant i s'està avançant molt, però és això, és un tema que puguem solventar o afrontar per les dues bandes, tant de les pressions com de la pròpia regeneració d'ecosistema.
2: També heu fet una cosa molt interessant que comentaves abans, que és la realització de noves finques regeneratives.
7: Correcte. Hem treballat amb més d'una trentena, dins d'aquest projecte Pilot Blau, s'ha treballat amb més d'una trentena de finques perquè transicionessin cap a l'ecològic. Transicionar cap a l'agricultura ecològica vol dir deixar de fer servir els insums i tota la sèrie de fertilitzants, de pesticides, tot aquest ús d'agroquímics es deixa de fer servir, i el que suposa immediatament una millora de totes les aigües d'escorrentia. Però és que a la vegada, quan estem sí, anem una mica més enllà i s'inclouen el que se'n diuen tècniques regeneratives, que el que no estem medint ja solament a la quantitat de pesticides que apliquem al producte, no? a la producció, sinó que estem millorant com la biodiversitat de l'entorn d'aquesta plantació, estem millorant, diguem, la quantitat d'aigua que s'aconsegueix infiltrar al sòl perquè es treballa amb terres menys compactades. Hi ha tot un seguit d'índexs que s'aconsegueixen millorar i que ja, diguem, que fa que se'n sumen, no?, a tota aquesta connexió i visió més integral de l'activitat de la pròpia finca. Com diu, promoure pol·linitzadors, per exemple. Això s'aconsegueix mitjançant, no?, deixar de fer tot aquest ús de tots aquests químics. Llavors, és com que hi ha molts guanys no tan evidents de primeres que s'estan aconseguint a través de transicionar cap a aquest model d'agricultura ecològica amb tècniques regeneratives.
2: I ha sigut difícil aplicar-ho en finques a aquest model, a aquesta transició?
7: No, perquè realment comptem amb els majors especialistes que capaciten i es dediquen a fer tota la part aquesta tecnificació. Però el que és més el guany que veuen, diguem, els productors al curt termini és que estan estalviant, no? I ara, amb el context mundial en què ens trobem, que estan pujant els preus de fertilitzants, etc., quan apliques aquestes tècniques estàs deixant d'haver de dependre, no?, de certs proveïdors. Llavors, diguem que ara és un bon moment, hi ha un moment d'obertura i de cerca de canvi per part de productors que també està acompanyant a que cada dia siguin més finques que estiguin optant per aquests models.
2: Mm-hmm. No sé si també ha sigut difícil poder reunir totes aquestes entitats, arribar a punts en comú, començar a treballar en aquest projecte.
7: Bé, diria que aquest ha sigut el repte més gran. Ja com mai comentat, no? Havíem començat a finals de 2022 amb aquest grup motor i vam iniciar el primer projecte pilot el 2024 i diguem que hi ha hagut molt de treball intern tant per la pròpia governança de l'Aliança com per començar a traçar el que serà un pla de regeneració a escala de territori. O sigui, no només tractem, diguem, el retorn propi natural, no, de moltes d'aquestes intervencions, sinó també el retorn econòmic, social o d'inspiració a la pròpia societat. Llavors, diguem que la feina més potent d'aquest grup, a part dels projectes d'aquest primer projecte Pilot Blau, ha sigut traçar aquesta proposta de fulla de ruta que a partir d'aquesta tardor començarem, diguem, a desplegar amb els diferents actors de l'illa. Això és, diguem, la feina o el repte més important que hem aconseguit sobrepassar.
2: Uh-huh. I ja per anar acabant, perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, no sé si esteu oberts o hi ha converses perquè assumin més organitzacions, perquè es vagi ampliant al final.
7: Sí, el que comptem és amb un cercle de col·laboradors ara mateix, d'entitats que han estat pendents d'aquest procés i es preveu també en les següents passes per començar a desplegar aquesta proposta, a començar a integrar, diguem, aquestes diferents entitats. Al final, tota la feina feta fins al moment prové d'aquest grup motor i ara estem trobant maneres de començar com a encaixar diferents els interessos i capacitats de diferents entitats.
2: Perfecte, Jordi, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
7: Gràcies, vagi bé.
8: Càpsules del Mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
9: Benvinguts a les Càpsules del Mar, un dia més, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí ratllat. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies un dia més per ser aquí a la Randa Mar.
10: Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
9: El dofí ratllat, Arnau, quin seria el dofí ratllat o dofí llistat, també conegut, quin seria el seu nom científic?
10: Doncs és l'Estenella coerulualba, val? I és un dofí que aquest és, diguem, el més comú al Mediterrani. Aquest, segur que si hi hem navegat alguna vegada, és el que haureu vist, aquí almenys a la costa catalana. I és el dofí més petit del Mediterrani. Aquest és un dofí que fa ni els 2 metres, gairebé, val? I és un dofí molt estilitzat, és molt maco de veure'l. És un dofí que té una aleta també dorsal molt petita, a diferència d'altres espècies. I aquest té una coloració molt característica, que és el que dona aquest nom de ratllat o llistat. Per què? Perquè aquest animal té unes ratlles que tenen diferents patrons, però sobretot tenen 3 ratlles diferents, unes que van des de l'ull, val, cap a la part urogenital, i després tenen 2 altres ratlles més també que fan aquest dibuix no tan estilitzat i tan característic del dofí llistat.
9: De quina manera podem de quina manera es comporta el mar, no? Com el podríem identificar, no, pel segons el seu comportament?
10: Doncs aquest és un dofí que sí que és, diguem, és un espectacle de veure'l. Si tenim la sort de veure'l, de veritat és molt maco, perquè és un dofí molt actiu al Mediterrani. Aquest sí que fa salts molt grans, d'entre 3 o 4 metres. És un dofí que aquest sí que agafa grans velocitats, també, i és un dofí que fàcilment s'aproparà a la proa del vaixell. Aquests dofins el que fan és posar-se en aquesta zona per aprofitar la velocitat del vaixell, les onades, i així estalviant energia també per viatjar. Llavors, aquests, moltes vegades, quan estem navegant, aquests fàcilment vindran a la proa.
9: No sé si ens pots explicar també una mica quin és el tipus d'alimentació que tenen, de què s'alimenten.
10: Aquests dofins, com molts d'ells que comentarem aquí a les càpsules, són dofins que s'alimenten sobretot de peixos, en aquest cas peixos pelàgics, val? Podria ser també algun altre peix una mica més gran, però hi ha en menor mesura també algun cefalòpode, però principalment la seva dieta són peixos pelàgics.
9: No sé si ens pots explicar també una miqueta com es distribueixen pel Mediterrani, no? En quines zones del Mediterrani els podríem trobar?
10: Doncs aquest és un cetaci, és el més abundant del Mediterrani. Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat, al talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el Garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
9: Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
10: Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el Garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
9: Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
10: Doncs aquest és un dofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un dofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no?, però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, val?, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val? També hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, val? I també la contaminació.
9: Per acabar, Nau, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
10: Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a proa, jo sempre recomano, si pots si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, de, i veus com aquest, també, com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
9: Mm-hmm. Són molt juganers, doncs?
10: Sí, aquests són molt juganers, de diferència, per exemple, del dofí mular que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle. Mm-hmm.
9: És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o mai depèn una miqueta de...
10: Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè bueno, el mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé en moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
9: Uh-huh. Solen anar en grup o...?
10: Sí, són animals que solen anar en grups grans. Poden, bueno, és un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Vale, això també un dia, si trobes un grup així, és una experiència espectacular. Mm.
9: Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
10: Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis. Per tant, mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropa, doncs seguim viatjant, però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria. Uh-huh.
9: Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
10: A vosaltres.

el programa d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Sabies que...
7: Les anguiles elèctriques, a més de generar descàrregues de fins a 860 volts per caçar o defensar-se, poden fer servir polsos elèctrics febles per veure a la foscor. Aquest fenomen, anomenat electrolocalització, funciona com un sonar biològic similar al dels ratpenats. Les anguiles emeten petits polsos elèctrics que reboten en objectes propers, com roques, i els receptors de la seva pell capten aquests senyals distorsionats. Això els hi permet crear un mapa tridimensional del seu entorn i fins i tot en aigües tèrboles on la visió és inútil. Curiosament, aquest sistema és tan precís que les anguiles poden detectar diferències en la conductivitat dels materials. Per exemple, poden distingir entre éssers vius i objectes inerts. Aquest superpoder elèctric ha inspirat tecnologies com els sensors per a robots submarins. Les anguiles elèctriques natives de Sud-amèrica són un exemple sorprenent de com l'evolució ha creat solucions enginyoses per a desafiaments ambientals.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la base històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valors absoluts, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
1: Més qüestions. Junts, Partit Popular, Vox i CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a 41.000 milions d'euros. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots al PSC, Esquerra i Comuns les tombaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran, en principi, fins a les 8 del vespre al nord-est. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avisen també de temps violent en calamarsa i pedra de fins a 2 centímetres i vents de 90 km hora, esclafits, possibles tornados al Berguedà i Ripollès i també a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Pla de l'Estany. Per tant, anem alerta. I la ciutat de Girona comença a transformar-se des d'avui en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'apartament, que l'aparcament que hi ha al carrer Font de l'Abat, al costat del Zocine, i des d'aquest dimarts es comença el muntatge del tram en el carrer Santa Clara. A propers dies hi haurà rodatge.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa.
5: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

dimarts, dia 26, vam fer diferents activitats, ja que era el primer dia, bueno, no vam poder fer gaires, però la que vam fer va estar impressionant, eh? La millor, ara l'explico. Primer, vam fer unes quantes hores de viatge en autocar, ens vam parar un moment per esmorzar en un poble petit i després, al continuar amb l'autocar, vam parar després al costat del lloc on faríem la primera activitat d'aquestes colònies i ens vam parar per dinar un ratet, una estona, unes hores. I llavors, després d'això, vam fer rafting. Això consisteix en anar en barca pel riu i la veritat és que vam anar molt amb els amics i pujava i baixava per culpa de les onades dels rius i la veritat és que està molt xulo, es va mullar de cap a peus, de debò. I bueno, després d'això vam anar al lloc on ens quedaríem durant aquests 4 dies, que és l'hotel Pla de Pi, i la veritat està bastant bé. I ens ha agradat globalment a tots les habitacions. Vam sopar sopa de fideus, pollastre rebossat i iogurt. I després vam fer jocs de nits amb les nostres llanternes que vam anar al costat d'aquest hotel, a un camp de futbol més o menys de gespa, que va estar molt xulo, la veritat. I finalment ens vam anar a dormir, preparats pel dia següent.

0: Hola, bon dia, sóc la Laia i avui us explicarem el segon dia de colònies. El segon dia de colònies vam fer trekking fluvial. Vam anar a un riu que estava pràcticament a prop de l'hotel i vam fer la caminata fins a arribar al riu. Abans d'arribar al riu vam travessar una balsa d'aigua que estava molt freda i tot això servia per escalfar els turmells i les cames per avisar el cos que aniríem a una part freda. Després vam passar per fang, va estar molt xulo, va ser molt divertit. I després vam arribar al riu finalment i vam fer diverses proves. Una d'elles era entrar al riu amb grups de 4 o 5 i mullar els canells durant 10 segons. La segona prova va ser entrar també amb 4 grups i mullar-se al clatell. La tercera va ser agafar-se també de 4 grups i mullar-se i ajupir-se a l'aigua i mullar-se els genolls. I l'última va ser estirar-se i que la corrent se t'emportés fins al monitor i tenies que anar amb els braços creuats al pit i amb el cul pujat i deixar-te anar, bàsicament. Això va ser molt divertit.
1: Després van fer uns espectacles amb diferents materials que utilitzen i va ser molt, molt guai perquè feien coses molt difícils.
0: Gràcies.

Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Hola, sóc la Naret i avui us parlarem del que vam fer el tercer dia de les colònies de sisè. Primer vam fer dos grups, ens vam dividir en A i B, i el B va començar fent una orientació per la muntanya i teníem un mapa i teníem que trobar unes fites. I l'altre grup va fer tirar amb arc i teníem que apuntar la diana.
1: Hola, sóc l'Ona i us explicaré què vam fer quan vam anar a Puigcerdà. Vam anar i vam veure el riu i els ànecs i el llac i vam donar una volta i després vam fer quatre grups i vam anar amb 12 euros a comprar a les tendes i a comprar menjar.
0: Seguidament, després de sopar, vam fer la discoteca i algunes les ballàvem amb nosaltres i algunes altres amb les mestres. Ens vam posar a ballar i la Ingrid es va inventar algunes còrios i l'anàvem seguint i va ser molt divertit.
2: Hola, bon dia. Aquí estem a les colònies de sisè. Som la Mèria i la Paula Andújar.
3: Hola.
2: I avui us explicarem una mica l'activitat d'avui que hem fet en el dia d'avui de les colònies de sisè. Primer de tot, oi que t'ha agradat a tu, Paula?
3: Sí, m'ha encantat. Bé, avui hem anat a fer com un tomb amb cavalls i ens hem partit en les dues classes i la classe de l'A ha començat raspallant i pentinant i netejant els cavalls i pues, amb tres cavalls que bueno, tots eren molt monos i molt bonics i pues, li podien fer trenetes i tot. I després, el segon, després anàvem a fer un tomb amb cavall per un caminet que era molt... que sí, els cavalls ja s'ho sabien i tot.
2: Sí, sí, bueno, això també hem anat en diferents grups nosaltres, així que cadascun ha viscut una experiència diferent. Jo primer he començat fent... Primer he anat amb els cavalls fent el passeig, ha sigut molt guai, disfrutant de les vistes, les flors estaven precioses i els cavalls que teníem també eren molt bonics, molt tranquils, ha anat molt bé i la veritat ha sigut molt divertit quan han fet les seves necessitats perquè tothom estava rient i tot. I després bueno, ens hem canviat de classe i hem fet nosaltres les trenetes, els cavalls i tot. Ha sigut, jo crec, una experiència molt guai. Tu què creus que és el que més hem après d'això?
3: Jo crec que com cuidar els cavalls, i hem après moltes coses dels cavalls perquè ens han començat a explicar moltes coses, com que de quina forma tenen les orelles de quan estan tristos i enfadats, i, pues, i de, que tenen com un cor i després uns que són com més petitets. I jo crec que hem après molt a cuidar els cavalls i com en general tots els cavalls i tots.
2: Sí, exacte. Això que dius dels cors, sabíeu que els cavalls tenen com 5 cors? Un és el principal, que és un cor amb la forma i tot d'un cor normal, però després tenen com uns 4 més que funcionen com un cor. Per exemple, sabíeu que les ungles també transporten sang al cor ràpidament i per això també els cavalls són tan ràpids? I també sabies, Paula, que els cavalls tenen 4 dits amagats a les cuixes i a les cames?
3: Pues sí. Jo això no sabia.
2: Pues ha sigut molt interessant quan ens ho han explicat.
3: Pues sí. Bueno, a mi en general m'ha agradat molt perquè pues, m'han encantat els cavalls, perquè són molt bonics i molt interessants.
2: Sí, la vida és com una caixa de sorpreses. Fins a...

0: I a més, avui mateix tornarem després de dinar a l'escola.
1: Sí, a mi em dóna molta pena perquè tot això és molt bonic i m'encanta, però a la vegada també vull anar perquè ja trobo a faltar la meva casa. Però ha sigut molt guai perquè, en general, tot com molt bonic, però feia molta calor, la veritat. I les habitacions també eren molt xules i tot, en general.
0: Ha sigut molt divertit i sí que tens raó de que això és trist perquè, a més, ja s'està acabant el curs i nosaltres, ja que som de sisè, ja no veurem mai més alguns companys, ens anirem de l'escola... És molt trist, això, Paula.
1: I, a més, estem super megafòniques perquè vam fer discoteca i estem super afòniques.
0: Les profes...
1: I les profes allà, super bailongues.
0: Van ballar com mai.
1: Sí, sí. I estem super afòniques. Bueno, adéu.
0: Ens veurem a l'escola.
1: Adéu.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Pare Fita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
1: La música a Ràdio Arenys.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres ni demanarà favors ni els regalarà a Jordi Fortià.
2: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades del Cercle d'Economia. Feijóo ha tornat a reclamar els suports de Junts i el PNB.
3: Yo tengo claro que España necesita una...

0: demostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: Més d'un miler de docents s'han manifestat a Barcelona per protestar contra el preacord entre el Departament d'Educació i USTEC i professors de secundària.
2: Segons Educació, la vaga té un seguiment de l'11%. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT i Laia Fons, portaveu de la Intersindical.
3: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
4: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat. També considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
1: En cultura, en marxa a aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026, que celebra el seu dia gran dijous.
2: Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional.
1: I en esport, Janire Gallut arrenca el play-off al títol de la Lliga ACB.
5: En breus instants arrencarà el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Múrcia en el primer maig de la sèrie al millor de 3 partits. Xavi Pascual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores, mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant, i també el vent, un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona, les tempestes han estat notícia. A hores d'ara, les més fortes i en pedra es situen al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripollès i l'Alt Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit. Tindrem ruixats en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país, molta més calma, encara que ben insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destacarem encara un quilòmetre de lentitud amb aturades a l'autovia 2, al seu pas per Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És per un vehicle variat que està tallant un carril en aquesta direcció. A les dues rondes hi ha hagut diferents incidències, dues rondes a Barcelona. En aquest cas, a la ronda litoral ens queda lentitud, retencions entre la zona franca i la Barceloneta, tot i que pràcticament s'allarguen de forma intermitent, fragmentada, fins a la zona de Poblenou. Tot això en sentit Trinitat. A la ronda de dalt, en aquest cas també en sentit Trinitat, lentitud i retencions entre Diagonal i la zona de la Vall d'Hebron. Pel que fa a la resta de punts de la xarxa viària, queden sobretot punts amb intensitat i trams afectats per obres, com és el cas de la C-59, avui força afectada en el tram de Caldes de Montbui, en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà.
4: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar a les eleccions generals durant les jornades del Cercle d'Economia. Feijóo, que ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB, ha evitat respondre directament la petició de Jordi Turull perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En resposta a una pregunta directa, el líder popular s'ha limitat a dir: parlem de coses serioses.
0: Feijóo diu que no busca dreceres per arribar a la Moncloa i demana calma per debatre el finançament autonòmic. Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica, que devuelva a la vida pública la primera decencia.

0: y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
2: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España.
1: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
3: Doncs des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Una Elma Saiz que ha titllat Feijó de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
4: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments, que tenen superàvit, puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Un capital que podran destinar també a fer habitatge públic.
3: I el govern català treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal.
6: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
7: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
6: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
7: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
6: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell.
9: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons de la Intersindical.
10: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
11: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor a l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
9: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
3: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord.
4: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
12: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas el govern de la Generalitat, la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que, des del govern, no es vol interferir en el procés.
3: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès.
13: La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
14: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
13: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
3: Un d'aquests municipis és Palafolls, on es du a terme el projecte Patis com a exemple de bones pràctiques en l'adaptació al canvi climàtic. Ràdio Palafolls, Melina Morillà.
15: El municipi ha estat seleccionat com a exemple de bones pràctiques per la renaturalització dels patis de les escoles i de la llar d'infants. Amb una inversió de 115.000 euros, el projecte ha creat zones d'ombra i espais, com el bosc comestible de Mas Prats, per millorar el confort tèrmic dels alumnes. La regidora d'Educació, Susana Pla, ha destacat el valor d'aquest treball col·laboratiu.
16: I estem molt contents, no? Doncs perquè poder explicar el nostre projecte ha sigut especial i també el que hem fet és posar molt en valor, no?, aquest treball transversal que hi ha hagut, no?, d'escoltar molt les necessitats que hi ha i poder-ho adaptar, doncs, perquè al final els usuaris, no?, doncs, són els que millor saben què es necessita.
15: De cara al futur, el consistori aposta per traslladar aquest model d'ombres naturals a places i parcs públics per fer front a les onades de calor.
3: I no deixem la calor perquè pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. Tot i ser minoritària i poc coneguda, a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Maite Polo.
17: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys, i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
18: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
17: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellver.
19: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les quatre demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
20: Que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
19: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
21: Hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
19: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
3: Més coses, Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al febrer de l'any vinent.
4: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Segons ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el govern municipal de Jaume Collboni treballa amb la idea que la inauguració es faci amb la renovació urbanística del passeig ja acabada. Per Batlle, fixar una data tants mesos abans és una manera de posar-se pressió.
22: No hi ha com fixar la data d'inauguració. Perquè això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors que han de treballar en la preparació d'aquesta inauguració.
4: El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
23: M'agradaria agafar trossos d'escenografies perquè d'alguna manera poséssim a les Rambles, les convertíssim en aquestes golfes que ens expliquen d'on venim, però que sobretot aquest territori que ens ha de dir on volem anar.
4: La celebració comptarà amb un pressupost de 500.000 euros.
3: I encara a la ciutat comtal, l'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
4: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta. Té un únic accés pels viatgers, pel carrer Nàpols, i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
3: En territori, els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon, a Tarragona, exigeixen més informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castaños, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
25: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més la ona acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
24: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
3: En cultura, en marxa aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026, que celebra el seu dia gran dijous. Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional. Anem, doncs, cap a Berga, perquè allà hi tenim els companys de Televisió de Sabadell. Josep Cullell, bona tarda.
26: Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix la plaça de Sant Pere està plena de com a com per celebrar aquesta Patum de la Fundació de La Llar, que ja està entrant al seu tram final. Una Patum que al final té un objectiu molt clar, i és que les persones amb discapacitat també puguin viure a primera persona aquesta festivitat. Des de la Fundació afirmen que l'autèntica inclusió passa per donar espais perquè gent amb discapacitat també formi part de la cultura popular. De fet, hem parlat amb en Joan Sala, membre de la Fundació, que ens ha explicat com també s'ho passen els participants i tota la preparació que hi ha al darrere.
0: Jo crec que és indescriptible com ho viuen. I després, a més de tot el procés, vam començar l'abril, llavors tot això s'ha anat com cultivant molt a poc, amb molt de valor al darrere. Llavors, ells avui és l'apoteosi, no? Ho disfruten al més no poder.
26: En total hi participen 65 patumaires i més de 100 voluntaris. Cal remarcar que cada persona hi participa de la manera que vol i que al final és un projecte col·lectiu fet entre persones usuàries, professionals, voluntaris i també familiars.
3: Moltíssimes gràcies, Josep. I una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro.
1: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
2: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
1: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
5: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
1: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCA Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, al play-off de la Lliga ACB. Els blaugranes de moment guanyen 16-19 al minut 2 del segon quart. Xavi Pasqual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada. I en waterpolo avui es decideix la Lliga Femenina. El Sant Andreu i el Mataró es juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per les mataronines el tercer. Mataró, Ràdio Oriol de Bat.
3: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
4: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada del joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
3: Fa dues temporades, els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores, el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
5: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
3: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
2: I pel que fa a l'hoquei patins, el Vilassana, campió de Copa i que espera rival en la final de l'hoquei Lliga Femenina, ha anunciat avui el fitxatge de l'asturiana Sara Roces, que aquest curs ha competit amb el Benfica. Roces és una de les figures de l'hoquei patins mundial i reforça el conjunt de Lluís Rodero, que vol guanyar per primera vegada la Copa d'Europa. I amb més hoqueis patins, perquè l'Igualada empata l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara té el factor pista a favor, perquè els dos propers partits es jugaran a les Comes. Ahir els de la Noia van guanyar el Palau Blaugrana per 1-3. Sentim el blaugrana Ferran Font.
6: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
2: I en futbol, els socis del Centre d'Esport Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades pel partit de divendres contra el filial del Real Madrid en la tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. A l'anada van perdre per 2-0. Toni Ripoll és jugador del conjunt arlequinat.
7: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no? Llavors, l'equip ha demostrat aquesta garra, no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Salut Activa.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
11: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
12: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
11: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
12: Dilluns, dia de descans.
11: Telèfon 93 792 35 46.
12: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
11: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
13: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
11: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
13: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
11: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
13: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
14: Finques Blaumar.
15: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
14: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
15: 93 792 0440.
14: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
15: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
16: Nou Confort, lampisteria general.
17: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
16: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
17: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
16: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
17: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
18: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
10: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són 8:15.
10: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà. Jordi Fortià.
19: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades al Cercle d'Economia. Feijóo ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB.
20: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya.
19: Considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
21: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: Més d'un miler de docents s'han manifestat a Barcelona per protestar contra el preacord entre el departament i USTEC i professors de secundària.
19: Segons Educació, la vaga té un seguiment de l'11%. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT i Laia Fons, portaveu de la Intersindical.
22: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
23: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat. També considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
1: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
19: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. Ingrid Guardiola és comissària de la mostra.
3: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
1: I en esport, Janire Gallut arrenca el play-off al títol de la Lliga CB.
2: En joc des de les 7 el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Múrcia en el primer maig de la sèrie millor de 3 partits. Els blaugranes guanyen 21-32 al minut 6 del segon quart i Xavi Pascual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores. Mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant, i també el vent, un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona, les tempestes han estat notícia. A hores d'ara, les més fortes i en pedra es situen al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripoll i l'Alt Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit. Tindrem ruixats en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país, molta més calma, encara que ben insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, tot plegat va millorant, va estirant cada cop més, també amb menys incidències que puguin empitjorar la circulació. En aquest sentit, a l'autovia 2, on hi teníem aturades a Sant Vicenç dels Horts per un vehicle avariat, ja podem parlar un altre cop de trànsit fluid. Ja no hi ha problemes per circular en aquest punt, tot i que encara queda el carril ocupat pel vehicle avariat en sentit Barcelona. Ara mateix tenim una via local tallada per un accident a Sant Hilari Sacalm, és la GI-550, de moment, aquesta via tallada per aquest accident en els dos sentits de la marxa. I pel que fa ja a volum de trànsit, ens en queda bàsicament en les rondes de Barcelona, en sentit Trinitat, sobretot la litoral de Zona Franca a Montjuïc, i puntualment també a l'autopista P7 a l'altura de Sant Cugat, on hi ha un quilòmetre en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà.
4: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades al Cercle d'Economia. Feijóo, que ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB, ha evitat respondre directament la petició de Jordi Turull perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En resposta a una pregunta directa, el líder popular s'ha limitat a dir: parlem de coses serioses.
0: Feijóo diu que no busca dreceres per arribar a la Moncloa i demana calma per debatre el finançament autonòmic. Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
7: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Catalunya i España.
5: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Un Almasaiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
8: A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta clara y además que tiene hechos y resultados.
4: un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc de Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, un capital que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: I el govern català treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
10: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Marc Dalmau, bona tarda.
11: Bona tarda. Salvador Illa assegura que no li agrada gens el que apunta les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manol Pradales i el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, on ha apostat per acabar la legislatura del govern central. Ho justifica perquè creu que hi ha diverses coses que es quedarien a mig fer. Una d'elles seria l'aplicació dels fons europeus, però també vol que es faci efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys i aconseguir l'oficialitat del català, el basc i el gallec a nivell europeu.
12: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
11: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, clourà demà dimecres les jornades del Cercle d'Economia.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell.
13: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Xavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
14: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
15: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
13: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la 1 del migdia. I han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: I mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents que ha de decidir si accepten o no el preacord.
4: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
16: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que, des del govern, no es vol interferir en el procés.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès.
17: La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i transició energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives tant per la climatització de les escoles, no, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: La calor, precisament, pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. Tot i ser minoritària i poc coneguda, a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Maite Polo.
19: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència les dues coses de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bebe.
21: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al febrer de l'any vinent.
4: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Segons ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el govern municipal de Jaume Collboni treballa amb la idea que la inauguració es faci amb la renovació urbanística del passeig ja acabada. Per Batlle, fixar una data, tants mesos abans, és una manera de posar-se pressió.
1: No hi ha com fixar la data d'inauguració. Perquè això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors que han de treballar en la preparació d'aquesta inauguració.
4: El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
2: M'agradaria agafar trossos d'escenografies perquè d'alguna manera poséssim a les Rambles, les convertíssim en aquestes golfes que ens expliquen d'on venim, però que sobretot aquest territori que ens ha de dir on volem anar.
4: La celebració comptarà amb un pressupost de 500.000 euros.
0: I encara a la ciutat comtal, l'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
4: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta. Té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús a l'autocar.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Veu de Sant Joan i Domenys Ràdio.
6: Des d'aquest dilluns, el nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, format per 4 agents, patrulla pels carrers de la vila. Han substituït l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més amb el rebuig de l'oposició d'Esquerra Republicana. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer va dir que la policia local estava sobredimensionada i que els pobles de menys de 10.000 habitants no estan obligats a tenir-ne. A Sant Joan li pertocaria tenir 6 agents i un caporal, però darrerament mai passava de 3 agents. En el procés van presentar-s'hi 28 persones que van passar una formació que els permetrà fer tasques concretes com atendre la seguretat viària, els comerços, els veïns, evitar l'incivisme o controlar la zona verda.
7: Els usuaris de tren de l'Arbós i de municipis veïns que utilitzen l'estació fa temps que alerten el risc que suposa fer servir el pas subterrani sota les vies, a més de no tenir il·luminació. Denuncien que els ascensors no funcionen, fet que representa un problema important per a les persones amb mobilitat reduïda. Des que DIF va donar per acabades el passat abril les obres de reforma de les andanes, aquests elevadors no han arribat a entrar mai en funcionament. Ara l'Ajuntament de l'Arbós s'ha desvinculat de la situació i assegura que la responsabilitat correspon a DIF. El consistori afirma que reclama reiteradament la posada en marxa dels ascensors i que també ha traslladat aquesta petició a la subdelegació del govern espanyol.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro.
24: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores, que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
25: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
24: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
26: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
24: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: I els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet sencer d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys. 4 milions d'anys, al Pliocè. Es tracta del més complet trobat a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
27: Les excavacions al Camp dels Ninots a Caldes de Malavella han permès recuperar l'esquelet gairebé complet d'una cria de tapir de fa 4 milions d'anys. L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
28: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie, com es organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurisilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac. I, per tant, doncs bé, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i, per tant, això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o un 5% de la totalitat del jaciment. Per tant, realment, doncs, les sorpreses continuaran i continuaran durant molts i molts anys i generacions, sí.
27: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'Espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquesta tarda arrenca el play-off al títol de la Lliga ACB. En joc el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Múrcia en el primer maig de la sèrie, el millor de tres partits. Els blaugranes guanyen 30-46 al descans. Xavi Pasqual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada. I en waterpolo avui es decideix la Lliga Femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per les mataronines el tercer. Mataró, Ràdio, Oriol Debat.
8: S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
9: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
8: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores, el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
10: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
8: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
5: I pel que fa a l'hoquei patins, el Vilassana campió de Copa i que espera rival en la final de l'hoquei Lliga Femenina ha anunciat avui el fitxatge de l'asturiana Sara Roces, que aquest curs ha competit amb el Benfica. I l'Igualada empata l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara té el factor pista a favor perquè els dos propers partits es jugaran a les Comes. Ahir els de la Noia van guanyar el Palau Blaugrana per un gol a 3. Sentim el Blaugrana Ferran Font.
11: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits. Anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
5: I acabarem amb futbol perquè el fins ara tècnic del Girona, Michel Sánchez, fitxa per l'Ajax. El de Vallecas ocuparà la banqueta fins ara liderada per Òscar García Junyent fins al 2028.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu fins aquí al Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
12: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
13: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
14: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
15: Com pot ser, si sempre feu fotos?
14: Sí, però no són de veritat.
15: I si li regalem un reportatge?
14: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
15: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
16: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
17: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
16: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
12: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
18: Sabies que...
19: En molts llibres copiats entre els segles XIII i XV apareixen escenes de caragols gegants lluitant contra cavallers armats. Durant molt de temps, els historiadors no entenien per què es repetia aquest motiu aparentment absurd. Avui es creu que el caragol simbolitzava la covardia o la lentitud, mentre que el cavaller representava l'orgull o el poder. El combat era una sàtira visual, una burla als nobles que presumien de valentia però evitaven el perill real. A més, aquests dibuixos servien com a entreteniment per als copistes, que passaven hores interminables escrivint textos religiosos o legals. Els marges eren un espai de llibertat creativa on podien expressar humor, crítica social i fins i tot comentaris polítics disfressats. Curiosament, molts lectors medievals entenien aquests missatges visuals sense necessitat de paraules. Això demostra que fins i tot en èpoques que imaginem serioses i rígides, l'humor absurd i la ironia formaven part de la cultura quotidiana i de la comunicació escrita. Aquests detalls ens recorden que la història també es pot llegir a través de petites imatges aparentment insignificants, però profundament reveladores, plenes de significat cultural.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, a una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veu el risc que el català quedi relegat durant la cerimònia. L'organització també ha detallat que Catalunya i Canal Canàries pagaran el 20% dels 25 milions d'euros que costarà el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I el maig tancà amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Tot i aquestes xifres, els sindicats demanen al govern que entomi els reptes pendents. Òscar.

0: amb petits sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa química que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. De fet, Protecció Civil va rebre la setmana passada més d'una seixantena de trucades arran d'aquest incident. I els treballs d'excavació del jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any que va viure fa 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament en connexió anatòmica, és un esquelet juvenil de tapir, és el més complet trobat a Europa fins ara i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament de la biologia dels tapirs europeus del Pliocè. Les restes ara passaran un procés de restauració i estudi que començarà l'espai Aquae de Caldes de Malavella i els laboratoris IFAE Cerca de Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida. I avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Poll 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
1: Ràdio Arenys, la primera.
4: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
5: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant, una setmana més. Gràcies per escoltar-nos. Això és molt important, eh? Avui portem el programa número 34 del Punt de l'Interrogant. Estem a punt també ja de finalitzar aquesta edició número 23, que serà d'aquí dues setmanes. Però avui encara ens fem un interrogant. Avui, la tecnologia és la solució a la crisi educativa? Ai, els mestres avui dia, que estan tots de vaga, Déu-n'hi-do, tenen el país en vilo, que en diuen. Bé, amics oients, avui farem possible aquest programa. La Fina Trullàs, què tal? Fina, moltes gràcies per venir.
1: Bones, gràcies per convidar-me, com sempre. Sempre és un plaer estar aquí.
0: Pel teu desplaçament, la Fina, amics oients, ve de Sant Jordi d'Esvalls, a l'Empordà, eh? Ve expressament per al programa i en directe. Gràcies.
1: I per la companyia, també.
0: I per la companyia, les abraçades que ens fem aquí. Ah, que bé, tots plegats. També està amb nosaltres en Manel Benito. Què tal, Manel?
2: Molt bones, Francesc, encantat. Una vegada més estar aquí.
0: Sí, en Jordi Saragossa. Què tal, Jordi?
3: Bona tarda, bona nit.
0: Sí. I bon dia. Sí, estem tot el dia, eh? Gràcies. També està amb nosaltres la Clàudia Fernández. Benvinguda.
4: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Qui us parla? El Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, que el Joan és la part més principal d'aquest

0: programa perquè fa que tot entri bé, el so, les músiques i l'alçada de veu. Bé, amics, no m'enrotllo més, que anem tard. La tecnologia és la solució a la crisi educativa? Doncs ens presenta aquest guió la Fina Trullàs. Endavant, Fina.
1: Avui us proposo una pregunta que sembla simple, però amaga una gran complexitat. Pot la tecnologia resoldre la crisi educativa que vivim? En els darrers 5 anys, investigacions de diferents centres, com Harvard, i UNG, han començat a manifestar una idea que havien donat gairebé per feta. Més tecnologia no equival necessàriament a millorar l'aprenentatge. De fet, alguns estudis apunten que la clau no és tant l'eina com la qualitat del vincle, l'atenció sostinguda i el sentit que l'alumne dona allò que ha après. La tecnologia pot aplicar, però també pot dispersar, pot connectar, però també pot buidar. Des de la pràctica clínica i la socioeducativa, veiem cada dia joves hiperconnectats, però sovint desorientats. Com un arbre, amb moltes branques digitals, però amb arrels poc profundes. I aquí és on la metàfora de la natura ens ajuda. Cap arbre creix només amb llum artificial. Necessita terra, temps, relació amb l'entorn. L'educació també. Hi ha una dimensió que sovint oblidem amb el debat educatiu. La tecnologia no només modifica què aprenem, sinó també com ens percebem a nosaltres mateixos mentre aprenem. Quan el coneixement es fragmenta amb estímuls ràpids, corre el risc de perdre's la continuïtat interna que permet construir identitat. Des d'una mirada psicològica, això pot generar subjectes molt informats però poc integrats, capaços de consumir dades però amb dificultats per transformar-les en experiències significatives. Pot ser, la veritable crisi no és l'accés al coneixement, sinó el metabolitzar-lo, o la metabolització del coneixement, la capacitat d'aturar-nos, de donar sentit i de fer-lo propi. En aquest espai de pausa, cada vegada més escàs, és on sorgeix el pensament crític i també la llibertat interior. Donem per suposat l'existència d'una crisi educativa, però potser val la pena aturar-nos un moment i preguntar-nos d'on neix aquesta certesa. Parlem de crisis quan els resultats no s'ajusten a les expectatives, quan les metodologies tradicionals deixen de donar resposta o quan els adolescents semblen desconnectats del sistema. Però també podríem entendre aquesta crisi com un símptoma de transformació més profunda. Un desajustament entre un model educatiu encara lineal i una realitat vital que cada vegada més complexa, fraccionada i accelerada. Des d'aquesta mirada, potser no estem davant d'un col·lapse, sinó d'un canvi de paradigma que apunta cap a una educació ecosistèmica o un bosc viu, un paradigma d'aprenentatges ecosocials integrats, un pas de l'escola màquina a l'escola ecosistèmica, una pedagogia del sentir on l'aprenentatge no és limitar a la transmissió de continguts, sinó que integra emocions, relacions, tecnologia i pensament crític com a part inseparable d'un coneixement, d'un mateix procés de construcció de sentit. La resiliència educativa no passa per substituir el mestre per una pantalla, sinó per integrar la tecnologia dins de l'ecosistema humà, emocional i crític. Passa per recuperar la curiositat, el pensament lent, la capacitat de frustració. Passa per educar no només per saber, sinó per ser. Potser la pregunta no és la tecnologia és la solució, sinó el servei de què la posem. perquè la tecnologia no és només una eina, sinó una manera de revelar el món i d'entendre'l, i el seu sentit depèn de la profunditat de la manera com ens hi relacionem. Avui obrim espai per pensar-ho plegats. El que hem dibuixat fins aquí és el què, i potser ara ens toca fer un pas més i començar a acceptar-lo per poder entendre el com. Com ho fem realitat? Quines estratègies necessitem? Quines estructures ho poden sostenir? Què hem de transformar en les aules, en els vincles, en les mirades, perquè aquest canvi no sigui només un discurs, sinó una pràctica viva i positiva?
0: Molt bé, Fina, escolta, estem, ja veieu, els que ens escolteu, que també tota l'educació està en crisi, no? I per tant, estem tocant la part educativa i ens fem solidaris, doncs, també amb aquesta... les demandes que fan avui dia els educadors, perquè... bé, tot està molt desajustat, eh? I avui, doncs, també amb aquest aspecte que ens acaba d'exposar la Fina, doncs en parlarem. Manel, què t'ha semblat aquest guió, que hi destacaries i què hi afegeixes?
2: Jo, el fet el qüestionar aquesta pregunta, de que realment crec que en la societat ara actualment, com la Fina ho presenta en el seu guió, ens hem de qüestionar si realment els models educatius encara són vàlids i realment si la tecnologia com a cal complementa aquest model educatiu. I al final, la Fina també fa qüestionar que a vegades la tecnologia suma, però depèn mal portada també resta, no? Llavors aquí és una mica trobar aquest balanç i aquest equilibri.
0: Molt bé. Clàudia, què destacaries i què afegiries?
3: Bé, doncs a mi m'ha agradat molt el tros que diu no estem davant d'un col·lapse, sinó d'un canvi de paradigma. Aquesta és una mirada molt optimista. És com un cop d'oxigen, no? Perquè tota la lectura sempre és molt, molt negativa i molt, molt, bueno, pues, que fa por, no? La realitat. I això és com molt esperançador i m'ha agradat moltíssim. Jo afegiria, no afegiria, simplement acompanyaria amb el que ha dit també la Fina quan diu que la tecnologia pot amplificar, dispersar, pot buidar. Ho ha fet. No només ho podia fer, sinó que ho ha fet. Jo m'agrada remarcar sempre que el que els joves estiguin hiperconnectats o desconnectats, jo sempre ho veig com que hi ha dos mons en aquest moment a la societat, en els joves, i és el món virtual, que és on es fiquen quan connecten, connecten amb el món virtual quan toquen les tecnologies i desconnecten del món orgànic. Però són dos mons amb els que hi viuen. Viuen en el món orgànic i en el món digital o virtual. I de nosaltres depèn, o dels educadors, depèn de quina manera, no? I amb quina freqüència o com eduquem el contacte que tenen en el món virtual i com enfatitzem o com eduquem el que poden treure del món orgànic. I com diu el Manel, fer un equilibri, no? Però vamos, el tema, un seminari de cap de setmana, podríem estar, crec.
1: Pues sí. Sí.
3: Molt interessant el guió, Fina, gràcies.
0: Molt bé. Jordi, què afegiries en el guió i què destacaries?
4: Bueno, jo comparteixo bona part de la reflexió de la Fina, és veritat. És cert que la tecnologia per si sola no educa. I a més, si no se sap ben bé aquesta paraula tecnologia que s'ha posat com a títol, què implica? Avui parlava una mestra em parlava la tecnologia de les pantalles, perquè, bueno, doncs havia vist que es pensava que la tecnologia era la tecnologia de les pantalles. O sigui, estem molt lluny de tot això. I també és cert que el vincle humà, la curiositat i el pensament crític continuen sent imprescindibles. Per tant, hem de fer una mica una separació entre el que és l'educació i el que és la formació. Jo sí que afegiria una pregunta que sovint queda fora del debat. Què passa si l'escola ignora la transformació tecnològica que està visquint ja la societat? O sigui, és un plantejament ja a títol passat. La tecnologia no és una possibilitat futura, és el present. La intel·ligència artificial hi ha entrat a les empreses, a les administracions, a la medicina, a l'enginyeria, als mitjans de comunicació i fins i tot a la creació artística. No s'entén perquè no ha entrat a les escoles. Eh? Vull dir, si tothom en fa a la, se n'aprofita o hi intervé, perquè a les escoles no, quan les escoles haurien de ser, al meu entendre, el motor d'aquesta situació. I aquí és on te veig que no tractes aquest punt, entens? No està tractat.
2: Sí que ha entrat, Jordi, però ha entrat d'una forma no oficial. És a dir, molts alumnes fan servir la intel·ligència artificial, que després en parlarem.
4: No, estic d'acord amb això. Un moment que tenia la paraula, no estic d'acord. I tu la bateries... El fer servir la intel·ligència artificial no és viure un món amb intel·ligència artificial. No té res que veure una cosa amb l'altra. Entens? O sigui, anar vestits no vol dir tenir el control de la, de la fàbrica que fa els vestits. No té res que veure. Per això, la pregunta no és només si la tecnologia pot resoldre la crisi educativa. Potser la pregunta és si l'educació pot superar la seva crisi sense integrar en profunditat aquesta tecnologia. I el que realment representa, el que realment influencia en la societat. Si puc dir una cosa, jo vaig estar, per exemple, aquí, en la Universitat de Mataró, amb uns seminaris referits a la intel·ligència artificial i precisament lligats amb l'educació, perquè com que és la universitat estava lligats amb l'educació. Les persones que van venir, que eren persones que realment tenien una categoria en el món aquest, explicaven això en concret. O sigui, el fet de... s'ha de viure amb això. És com dir... l'automòbil, els que deien abans, l'automòbil no pot funcionar perquè el cos humà, a més de 20 km a l'hora, es destrueix. Entens? Aquest negacionisme que existeix. Però no estem parlant de que si l'automòbil si ha de ser gran, petit... No estem parlant si l'intel·ligència artificial la fa servir el nen o no la fa servir el nen. Estem parlant de que hi ha uns responsables a la societat que tenen l'obligació moral i material d'agafar la gent que entra en una escola i educar-los i formar-los i entregar-los a la societat. Aquest és el punt. Si en aquesta societat hi ha tecnologia o no, m'entens? Ells ho han de saber. O sigui, hi ha tot un apartat d'ideologia que són els que marquen els programes de l'escola, que marquen el que és el sentit de que s'ha de viure a l'escola. Els mestres, tota aquesta gent ha de tenir molt clar que no es tracta de que ells són els amos de la situació. Ells són uns mitjans perquè aquelles persones que tenen en les seves mans es puguin integrar tranquil·lament a dintre de la societat. Perquè què ens pot passar? Ens pot passar que el dia de demà ens digui, és que la tecnologia, la intel·ligència artificial, la informàtica, ens ha passat a davant.
0: Bueno, per la meva part, Fina, també que em faig la pregunta que destacaria i que afegiria, jo soc més breu, m'agafo amb aquest tros del teu guió que poses aquí, com arbres amb moltes branques digitals però amb arrels poc profundes, eh? I poses com a exemple la metàfora: cap arbre creix només amb llum artificial, necessita terra, temps i relació amb l'entorn. Naturalment, o sigui, penso tot el que puguem produir perquè surt de la nostra intel·ligència humana, la fabricació de, sigui intel·ligència artificial o que sigui, avui no en parlem d'intel·ligència artificial, sinó de la solució, tecnologia és la solució a la crisi educativa, penso que, com totes les coses, cal saber-les utilitzar. Eh? I saber-les utilitzar vol dir que hi has de tenir uns formadors que ensenyin amb qualitat i amb excel·lència la utilització de totes aquestes coses, perquè si no hi ha qualitat ni excel·lència, pues, és que jo penso que ni els mateixos alumnes no saben utilitzar la intel·ligència artificial. Per què? Perquè no saben formular una pregunta. De la mateixa manera que nosaltres, com el punt de l'interrogant, aquí ens formulem amb un equip preguntes i sabem, pues, parlar-ne i debatre, avui dia molt de jovent no sap preguntar. Per què? Perquè no hi veuen la necessitat. I si no hi ha una necessitat, no? Per exemple, amb un... ara jo és una pregunta, no? A un jove no se li ocorrirà preguntar a la intel·ligència artificial què és la pau interior, perquè no la busca, m'entens? Ningú li ha dit, és que a la vida el més important és trobar la pau interior. I llavors no aniran a la intel·ligència artificial. I què és la pau interior? Per què? Perquè és que no li interessa això al jovent avui dia. M'entens? O sigui, primer de tot cal una bona educació i transmetre uns valors, i aquests valors que pugui despertar en l'interior de la persona. Clar, què fa l'educació avui dia? Pues ensenya 2 i 2, 4. I per què em serveix això? Bueno, per poder dibuixar, fer uns bons dibuixos, o poder fer, ser un bon matemàtic, un bon astrònom, no? O sigui, però si no dones unes bases concretes, jo em quedo amb això que has dit aquí, cada dia joves més hiperconnectats, però sovint desorientats. Fina.
1: Bueno, gràcies pels comentaris. Com sempre és un plaer, perquè sempre els trobeu fantàstics i busqueu la part positiva, que això està bé, de construir, ja sabeu, aquesta part de resiliència, no? Realistes, però positius, que per mi aboco tant. Bueno, una mica, Manel, no? Quan tu deies això, és que jo trobo una mica que és aquest equilibri, no? Abans de començar em feies una pregunta, no sé si me la vols fer ara, i te la contesto.
2: Sí, de fet, quan m'he preparat el guió aquesta tarda i l'estava llegint, hi ha hagut una part del guió que parla de l'escola màquina i l'escola ecosistema. I mentre estàvem aquí micro tancat, li he preguntat a la Fina, pots definir-me aquests dos conceptes que potser és interessant extendre'ls per als nostres oients, que entenguin què vol dir, que realment té molt de sentit.
1: Bueno, perquè per mi explicar això és important per entendre, no? Nosaltres fins ara hem tingut un tipus d'educació, i aquesta educació el que ens feia és aprendre a memoritzar, aprendre continguts de manera molt repetitiva. Penso que aquest nou canvi de paradigma, com deia en Jordi, ja no ens hi podem negar, és un canvi de paradigma. Estem en un moment de transformació, i també, com deia la Clàudia, no? Aquesta mirada positiva, perquè és que si no ens ho mirem en positiu acabarem tots malament. Per tant, intentem posar-li una mica d'aire. La Clàudia m'agrada molt aquesta expressió, posem-hi aire, no? Respirem, perquè si no ens enfonsem. I una mica aquest concepte de canvi d'escola, no? Per mi, l'estructura que tenia abans l'escola, o que té l'escola màquina, és aquella educació que el que fa és tots passem per allà mateix, tots hem de saber el mateix contingut, amb el mateix ritme, ens hem d'aprendre això, ho saps o no ho saps? No hi ha el procés. En canvi, l'ecosistema és més de relació, com trobem informació, com hem preguntat, com ens fem aquestes preguntes, perquè el que hem d'ensenyar als nens avui en dia, i tu, Jordi, també ho deies, i una mica penso que estem tots una mica d'acord, és com fem que aquests nens, quan estiguin a davant d'una IA, sàpiguen preguntar.
4: No he dit això.
1: En francès, és que ara mirava en francès, perdona, no t'he dit, no? Però aquest saber preguntar, no? És una mica... I la diferència és aquest tipus d'escola, aquest tipus de canvi de paradigma, no? Ja no els hi podem demanar. Per exemple, ara hi ha una noia que a mi m'agrada molt seguir, que parla de la dislèxia, no? I com... el que ens estem trobant, no? El que està passant avui en dia a la societat, no? Que tenim mestres que tenen molts de nens a l'aula, amb molts de diagnòstics, amb molta diversitat, amb moltes coses per adaptar currículums, no? I hi ha una noia que es dedica a la dislèxia, que a mi m'agrada molt, Aitana, que l'altre dia va fer un vídeo i el seu pare explicava que ell era informàtic i deia, però si és fantàstic, tu només li has de posar a la IA el contingut d'una persona típica, l'examen, i dir-li amb moltes bones instruccions, adapta-m'ho amb un nen que té dificultats per accedir a aquesta informació d'aquesta manera, i tens, en un minut, tens ja l'altre examen. No? I per mi, entrar en tot aquest món, no, no només els nens, sinó l'escola, els pares, els pares, perquè és clar, ara també hi ha tot aquest moviment, no? De com els pares, clar, què fem Els deixem? Els deixem fer un treball a casa amb tota aquesta informació que se'ls hi desborda, no? És tot un canvi, eh? Bueno, i una mica, quan tu també, Francesc, deies això, no? O connectar amb la natura, per mi és molt important, eh? Jo penso que quan ens perdem una mica, jo sóc partidària de tornar a connectar amb la natura. Fiquem l'exemple de la natura, eh? Què passa? Mirem un arbre, eh? Un llum artificial, ostres, si no té arrels, si no té contingut, fins i tot un arbre sol li costa més mantenir-se, en canvi un bosc és més fàcil contenir-se, no? I és una mica aquesta escola ecosistèmica, no? De vincles, de comunitat, de xarxes de relació, d'opcions al canvi, els grans debats. Jo penso que hem de crear grans debats, el que estem fent avui, eh? No és tant dir el què, sinó, va, què fem amb tot això? No? Què vol dir? Com ens plantegem, no? I, bueno, una mica, quan tu ficaves aquest exemple, Jordi, jo fa molts anys, bueno, ja tenim una edat, i jo sóc de l'època que va sortir la calculadora. Jo sóc d'un poble i a les tardes, vespres, es anava a parar la fresca. O l'any que va sortir la calculadora, aquell estiu només es parlava de que tots acabaríem sent molt tontos, eh? Perquè una calculadora ja no sabríem fer segons quins càlculs. Evidentment, és veritat, jo no sé fer segons quins càlculs, però és que potser...
2: Ja no cal.
1: Ja no cal. Uh-huh. Per exemple, 3.250 dividit per 12, ostres, no sé si jo vull perdre el temps amb això, igual m'agrada i ho decideixo i ho faig, com a diversió, pot ser molt creatiu, pots trobar una pau interna increïble concentrant-te en una cosa, però igual jo prefereixo anar amb una altra cosa, com abans. Abans hi havia burros i ara anem en cotxes, no? Mm-hmm. Clar. Per què no anem amb burros?
2: Està clar que els temps canvien. Clar, el fet que els temps canvien, els models educatius han de canviar també com a tal i han d'estar en consonància. El problema és que hi ha aquesta no alineació. O sigui, el paradigma educatiu ha de canviar i no s'està fent.
1: Bueno, i també hem de pensar en això, eh? Per què no s'està fent, eh? I és una mica el que està sortint ara al carrer. Clar, una professora que té 25 nens i fa totes les hores que fa... Quantes estones té per estudiar, per investigar, per aprendre? On és aquell espai de coneixement? Vale, l'estiu, el juliol, sí, fan cursos i tot, però compensa? És una carrera prou gran? És una carrera que dona prou recursos a tot això? Perquè, esclar, jo, quan era jove, no hi havia ordinadors. No n'hi havia, no hi havia molt pocs. Clar, ara, res a veure.
2: Exacte. Abans, en aquella època, estiràvem de l'Enciclopèdia Catalana o l'Enciclopèdia i buscaves i intentaves cercar. Avui en dia, com molt bé dius en el teu guió, la informació està allà i és saber quin ús en fas d'aquesta informació i com saps i com la filtres. Perquè una de les coses que jo recordo quan era petit i estava a l'escola és que teníem un professor de geografia i d'història que de cop i volta deia una animalada. Una animalada tal qual com que l'Ebro passa per Mississippi o el Mississippi passa per Tarragona. I de cop i volta deies, perdona? Llavors, el que dèiem, Jordi, per mi, el jovent sí que fa servir la IA, però el problema és que no saben filtrar la informació, que si no preguntes bé, com deies, Jordi, ai, Francesc, no preguntes bé la IA, el que et retorna, llavors això ho presenta com un treball de l'escola, que pot ser una animalada. Llavors els professors queden esperbarats a dir, però...
1: No ho has vist?
2: No has vist que t'ha retornat aquesta tecnologia no és vàlid? Per què? Perquè no has sabut integrar aquest coneixement...
1: Bueno, perquè una mica, com deia en Jordi, no? La diferència, bueno, que s'ha d'educar i formar.
2: Correcte, fer sobre l'ús d'aquestes tecnologies.
1: No, perquè, esclar, és diferent, eh?
4: Mm. Jo voldria dir una cosa de tot això que esteu parlant. Vosaltres, al meu entendre, el que esteu parlant és de la utilització de la intel·ligència artificial. Jo no parlo d'això.
0: No, tecnologia.
4: No. Ells han estat parlant de la utilització. Tu has dit, precisament, un nen no li sap preguntar a la IA unes coses en concret. Tu també ho has repetit. Per tant, estem parlant, ho hem portat aquest comentari, cap a aquesta utilització. Si casa s'ha d'utilitzar, l'han de deixar fer, no l'han de deixar fer. Si col·legi l'han de deixar utilitzar, no l'han de deixar d'utilitzar. Jo penso que aquest no és el problema. El problema no és aquest. I el problema que té la societat, i la tindrà, al meu entendre, és la convivència que ens porta la IA a nosaltres, que no té res a veure amb que tu utilitzis o no utilitzis la IA. És com la convivència que et porta l'automòbil, que no té res a més del anar a peu, que no té res a veure amb el fet de quin trasbals a nosaltres es porta l'automòbil. Passa que costa bastant assimilar que l'automòbil ha sigut un gran trasbals perquè la gent ho ha vist fàcil. Però és que l'EIA també és molt fàcil. Però ara jo us explicaré un cas particular. Ara imaginem, amb aquest procés de formació, que formem un nen, aprèn unes coses, aprèn humanitat, aprèn tot el que tu vulguis relatiu a l'aspecte de l'esperit. Però després s'ha de guanyar la vida i vol ser xòfer. I vol ser xòfer de camions. I automàticament té uns professors que li ensenyen a ser xòfer de camions. Aquest senyor, quan surt en el món del treball, es troba que no hi ha xòfers de camions. I l'estima, a mi m'han ensenyat a ser xòfer i ara no hi ha xòfers. I què és el que ha proposat que aquest no hi hagi xòfers? La tecnologia. Si el camió va sol, el camió gira, avança, tal, va. I a mi, les proves que vaig fer per treure'm el títol, anava amb un camió de dues rodes que giraven. I aquest que m'ensenyen aquí, en aquesta empresa on vull anar a treballar, té vuit rodes que giren a l'unísono i gira automàticament a 360 graus. Hòstima, i he de treballar amb tota una sèrie d'elements que a mi ningú, no és que no m'hagin ensenyat, ja m'ho ensenyaran, sinó el concepte. O sigui, passo de ser jo útil, que és el concepte sublim de la persona, passo de ser, jo, ser útil a ser utilitzat. I per mi això és molt important. Jo truco un telèfon, demano una informació i em surt una senyoreta que em diu: em dic Maria i sóc l'assistent virtual de la companyia tal. Parli amb vostè. I estic parlant amb ella i al cap de 5 minuts és com si parlés amb qualsevol. En aquesta companyia, jo fa 3 anys vaig parlar-hi. I em va atendre una senyoreta, em va atendre un senyor i em va atendre després un altre senyor. Avui no hi havia ni aquesta senyoreta, ni aquest senyor, ni l'altre senyor. Aquestes tres persones estan preparades. Algú els va dir que possiblement en un moment determinat es trobarien en una situació que el món, per condició tecnològica, els decantaria. Ningú els va dir: per què no preneu més? Per què feu alguna cosa més forta? Per què intenteu entendre les coses d'una altra manera? Aquesta és la crisi que jo veig en l'educació.
1: Sí, però això és la capacitat de resiliència. Davant d'una adversitat, tu buscaràs una manera de resoldre.
4: Sí, però el problema està en que estem calculant que el 50% de la gent quedarà en desocupació i estarà financiada per l'altre 50% de la gent. Tu creus que moralment és acceptable? Tu creus que és digne de la persona que jo l'hagi de mantenir tu perquè tu no tens aquesta capacitat que hauries d'haver après en el seu moment, perquè els teus mestres, els teus ideòlegs de l'ensenyança et havien d'haver preparat per això? Tu creus que és just això? Bé, i no estem parlant d'una cosa de 50 anys amb 50 anys, estem parlant d'una cosa de 5 minuts amb 5
1: minuts.
4: Això
1: és l'evolució de l'espècie, sí. Sempre ens ha passat, això.
4: Sí. Serem formigues, si vols, acceptes.
1: Bueno, serem el que toqui ser. A veure, sí, perdona.
0: No, al Japó van passar perquè per aquest pas que tu dius. O sigui, van fer servir tant la tecnologia en els anys 70 i 80 que, esclar, molta gent que en lloc de manipular aquelles màquines que no en sabien o les màquines els hi feien la feina que ells feien, què feien? Pues allò que rendia la màquina els hi donaven als treballadors, això, en els anys 70 i 80. Vull dir, l'espècie humana ha d'evolucionar i, naturalment, davant de la tecnologia, l'home ha de superar-se a si mateix per poder fer front. Sí, i després, sí. Penso i continuo dient, les persones han d'ensenyar, els que són mestres educadors, han d'ensenyar a preguntar a la tecnologia per obtenir la resposta que puguin, però ho han de fer ben fet i que sigui coherent, supervisat després, tenir el discerniment per dir això que em diu el que he preguntat, pues va a missa, no? Perquè si, esclar, després s'ho repassa el professor, el catedràtic, i diu, escolta, això no s'aguanta enlloc, pues hi ha d'haver-hi algú que naturalment no tothom pot accedir amb els llocs. Per què? Perquè potser s'ho treuen des d'una tecnologia que no va a unir-se amb la seva manera de pensar, sinó que ho fa servir aleatòriament i malament.
3: I jo, Clàudia, vull afegir, jo vull afegir que els primers cotxes es mataven la gent moria, molta gent va morir amb els primers cotxes, perquè clar, tampoc se sabia com funcionaven, no? Sí que van deixar, deixa'm parlar, sisplau, que ara sí, jo t'he escoltat molt atentament, que dius coses molt interessants.
4: Gràcies.
3: Gràcies. I llavors, avui en dia encara estem aprenent a conduir cotxes, perquè ara venen els automàtics, i ara venen els elèctrics, i ara venen els no sé què. I ara resulta que hi ha cotxes que ja no necessiten conductors perquè els transports, la logística ja... Jo ja els he vist a la Xina, cotxes que van sense a repartir paquets. Però els cotxes, 100 anys o 150 anys després, encara segueixen evolucionant. Pues això és el mateix amb la tecnologia, que hem de ser experts... Quan fa que vivim en tecnologia? 20 anys? Per dir molt, estem treballant.
0: Clar,
3: amb això, ara, no som experts ni ho serem en 50 ni 100 anys, sí, crec.
0: Sí, sí, ara has posat
3: un... Amb carinyo.
0: Has posat un exemple molt guai, no? Fa 50 anys enrere, a Xina, tots anaven en bicicleta o a peu. No? I ara són els que ens passen a la mà per la cara amb tecnologia, que tots depenen del robot.
5: Però jo penso que no tenim que anar tan lluny. Per exemple, jo a casa no hi havia telèfon. I jo me'n recordo quan era petita que anava a casa de la veïna que tenien allò de ficar els fils per connectar, i a la tarda el dissabte m'anava allà i et deien: vés a buscar fulanito, que d'aquí mitja hora trucaran. I jo anava, els nens del poble anàvem a buscar la gent, ens esperàvem allà, a canvi ens donaven un caramel, i no teníem telèfon. Vàrem passar de cridar la gent a tenir un telèfon a casa, que era la cadira del telèfon, no sé si us en recordeu, que anàvem amb el telèfon, amb el fil. Després el fil era una mica més llarg, que te'l podies endur per amagar-te darrere el sofà si havies de tenir alguna conversa.
3: I ara, Fina...
5: Després un telèfon, que quan el portaves o vol suc que havia a terra, perquè pesava moltíssim, i ara tenim ordinadors a dins del mòbil. Sí. Podem I veure ara... pel·lícules, podem fer mil coses,
3: però ara
5: no?
3: Hem
5: i ens
3: perdut,
5: hem adaptat.
3: Clar, hem perdut el memoritzar telèfons, hem perdut el quedar...
4: Però...
3: O sigui, tot és un...
5: Però hem guanyat
3: guanyo
5: altres coses.
3: Guanyo i perdo. Guanyo i perdo.
4: Però,
3: I
4: però, Fina,
3: amb carinyo.
4: Fina, no estem parlant aquí de l'evolució tecnològica de la societat. No parlem d'això. Això ho donem per sentat, que la societat evoluciona tecnològicament. Perquè hi ha una sèrie de gent que tenen el seu ADN el fet de fer això. Jo no parlo de que els cotxes anaven a 20 per hora i ara van a 200 per hora, que abans anaven amb alcohol i ara van amb bateries. Jo no parlo d'això. Jo parlo del fet social, del fet personal, de com afecten a les persones el fet de posar-te a dintre d'aquest moviment. O sigui, quan una ciutat deixa un moment determinat de dependre de les persones i passa a dependre dels cotxes, aquesta societat és totalment diferent.
3: Sí.
4: I quan la gent diu: home, em vaig al poble perquè allà no hi ha cotxes, no hi ha res, no sé quantes. No dic que estigui bé ni malament, dic simplement els educadors, els ideòlegs de l'educació, són els que estan obligats a tenir això present i no poden ser els últims. O sigui, no podem estar dient que la tecnologia està a les fàbriques.
5: Bueno, una mica, Jordi, és aquesta queixa que hi ha en el món educatiu, que no tenen temps, que estan saturats, tenen 25 nens a l'aula, no poden veure les necessitats, bueno, no es poden actualitzar.
4: Jo,
5: és aquí el gran debat de l'educació que estem...
4: Jo no veig tan malament a mi personalment, i és 956 és la meva aula, 956.
0: La tecnologia és la solució a la crisi educativa. Aquest és el programa que avui, al punt de l'interrogant, ens preguntem. Estem fent possible aquest programa avui, la Clàudia Fernández, el Jordi... a Saragossa, a Manel Benito, a la Fina Trullàs, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. La Fina ens ha preparat també, dintre del guió, una cançó, que és...
5: The Children's Your... Bueno, és la cançó que he escollit avui és una mica per expressar això, el món de l'educació, sobre les relacions humanes basades en la companyia, l'aprenentatge mutu, la transmissió de valors, de Your Children's.
0: Molt bé, en Joan ens posa. Gràcies.

0: La tecnologia és la solució a la crisi educativa. Estem fent possible avui aquest programa el Manel Benito, la Fina Trullàs, el Jordi Saragossa, la Clàudia Fernández, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, qui us parla, el Francesc Coll. Continuem el programa del punt de l'interrogant, i a mi m'agradaria que aquesta, per acabar i fent una mica doncs, com de resum, però amb incidència de la paraula la tecnologia, si és que anem tan avançats que ens espatlla, i sobretot la crisi, perquè la tecnologia pot portar a una crisi precisament perquè no hi ha comprensió. Penso que si l'ensenyant no ensenya bé, no ensenya pedagògicament, sigui perquè té 25 alumnes i no es pot dedicar, perquè té una diversitat d'alumnat que no pot tenir la mateixa atenció amb el que està davant de tot, amb l'últim, o perquè té una persona doncs, més moguda o el que sigui, doncs aquesta pedagogia cal donar peu a l'ensenyant que tingui temps per preparar-se a la classe. No abans de la primera part, Fina, tu has dit, bé, els professors esperen a l'estiu per poder-se preparar. No, ha de ser durant tot el curs, perquè les problemàtiques venen a mesura que un va ensenyant. Jo he fet de professor i sé el que hi ha, saps? Però es necessita temps. Crec que falta una manca de pedagogia en aquest sentit per part de l'ensenyament, i que és el que estan reivindicant ara, més assistent en aquest sentit, no? Més assistència. I després aquí, Fina, has fet una pregunta al començament de tot del teu guió, diu, pot la tecnologia, que és el que he insistit ara, resoldre la crisi educativa que vivim? I jo he contestat, no. Ens cal fer pensar els qui són educats, i els educadors han de donar eines.
1: Vale, per mi, quan dius això, la tecnologia ens pot ajudar en aquesta crisi, no? És la solució. Evidentment, et dic un no, però el que sí que diria, però suma. Vale? És a dir, si sabem utilitzar les eines, els recursos, el que ens està portant la vida, quanta gent ha estudiat, quanta gent hem creat aquesta tecnologia, i l'hem creant i pensant que ens anirà bé. No creem per anar a l'encontre, per mi. I és això, per mi la tecnologia no exactament, però sí suma. Sempre i quan hi hagi la tecnologia acompanyada amb la humanitat, amb un professorat que tingui temps d'estar, de mirar, de respirar, de poder viure, tornar a il·lusionar-se per anar a treballar, no anar esgotat arrossegant-se, sinó realment aquells professors de mantes, els de mantes, que crevien amb la feina, no? I els hi feia il·lusió, i els hi arribava una cosa i experimentaven, miraven i deien això sí, això no, remenem, busquem, experimentem, ostres, ho hem provat, no ens va bé, vinga, va, doncs mirem-ho d'una altra manera, va, famílies, posem-s'hi, nens, posem-s'hi, no? Aquest vincle, no?, de relacions, d'aquest ecosistema, no?, de tots plegats. Estem tots plegats aquí per anar en aquesta societat, millorar en aquesta societat, no? I una mica amb aquest canvi d'escola, de model educatiu, Jo penso que la tecnologia suma, pot sumar. No és la solució, però pot sumar.
2: Exacte, jo crec que, i és més, si respon a la primera pregunta, no. La resposta és no només la tecnologia com a tal, és una eina que està i que l'hem de saber utilitzar, i que en aquesta escola d'ecosistema, evidentment, una de les coses que coincideixo Fina és que per mi el model educatiu està obsolet i caduc. Llavors, fins que no... i a més, les generacions que pugen estan demanant a crits que necessiten ser educats de formes diferents. Fins que no hi hagi aquesta alineació, el model educatiu... I a més, el model educatiu és una base, és un pilar de la societat. Que dèiem, si no ensenyem i no eduquem a la generació que són els que produiran el canvi, no ens equivoquem, al final, aquesta generació que són els que han de produir el canvi, llavors si no els hi donem les eines perquè siguin capaços de filtrar, i la tecnologia, evidentment, és una cosa que estan allà, i que abans un professor necessitava per canviar de temari, potser necessitava 3 o 4 anys, i avui és tan fàcil com que en un estiu li demanes utilitzant eines pots canviar i adaptar el temari amb una extremada facilitat i dedicar-te al que és important. Com educo i com transmeto aquest coneixement perquè les generacions que pugin sàpiguen fer bon ús d'aquestes tecnologies. Jo crec que aquí està la clau de la qüestió.
0: D'acord, Jordi.
3: Jo no crec que la tecnologia pinti amb això de la crisi educativa. Primera, perquè la crisi educativa no és producte de la tecnologia. O sigui, nosaltres podem arreglar un pan tomàquet, si el tomàquet és dolent, canviant de tomàquet. Però aquí no és una qüestió clara. No? La tecnologia no està a l'escola. I com que no està a l'escola, no té per on entrar i per on tatuar i per on fer la palanca. Per dir, una mica de punt de pollo, pam, i obrirem. Jo no ho veig clar. Jo penso que la crisi educativa és més profunda. Estic amb tu. És una qüestió ideològica, és una qüestió de model, és una qüestió de les persones que són les que potser porten alguna bola lligada al peu, perquè és més còmode a vegades tenir una bola lligada al peu que treure's aquesta bola, eh? Però jo penso que aquesta crisi té a veure amb la motivació, amb la pèrdua d'autoritat del coneixement. Això penso que és molt important. O sigui, no té valor el coneixement avui dia. No respecta. Amb les dificultats socials, això també és important. O sigui, en una escola, la dificultat social, que diem que no ha d'existir, però acaba existint, perquè no fem compensacions per això. Amb la dificultat de trobar sentit en el que s'aprèn. I torno a dir el mateix. Per mi és més important que un alumne se senti útil que se senti utilitzat. O sigui, no es tracta d'aprendre coses si aquestes coses no les puc utilitzar.
0: Serà útil si sap preguntar les coses. O sigui,
3: No parlo de l'intel·ligència artificial, parlo en la societat. Estic parlant, per mi la crisi és una crisi de la societat. La tecnologia l'hem posat aquí en el tema de pensant que és una clau mestra que ens pot resoldre aquest tema. I jo dic, no ho crec, això.
0: Sí, mira, jo vull posar un exemple a la taula. O sigui, un mestre a l'escola, a l'educació, a la crisi educativa, pot dir, mireu, a la vida necessitareu un martell. I l'alumne pot dir, i jo perquè vull un martell, no? Però si el profe és més extens, és perquè a la vida trobaràs que hi ha uns claus, hi ha una fusta, hi ha una serra, hi ha un metre, hi ha uns planos, no? I per poder fer servir el martell has de saber per què serveixen els claus, no? O sigui, cada element. Però si un no ensenya què és cada element, per això hi ha una crisi educativa, això. Ah. És així mateix, o sigui, el que cal és ensenyar el per què i el com. Aquestes preguntes que tu, Fina, has posat aquí. El per què i el com.
1: Bueno, i els nanos han d'estar una mica més empoderats, tenir també un paper dintre del món de l'educació.
3: Estem parlant dels nanos, però també hi ha els grans.
1: Per mi és l'ecosistema.
3: La gent acaba no creient en l'escola, no creu en la universitat, no creu en les escoles tècniques, perquè quan... En el moment que fa el pas davant...
1: Ja, però Jordi, jo quan
3: t'assento... Tot això no li serveix per res.
1: Jo quan t'assento... A mi m'agrada més mirar el que hi ha i construir a partir del que hi ha, sinó el que falta. I per mi, ostres, són nanos que no els hi estem donant un lloc, els estem criticant molt, quan hi ha moltes coses a millorar. I ells són el resultat del que nosaltres hem sigut. I això penso que també és important, que els adolescents... la Clàudia veig que m'ha dit que sí, segurament, i té alguna cosa a veure.
4: Sí, clar, és que és una realitat. O sigui, per primera vegada no, perquè això ha passat sempre, però sembla que sigui per primera vegada, els adolescents ens estan ensenyant en quin món estem vivint. I és el món tecnològic. I el podem ignorar mirant cap a un altre cantó, podem rebutjar-lo, podem criticar-lo, i podem, com a adults que creiem que tenim el control, que sempre ha sigut així, una vegada més no el tenim. Ells són més savis que nosaltres de manera intuïtiva. La por nostra, com a adult, ens fa no entendre això. Jo crec que l'educació escolar no està gens vinculada a la realitat social. Gens vinculada. El que s'ensenya, tothom ho posa en dubte. I els que ho aprenen no saben què estan aprenent i per què ho estan aprenent. Perquè jo em trobo totes les tardes, jo treballo amb joves, que m'estan dient, Clàudia, això per què ho has d'estudiar? I jo sempre els dic el mateix. És pensament crític. I clar, miren, només... sí... i altres coses que t'adonaràs quan siguis gran. No s'ho creuen. Ha quedat obsolet. Les crisis venen quan una cosa que ha funcionat tota la vida xoca amb una realitat que comença a emergir
1: i ha d'haver-hi el canvi
4: amb molta força. Sí. Hi ha de veure el canvi, però clar, els que estan a les escoles són adults. A l'institut els mestres joves tenen molt més èxit que els més grans, perquè estan més a prop d'aquesta realitat que estem visquent. No podem viure pensant que la tecnologia ens menjarà, perquè la tecnologia ja ens ha menjat. Què fem un cop estem a l'estómac? Perquè ens ha menjat. I el jovent és qui més sap d'això.
0: Sí, no podem
4: volem
0: vomitar,
4: ensenyar als experts?
0: No podem vomitar.
1: Després es desconnecta. Anem a fer així. Per això després es desconnecta.
4: Clar, què m'ensenyes? Què tens aquí? Com puc... Ostres, l'adult, jo crec que ha de ser més savi i entendre, per la seva saviesa amb anys, que no és en va, escolta'm, això que estàs fent, com és? Anem a apropar-nos? Què està passant? Anem fent el vincle, perquè estem en un discurs que ells no connecten i són molts jovents, la majoria, ja no són quatre que despunten. Estan tots aquí, clar, aquí estem xirriant, i mentre seguim volent que s'adaptin, ara els hi han tret els mòbils, vale, ja no estan distrets, o això fan veure, perquè els mòbils els fan servir igual. Sí. A l'aula. El que passa és que el mestre ja no els veu. Sí. No podem lluitar amb una realitat. El que hem de fer els adults és una mica d'humilitat, al meu parer, una mica d'humilitat, baixar una mica el rol de l'autoritat, apropar-nos amb ells, els jovents, què teniu entre mans, com ho esteu fent, ostres, i anem fent. Creieu que és convenient això tantes hores? Sí, fa falta. Ei, has parlat amb el teu amic on t'has d'escriure el missatge? No, perquè tal. I fer un feedback, perquè ni lo nostre és horrorós, ni lo d'ells és horrorós, ni lo nostre és bo, ni lo d'ells és bo. Però fem una sinapsi. I fins que a les escoles no tinguem mestres que entenguin que han d'estar més a prop perquè és una realitat del que estan, crec que continuaran amb molts problemes.
1: Mestres i família.
4: I famílies.
1: No? Tot el sistema
4: que...
1: ha de ser molt més ecològic, molt més respectuós, molt més de mirar, d'escoltar, d'estar present.
4: Està obert
1: el que puguin proposar, perquè ells, com diu en Manel, no? Ells tenen la solució. I segurament, sí. Ells tenen la solució.
4: Que han nascut
1: la
4: amb seva, aquesta generació...
1: O la seva solució, que al fi i al cap serà les que tindran que utilitzar ells, sí. Perquè ells els hi queda aquest món, nosaltres marxem, ells s'hi queden. Per tant, hem de començar a buscar aquest equilibri no tan jeràrquic, i anar baixant, i trobar aquest equilibri entre el jo i el nosaltres.
3: És lent.
1: Bueno, però,
4: com busca... el cotxe, va, ja arribarem,
1: Jordi,
4: a l'elèctric.
1: Jordi, digue'm un positiu, va, sí. Jordi.
3: Si estiguéssim sols...
4: Arribarem, Jordi, a l'elèctric,
1: no,
4: Jordi.
3: No, jo t'ho dic tot positiu. Et dono solucions a tot. Tu no. Tu em poses expectatives, bueno, poses perquè... bona fe...
1: Debat.
3: Jo no.
1: Jo poso debat. I ho he posat en el guió. Ho he posat en el guió. Parlem d'això i com ho podem fer-ho entre tots. És debat.
3: Per debatre, hem de conèixer la realitat.
1: Vale.
3: M'entens? I si nosaltres ens estem donant compte de que a fora del nostre entorn els camins de l'educació van cap a uns camps determinats, no siguem inventors. No vulguem inventar el cotxe elèctric que ja està inventat, m'entens? No vulguem inventar els crucigrames que ja estan inventats. I això és el que estan fent. És propi d'Espanya, és propi de Catalunya, bastant de Catalunya.
0: El que no hi ha inventat són les preguntes per obtenir bé la resposta.
1: Com ho fem? Que aquí és el kit. Podem estar debatent molt bé. Puc donar tota la raó, Jordi, però com ho fem? Per mi aquest és el debat d'avui.
0: La tecnologia...
3: Hi ha uns ideòlegs que estan en aquesta obligació, que per això cobren.
0: La tecnologia és la solució a la crisi educativa? Aquest és l'interrogant que avui ens hem formulat. Us deixo, amics de la taula, 20 segons per... si se us ha quedat alguna cosa per dir, però 20 segons, perquè el temps ens acaba. Clàudia, què se t'ha quedat?
4: Dic, fem un canvi de rol, tots, anem a apropar-nos tots, i, com sempre, amb carinyo, temps i amor... Sincerament, encara que sembli molt idíl·lic, anem a apropar-nos amb compassió a tot el que està passant.
0: Perfecte.
4: Els uns als altres.
0: Perfecte. Jordi.
3: Fina, mira una cosa. Els russos diuen una cosa. Si tu no vols que es faci una cosa, parla. Si vols que es faci, fes-la. I aquest és un dels problemes principals. Parlem i no la fem. Parlem i no la fem. I hi ha una cosa important que us recomanaria, que llegíssiu aquesta encíclica del Papa Últim, on realment surt un estudi meu que jo he fet també, que és el cost social de la incompetència. O sigui, quan la societat té una part d'aquesta societat que és incompetent, aquesta incompetència ha d'anar a córrer, per això hem creat la socialdemocràcia, va a córrer dels altres. Però és un drama, és una fractura social
0: Manel,
3: tremenda.
0: Que se t'ha quedat en el tinter.
2: A mi que estem davant una realitat canviant i que això no té aturador, i que crec que estem a punt, o ja estem visquent una nova revolució, que és la revolució digital.
0: Molt bé, Fina.
1: A mi el que se m'ha quedat és, com molta gent m'ha estat dient aquests dies, com ho fem? Per mi avui era de dir obrir un debat per crear aquesta ansietat, aquestes ganes d'anar més, empoderar la gent. Podem, la societat, la humanitat és resilient, ens en sortirem, una adversitat, i trobem una solució. I això, com ho fem? Posem-s'hi. Qui estigui en directe, que ho faci.
0: Molt bé, moltes gràcies, Fina. Fins la propera.
1: A vosaltres.
0: Manel, moltes gràcies. Fins la propera.
2: Gràcies a ti. La propera.
0: Jordi, fins la propera, gràcies.
4: Fins la propera.
0: Clàudia,
4: fins la propera. Un plaer, com sempre.
0: Estimats oients...
3: Molt interessant.
0: Estimats oients, ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltes gràcies per escoltar-nos. La tecnologia és la solució a la crisi educativa, que també us serveixi com a reflexió. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
5: El punt de l'interrogant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al poc ús del català, que el papa farà la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panic és la portaveu del govern.
2: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. L'alcalde, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que diu veu estancada, tot i que ho veu amb prudència.
3: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment de moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: El tancament d'aquesta zona afecta milers de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera del que el departament relaxi les mesures. I a Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri i del tanatori que funcionen amb

0: L'Ajuntament remarca que no té competència sobre aquesta infraestructura, que és de DIF, ni recursos per intervenir-hi directament, però que continuarà treballant amb fermesa perquè l'estació tingui un servei digne. I el 65% dels motoristes segueix les marques del traçat de revolts perillosos de la Collada de Toses que el Servei Català de Trànsit va posar fa un any per reduir la sinistralitat. Aquest juliol es faran proves de gravacions per veure si les dades mantenen el nivell i es valorarà si s'ha d'ampliar. Des de l'1 de gener fins al 25 de maig s'han fet més de 2.000 controls i s'han posat 9.000 sancions.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Nou Confort, lampisteria general.
2: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
1: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
2: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
1: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
2: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
4: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

0: Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami.
1: Imperfectes.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes. Passen 8 minuts avui de les 9 del vespre, cada vegada anem més tard, però és que avui portem tanta gent que hem de coordinar des de l'estudi, des de l'Streamier i trucades i tot el que tenim, que ens ha costat una mica col·locar-nos i ara ja sí. Ja podem dir que tenim a punt el programa d'avui de les imperfectes, perquè si és dimarts i són les 9 del vespre i esteu escoltant Ràdio Arenys, doncs hem de ser les imperfectes. Comencem saludant aquestes dones. A la Sílvia Relats.
1: Hola, bona nit.
0: A la Judit Puig.
2: Bona nit.
0: A la Cristina Soler.
3: Bona nit.
0: A l'Esther Comí.
4: Molt bona nit.
0: I ara vindrà i us dirà bona nit d'un moment a l'altre, perquè està entrant per la porta ara mateix la Míriam Puig.
5: Oli, bona nit.
0: Bona nit. Com sempre, ens esteu escoltant a través de Ràdio Arenys, del 91.2, però quan dic que està entrant per la porta i que podem amagar poc el que passa en aquest estudi és perquè segurament també pot ser que ens estigueu veient a través de les xarxes socials i, per tant, una salutació des de l'estudi de Ràdio Arenys. I em falta dir que si ens esteu escoltant o ens esteu veient és gràcies a en Joan Bosch, que està a l'altra banda d'aquest vidre que tenim nosaltres i que fa possible que les imperfectes arribem a casa vostra. Dit això, com esteu, imperfectes?
1: Molt bé, no?
0: Sí?
1: Sí.
0: Calor?
3: A tope amb la calor.
1: Una mica.
0: Ah, sabia que parlaríeu de la calor,
1: avui
0: com tothom.
1: Bé, per això. Sí, ja xafo,
3: avui.
1: Ja, avui
3: també m'han dit, ha baixat la calor. O sigui,
4: perquè
3: ja no fa
4: ventet.
3: Tant, però fa molta xafogor.
1: No feia tant de sol, però la sensació de xafogor,
6: jo sí. Jo he fet cas de la ràdio a les 6, bueno, a 6:45 del matí, i m'he portat el paraigües en el bolso, m'he ficat bambes perquè havia de ploure aquesta tarda, l'iPhone també ho deia, tot el que...
1: Ha de ploure dijous. Dijous i divendres.
4: Dijous i divendres?
1: Sí.
0: Divendres ja
3: no,
0: per això.
1: Divendres ja no.
0: Perquè, escolta, aquest cap de setmana no pot ploure.
6: Clar, és que ens hem mirat totes en plan por.
0: No, no pot ploure. Escolteu, a l'estudi avui hi tenim l'Oriol Ferran. Benvingut, Oriol.
7: Hola, què tal?
0: I en Pep Berguedà, benvingut, Pep.
7: Hola, hola.
0: I per què són avui a l'estudi l'Oriol i en Pep? L'Oriol, que... No sé si t'havíem entrevistat mai, Oriol.
7: Sembla
0: les imperfectes.
7: Sí. Ah, sí? No ho sé.
0: No? Sí? No, jo crec que... Jo crec que ens havies fet alguna producció, no?, de gent que ens interessava
6: entrevistar,
0: perquè eren actualitat, i tu de fons també, però diria que entrevistar-te no t'havíem entrevistat mai. L'Oriol, que és la persona doncs, que està al capdavant del projecte El Moll, el Port d'Arenys de Mar, d'aquest projecte de recuperació de la nostra història nàutica, de la nostra vinculació amb el mar, amb el port, que té moltes branques diferents, les embarcacions i un dia vindràs a explicar-nos ben bé tot el que feu al Moll, però és que una de les coses que fa el Moll és dinamitzar, justament, aquesta relació que tenim nosaltres amb el mar i amb el port. I aquest cap de setmana ho farà de forma especial amb una sèrie de propostes que comencen divendres amb els salats de la Copa Negra, però que continuen dissabte i diumenge amb diferents propostes i que es diuen La Mar Salada.
7: La Mar Salada, exacte.
0: Va, què és La Mar Salada, així, com de forma ràpida?
7: Li vam posar Fira Salada, però ara jo pensava que Fira d'Expressió Marinera...
0: T'hauria agradat més, eh?
7: Potser sí, algo així. Tampoc no vol dir res, com la Fira Salada. Però bé, és això... No, acompanyats amb els salats és buscar... L'any passat ja ho vam fer, li vam dir la Fira del Mar i van haver-hi tot un seguit de coses entre... i com a plat fort el sopar mariner que vam fer a la llotja, aprofitant la llotja, i l'altre és posar-hi al voltant cultura marinera. Cultura, per tant, és gastronomia, és música... hem fet especialment atenció aquest any als llibres i la creació, una mica. Creació al mar com inspiració i creació de manera àmplia al voltant del mar.
0: I ens n'anem directament a diumenge. No, no patiu, que anirem desgranant tot el que passarà el cap de setmana, però ens n'anem al que passarà diumenge al matí. Diumenge al matí, al Port d'Arenys, enmig d'aquesta fira salada del Moll, tindrem una trobada al voltant de la llengua i del mar. La creació literària, gràfica, musical, seran el fil conductor d'una conversa amb els autors d'una sèrie de publicacions que nosaltres tenim ara mateix per Streamyard i que, per tant, podem parlar amb ells. D'una banda, en Jordi Salvador. Tenim per aquí en Jordi Salvador?
8: Sí. Sí. Bona tarda.
0: Bona tarda, Jordi. Bona tarda, benvingut i gràcies per atendre'ns aquestes hores, a Ràdio Arenys. Molt bé. En Jordi és autor del llibre Expressions marineres, entre molts altres, que ara anirem arribant-hi, i que serà una de les persones, doncs, que diumenge podrà posar una mica de llum al que són aquestes expressions tan nostres, però que has compilat en un llibre editat per Creat Edicions, i que aquí el tens, sí. El teu es veu més a prop, molt bé, fantàstic. Ara, les expressions marineres, que és un dels llibres que té en Jordi, i que fa això, no?, que ens recull les expressions i les dites marineres com una manera nostra de parlar, i que diu que tu descrius que és difícil d'entendre per les persones que no pertanyen al món de la pesca o del mar, en segons quines situacions. Digue'ns una mica d'on et ve aquesta falera, doncs, de compilar aquestes expressions i divulgar-les.
2: Bé, voldria fer un aclariment d'entrada.
0: Vinga, tot teu.
2: La persona que ha compilat les expressions és la Glòria Mauri, que no està aquí perquè no podia ser-hi, i jo he fet tota l'altra feina, que és, pues, una persona ha fet el treball de camp, per entendre'ns, i jo m'he dedicat, doncs, a fer entendre aquestes expressions una miqueta per qualsevol persona que pugui llegir-ho.
0: I exactament què hi podem trobar en aquest llibre? Estan per ordre alfabètic, aquestes expressions, que no sé d'on surten.
2: A veure, aquestes expressions surten del llenguatge dels pescadors, de la zona de la Costa Brava, que aniria entre Roses, l'Escala, fins a Sant Feliu, no gaire més avall. Molt vinculades, perquè la Glòria Mauri, que és la meva companya, la coautora del llibre, ve de família de pescadors. Ella mateixa és pescadora, però és que, a més d'ella ser pescadora, és besneta, neta, filla, esposa i mare de pescador. Vull dir, diguem que una certa relació amb el món de la pesca i del mar sí que té, no?, aquesta dona. I des de fa moltíssims anys que s'ha dedicat a anar-se apuntant cada cop que sentia alguna expressió d'aquestes curioses en els ports, anar-se-la apuntant i per saber... Bé, diu, algun dia en farem alguna cosa. I bé, algun dia n'hem fet alguna cosa. És un llibre.
0: Quina reacció té la gent quan el té entre les mans i troba expressions conegudes?
2: Sí, la veritat és que dintre del llibre podíem trobar algunes expressions que no ens estranyaran a la gent de terra, entre altres motius perquè hi ha moltes de les expressions que hi ha. En el llibre hi ha 1.063 expressions, si no recordo malament, hi ha moltíssimes, 1.063, moltíssimes. Però hi ha moltes d'aquestes expressions que tenen com un doble significat. Un significat, diguem, marítim o pescador, i un altre significat que s'aplica en terra. I les expressions que coneix habitualment la gent és precisament les que s'utilitzen en terra.
0: I tens algun exemple ara al cap perquè ho acabem d'entendre?
2: Sabia que m'ho preguntaries i no,
0: clar,
2: no és fàcil.
0: És que m'ho has posat.
2: Sí, clar, sí, no, estava responent i estava pensant, ara la pipiarà, Jordi. Aviam, sempre faig una ullada així molt ràpida perquè no en tenia cap de preparada, eh? Però... Diu, no trobar aigua en mar. Això ho diuen molt les mares, sí. Ens deien molt les mares en els fills, quan no trobàvem les coses, no trobaries aigua en mar. Bé, evidentment, es diu tant dels pescadors, que a vegades han perdut algun ormeig, alguna història, com es diu, evidentment, també en terra, referit, doncs, a això, que quan les persones que no sabem veure més enllà del nas, no?, i que no trobem les coses. Ara, jo sóc un d'ells.
0: Mentre anàvem parlant, una de les companyes, la Sílvia, ha trobat estar fondejat, no? I estar fondejat també tindria aquest doble sentit, no? El sentit literal, diguéssim, d'estar fondejat quan estàs a mar, no? Diu, quan la barca té el ferro al fons i el seu cap amarrat a la manegueta, es diu que està en roda, a mercè del vent, però amarrat al fons. Però es personalitza l'expressió quan una persona està quieta en un lloc, també.
2: Exacte.
0: No?
2: N'hi ha una que va molt lligada amb aquesta, que jo me l'havia sentit a dir moltes vegades per part de la Glòria Mauri, perquè havíem navegat moltes vegades, moltes jornades junts, moltíssimes, no? I sempre em deia, quan plegàvem, havíem recollit tot el port i estava la barca allà fermada, deia, va, vés a posar-te les cues en l'aire. Ho sabeu, ho heu entès, no? No.
7: Jo sí.
0: No, jo crec que no.
7: Però potser no.
0: No, jo crec que no. No.
7: Aquesta és de segona.
2: Jo la quin dret, perquè si no anem malament. Posar-se d'escues en l'aire. Les escues són les dues fustes, a més de la quilla que tenen els llaguts catalans, que servien per poder-les deixar a sobre la sorra i que no caiguessin de gairell, no caiguessin de costat.
0: D'acord.
2: Llavors, aquestes escues només poden estar en l'aire si la barca està cap per avall.
0: I, per tant, tu t'has de posar de cap per avall?
2: Estirar-te.
0: Sí, doncs crec que és el que hauria fet, però no n'estava segura si hauria fet bé.
2: Vol dir estirar-se, o dit d'una altra manera, repampinflar-se en el sofà de casa, per entendre'ns, no? Que és una cosa que molt habitualment té molta gent.
0: I, escolta, i diumenge en descobrirem més, entenc, d'aquestes expressions.
2: Sí, per cert, m'ha fet molta gràcia perquè, ja aprofito que està l'Oriol aquí, aquesta tarda m'ha fet un WhatsApp d'urgència i diu, escolta'm, això de la marsalada no surt en cap expressió. Dic, no, en expressions de l'Empordà, no. Però és una expressió que l'havia sentit centenars de vegades a casa meva. Clar, que s'ha de dir que la meva mare ho deia amb un cagun davant.
0: Sí,
2: cagun la marsalada.
7: Això ho deia molt. Sí.
0: És veritat, i arran de... Vam trobar que el nom és encertadíssim, perquè és bonic, és gairebé poètic, no?, la marsalada.
7: Sí.
0: Però és veritat que no sols dir-la en ocasions en què estiguis molt contenta.
7: Sí, no, però...
0: Ella ha fet un estudi de camp, eh?
7: Ella ha fet un estudi de camp previ, que hi ha els càgums, càsums i tot des de dalt del Cap de Creus fins a passat Vinaròs, i és en totes les formes. Però també hi ha la mar salada, senzillament, la mar salada, que d'admiració. Aquesta és la bonica. en el sentit... No, però que també es diria en aquest sentit de que no cal cagar-se amb ningú, diguéssim. Ho recull així el paremiologia.cat, el Víctor Pàmies, que hi ha tot un llistat llarguíssim.
2: Molt bé. Doncs res, quan fem la segona... Quan fem la Expressions Marineres punt 2, potser també la posarem, va.
7: Sí que és cert que... Doncs potser sí que la podem posar, perquè estem a punt de fer la segona edició, però sí que és cert que això es basa en el compilat per la Glòria. Per tant, si la Glòria... El que passa que podem afegir-ne algunes, evidentment, que si ens venen suggerides o entenent que també es diuen a la zona, però que es basava molt el treball que... Remarcar-lo, tot i que no hi és la Glòria, però que es basava en un treball propi de recerca o de recollir.
2: Sí, i d'un espai molt concret del territori. Pensem que el litoral de Catalunya és molt ampli i com bé sabeu, el lèxic, la parla, varia moltíssim d'un poble al poble del costat, és a dir, de Calella a Palamós i de Palamós a Sant Feliu, hi ha coses que es diuen de tres maneres diferents.
0: A nosaltres aquí ens agrada sovint parlar de llengua, i justament la Sílvia és de Tossa, fa molts anys que viu a Arenys, és quasi d'Arenys, vull dir això, però és nascuda a Tossa, i ens agrada molt trobar aquestes diferències i aquestes similituds també, no?, en la parla, vull dir que suposo que això també ho vas remarcant d'alguna manera o altra.
2: No, evidentment, vull dir, jo sempre... L'exemple més fàcil per entendre aquestes diferències de la parla, l'exemple que us diré ara és claríssim. A Calella de Palafrugell, de Calella de Palafrugell a Palamós en 3 milles, i de Palamós a Sant Feliu en 3 milles, 3 milles nàutiques, que són uns 5 quilòmetres aproximadament, per mar, anant per mar. A Calella de Palafrugell mengen garoines, a Palamós mengem arissos i a Sant Feliu mengen garotes.
0: I totes surten d'allà mateix, segurament.
2: No, és que tot és el mateix.
0: Sí.
2: És exactament el mateix bitxo. Però vull dir que, clar, a vegades és molt difícil de filar prim perquè, a més, hem de tenir en compte que hi ha hagut molta mobilitat dintre del territori. La pròpia Glòria Mauri és nascuda a Begú. I ha viscut a Palamós durant moltíssims anys. Per tant, hi ha una mescla de variants lingüístiques important. Moltes de les expressions que surten en aquest llibre, per exemple, tenen un origen calero, un origen de l'Ametlla de Mar, perquè la major part dels pescadors de la segona meitat del segle XX a Palamós eren caleros, eren de l'Ametlla de Mar, que havien vingut amb una emigració a principis dels anys 50.
0: Escolta, Diumenge, a més de parlar doncs, del teu llibre i de les expressions que també coneixes i d'altres que podem... Deixem ja qui som editor de Creat, que en Jordi és molt prolífic.
7: Sí, últimament, especialment, havia treballat ara, molt i ara ha esclatat.
0: Ha esclatat, perquè a més també tenim les paraules de riu, que no ens toca de prop a nosaltres, però és un altre dels reculls d'en Jordi Salvador.
2: Tenim
0: rieres, però no és el mateix que un riu. També deixa'm reivindicar la riera, que no és el mateix que un riu. I tenim el manual de vela llatina, també, que també és d'aquest any, aquest llibre.
7: Bé, de l'any passat.
0: Sí.
7: A més, la versió francesa sí que és d'aquest any.
0: I n'heu fet la versió francesa, també.
2: La versió francesa, també, exactament, sí.
7: I encara una novel·la.
0: També toques el tema novel·la amb l'escenògraf, que he vist que ets escenògraf de professió, també.
2: És el meu ofici, exactament.
0: És el teu ofici. Tens alguna novetat al cap?
2: Alguna novetat? No sé si les puc dir, perquè tinc l'editor aquí i a vegades aquestes coses no te les he sentit.
0: Doncs,
2: sí, hi ha un parell de coses, diguem...
0: L'Oriol ens ho deixa a tots nosaltres, sí.
2: Tens arrencades, ja. Oriol, puc parlar?
7: A veure, que també hi ha un altre que ha de parlar, eh? No li dongueu massa canja.
0: Ara anava a presentar justament amb qui compartirà taula també diumenge, però home, si té una novetat i tenim aquí una primícia, deixa-me-la treure.
7: A veure.
0: Vinga, endavant, Jordi, explica'ns què vols fer.
7: Ha
2: quedat congelat. Ah, no. Ah. Ara no entenia si havia de seguir parlant o no.
0: Sí, clar que sí, ara l'Oriol no sé què diu. Sí, clar que sí.
2: De no saber què havia de fer. No, hi ha un parell de novel·les més. Una novel·la més i un recull de contes. Que, si de tot va bé, una serà per Nadal i l'altra per Sant Jordi l'any que ve.
0: Doncs mira, tot quadrat. Escolta, jo deia que en Jordi el podem baixar a escoltar al Port diumenge al matí, però que no estaràs sol, perquè t'acompanyaran l'Aleix i la Mercè, que també els tenim aquí connectats. Aleix i Mercè, bona nit i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, bona nit. L'Aleix i la Mercè podeu seguir-los a Instagram o podeu comprar el seu llibre. Us heu de quedar amb unes paraules, que és Diari de Bord. Diari de Bord, un recopilatori d'històries gràfiques de l'any 2025, que fan la Mercè Font i l'Aleix Canal. I el llibre neix del seu compte a Instagram, que és Diari de Bord, amb guions baixos entre Diari i de Bord, on podeu veure aquestes meravelles que fan i que ens ofereixen des del seu compte, on el mar, la pesca i tot plegat de tot el que ens agrada, doncs n'és la protagonista, no? És un elogi a la pausa, a la vida contemplativa d'una parella amb una barca de fusta que van per la Mediterrània. Com va sorgir aquest projecte, Aleix i Mercè?
4: Mercè, això ho hauràs d'explicar tu. Va ser una idea de la Mercè. Va dir, Aleix, tu que tens traça dibuixant, podries fer, explicar aquestes històries, Mercè?
5: Sí. Vam pensar que potser seria divertit per nosaltres mateixos dibuixar les històries que passen quan estàs al mar amb una mica de sentit de l'humor, perquè sempre en el mar les coses semblen una mica dramàtiques, però la veritat és que ens divertim molt, passen cosetes molt petites i boniques, que vaig pensar que ell, que en sap moltíssim de dibuixar, les podries explicar. I són gracioses, són unes històries que ell dibuixa que són molt, però que molt gracioses. Sí.
0: Quina és la vostra vinculació amb el mar?
4: A l'estiu, nosaltres passem l'estiu sencer, els 3 mesos d'estiu i una mica més, a Cadaqués, perquè allà hi treballem per internet, col·laborem en una galeria, i al matí, barca. I, esclar, el nostre vincle nàutic és cada matí durant tot l'estiu enfilats a aquesta barqueta de fusta tan amunt i avall. No pescant, només gaudint del fet d'aconseguir arribar a un lloc, trobar un racó on t'atures un moment o t'hi pares unes quantes hores. Si tens sort i en aquell racó no hi ha meduses, doncs passaràs una bona estona. Si durant el viatge no et creues amb un superriot que fa unes onades espaterrant, també serà més agradable el viatge. i coses d'aquesta mena. Aquesta és la nostra relació, i això és el que expliquem en aquest llibre. Històries curtetes, que volen ser divertides, distretes, tot aquell que té o que ha tingut barca hi connectarà immediatament. Ara bé, el nostre ànim, la nostra intenció, és que s'ho passi bé tothom, no només els que han treballat.
0: Diumenge descobrirem algunes d'aquestes històries i justament ara, fins ara mateix que ho acaben de treure, estàvem veient una de les imatges, Joan, si me la tornes a posar, perquè jo crec que els aranyencs, aranyenques i si no en sou, però us heu passejat pel Port d'Arenys, han de reconèixer aquest paisatge. Això és com el primer regal que ens feu abans fins i tot de diumenge, de poder descobrir aquestes petites històries, que és un dels dibuixos d'aquesta barca amb vosaltres dos, entenc, o els vostres altres alteregos, sí, sí, creatius, sí, sí. No sé com ho voleu fer, però amb aquest món calvari de fons, amb el port, amb el mal temps i, per tant, amb Arenys de fons. Per tant, un regal que ens feu, crec que impressionant. Que, a més, em sembla que feu perquè us agrada doncs, poder plasmar una mica totes aquestes històries, no? I si veniu a Arenys diumenge, doncs ja us heu avançat amb el dibuix.
4: Sí, no vindrem en barca, això és una llicència literària, diguem-ne.
0: Si voleu, no sé, alguna cosa podem fer com perquè arribi... Que aquesta imatge fos possible, ho podríem arribar a arreglar, però... Però si no...
4: No, m'alegro molt que hagi reconegut Arenys, eh? Jo patia. Això vol dir que, mira...
0: No, sense cap mena de dubte.
7: Sí, tant.
0: Sí, sense cap mena de dubte.
5: Penso que demà serà interessant perquè... el nostre llibre només té dibuixos, no té paraules, només té minitítols, només posem una mica de títol. A vegades intentem que aquest títol estigui relacionat amb aquestes expressions marineres de les que parlarem també el diumenge tant. En canvi, el nostre llibre és totalment mut. No sé si heu fet una ullada... Però és així, només té dibuixos i bueno, els personatges no tenen ni tan sols cara i les coses s'expressen només amb un gesto, amb una situació que el fa bueno, molt divertit, però realment estem molt, molt contents de poder parlar amb l'autor del llibre de les expressions marineres, que és tot el que nosaltres... no fem servir.
4: Eh? Sí, el nostre llibre ve a ser l'antítesi del llibre del Salvador. Però el seu és un llibre farcit de paraules, i és el tema, és el nucli del llibre, és com la majoria dels llibres, però aquest encara més intensament. I el nostre bandejat absolutament les paraules i deixar-ho tot amb la imatge. És un bon complement.
5: Sí. Crec que alguna de les històries que s'expliquen es podrien resumir en alguna de les expressions que deus tenir en el teu llibre.
2: Segurament. Estic mirant les il·lustracions i d'entrada felicitats perquè amb quina senzillesa dibuixes, és fantàstic. Jo sóc un amant del minimalisme quan es parla de dibuix i realment aquest traç net i aquesta línia tan clara i tan definida i tal, és magnífic. I, a més, ja, és que no calen les paraules. Realment estic veient més d'una, no en calen les paraules, i més d'una, evidentment, em fa reviure situacions viscudes dalt d'una barca. No puc dir una cosa per l'altra, evidentment.
0: Gràcies. Jo crec que al final suposo que Oriol, perquè parlen aquí de no, si hi ha moltes paraules o poques paraules, però el que volem és el que comuniquem, no? Aquestes expressions marineres o aquesta comunicació que et dona diferents maneres artístiques també de vincular-los amb el mar. Però a més de vosaltres, diumenge, també hi haurà en Pep Berguedà, que en Pep el tenim aquí, a l'estudi, que és ell. En Pep Berguedà Costa és un músic i un cantautor català que coneixem molt bé a Arenys de Mar, perquè viu aquí entre nosaltres,
7: diguéssim.
0: El veiem sovint i és conegut com a fundador amb la Marta Bombí del grup de veneres i cançons de taverna La Vella Lola, que també tenim el gust de poder anar sentint habitualment, però bàsicament destaca per una llarga trajectòria musical posant en valor la música d'arrel tradicional. I en les cançons de creació pròpia hi ha uns quants títols que directament ens vinculen també al Port d'Arenys i al mar. I, per tant, aquesta expressivitat, aquesta manera artística, doncs, de poder parlar de, del mar i que ens porta al mar, amb en Pep Berguedà també, també la veiem i la notem i la sentim, no? Que...
9: Bueno, de... sí, la meva vinculació al mar, clar, tota la vida visquent a mar, diguem, de naixement, i no n'he viscut mai més d'un quilòmetre o de 800 metres més enllà del mar, per tant, és el meu hàbitat, i ja de ben petit, i sempre havia pensat que les cançons, que hi ha poques cançons, a veure, n'hi ha moltes escrites del mar, però són com totes molt disperses, no? Que parlin de llocs concrets, doncs no n'hi ha tantes. I des de que... Bueno, jo vivia a Sant Feliu de Guíxols. Vaig estar molts anys visquent a Sant Feliu de Guíxols. Allà ja coneixia l'ambient aquest de... No era el port com el d'Arenys, era més petitet, més... I ja coneixia pescadors allà i coneixia gent que m'introduïen una mica en aquest ambient. Quan vaig arribar a Arenys, ja fa 20 i molts anys... clar, el port és més important aquí. I a poc, doncs, com que sempre m'ha tirat, m'ha estirat del fil, no? Doncs vaig començar a fer... Em van començar a sortir cançons parlant del port. I encara en tinc més pendents que sortiran. I jo a vegades penso, dic, dec ser el músic del port, o alguna cosa així. No? Sí.
0: Les 40 portes blaves...
9: I ho faig sense voler, eh? Vull dir, surt i ja està. Però, sí.
0: I últimament la Figuera, no?
9: Sí, la Figuera. Clar, perquè com que cada dia passo, estic allà, vaig veient...
0: Aquella Figuera, sí, que tenim allà.
9: Aquella Figuera...
0: Figueres, ara, ja, no?
9: Aquella Figuera, pobra, a mi em feia pena, perquè la venien de ports, no? I
0: La tallaven.
9: La tallen, de fet, la tallen. Sí. Aquest any no deu haver pressupost. Vés a saber. Tallar la Figuera. Però sí que... O sigui, em feia pena, no? Dic que aquesta Figuera... Ja sabem tots que les Figueres neixen a qualsevol lloc, no? Però, home, amb una escollera... Allà, no sé, és que... La gent ho diu, no? Que com viu aquesta Figuera? Teòricament no hi ha terra allà... Teòricament, a la pràctica, suposo que sí. N'hi deu haver.
10: Deu haver un substracte, alguna cosa al fons, una xarxa, no sé.
9: Alguna cosa hi deu haver. Bueno, total. I és curiós perquè de vegades em parlo d'aquesta cançó, de la Figuera, i molta gent ni l'ha vist.
0: Ah, doncs jo, aquella de la Figuera, dic que ha de ser la Figuera. I també dedicada a la gent de la Ràpita?
9: Sí. Sí, vaig voler-ho lligar. Vaig voler fer una... Així, en Jordi Salvador, que estava parlant de...
10: Els caleros de...
0: Sí, ha parlat dels caleros, sí.
10: La migració,
0: sí,
10: que va haver-hi per l'amor, sí, des de la Barcelona.
0: Nosaltres aquí a Arenys de Mar tenim el mateix cas, però amb la gent de la Ràpita.
9: Ah, això mateix.
0: Que aquí tenim descendents, també.
10: Aquí hi ha dues famílies d'origen.
11: Sí,
10: d'Maria
11: de Sant Carlos.
9: Clar, a mi també això em fascinava, no?, aquest, el concepte de dir, ostres, aquí hi ha una gent que ve d'un altre lloc i en un altre lloc hi ha gent que va de l'altre lloc i tothom... Jo recordo allà a Sant Feliu que allà en Jordi Comas, el cel sigui, fa molts anys va muntar el que en deien l'aplec dels escalencs, a Cala Rovira, allà a Platja d'Aro. I que es veu que cada estiu baixaven els escalencs a passar l'estiu, més que res perquè allà dalt no es pescava tampoc, i bueno, baixaven, era una altra cosa, però acampaven a la platja. I aleshores ells pescaven allà i després venien el peix a Palamós o a Sant Feliu. Allà. I això, clar, aquestes coses sempre van crear l'atenció. I aquí a Arenys, precisament, veia que hi havia molta gent de la Ràpita. Hi havia tota una comunitat, no?, de la Ràpita, familiars i tal. I aprofitant la Figuera, em va venir aquesta... No sé, és una cosa poètica, més que res... No té res a veure amb la realitat, però vull dir que és... Bueno, qui vulgui ho pot pensar.
0: La creació és això, partir d'una realitat i cap a veure on va. Jo crec que no sé si voleu afegir alguna cosa, en Jordi o l'Aleix i la Mercè.
2: Si em permeteu, jo, aprofitant que parlava de Cala Rovira, hi ha una expressió en el llibre que és fer tenda a sa platja. Sí, sí, bueno,
10: exacte, que feien els escalencs.
9: Ah, això mateix.
2: Aquesta... Exacte, els pescadors preparaven els mesos i pescaven els dies que el temps ho permetia. Ho permetia.
9: Això mateix.
2: Els homes pescaven i les dones s'anaven a vendre el peix als masos pròxims.
9: Sí.
2: I tornaven a la platja amb els cabassos plens de verdures i quatre quartos per passar l'hivern.
9: Sí, senyor. Mhm.
0: Tot va lligant. Jo el que anava a dir era que no fessin més spoilers, perquè clar, el que volem és que, sí, que vinguin a veure-us diumenge al port, al matí, i per tant, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem diumenge. Igual, Aleix, Mercè, moltes gràcies. I diumenge ens veiem i anem desgranant tot això que avui només hem donat aquesta petita pinzellada. Gràcies.
2: Bona nit i salut.
0: Bona nit.
3: Adéu. Adéu.
0: Bona nit, bona nit.
9: Bona nit.
0: Bona nit, perquè sí, sí, clar, es va fent tard, són les 9 i 38 minuts i encara hem de parlar de diferents coses que aniran passant. Això passarà diumenge al matí, que s'acabarà amb un vermut fantàstic també allà mateix, a la llotja, quan acabem, no?
10: Sí, exacte.
0: Quan acompanyat d'un vermutet.
10: Bé, no, sí.
0: En Pep, que ha vingut amb la guitarra, no marxarà sense fer alguna cosa, eh? No, mai tant. Tu creus amb la guitarra com qui va amb l'home. És a dir, que vingui amb la guitarra, que alguna cosa farà. Però abans...
9: No és que anem sempre junts.
0: Ens n'anem un moment a dissabte. Anem a fer una mica de repassada del que passarà dissabte.
10: Sí. Bé, una mica el conjunt, és ara una badida de la Mar Salada. Aquest lligam de coses que han passat ara és el que es pretén amb aquesta activitat. I si el diumenge o si el dissabte. El diumenge l'hem fet com més, doncs això, més creatiu en aquests diferents arts i cadascú doncs reflexionant sobre el mar, i el dissabte ens centrem sobre la cuina. La cuina i la gastronomia. La cuina marinera, que és una mica bueno, sobretot quan... És el tema que ens agermana.
0: El tema que ens agermana. I què farem en aquesta cuina? Hi ha un show cooking, veiem aquí a la Mònica Serra, que estarà fent una cosa en directe, que podrem anar seguint, que hi haurà un sopar...
10: Bé, cal remarcar una cosa prèvia, que és que els matins hi haurà portes obertes de 10 a 12, els matins, al moll, allà al costat mateix, per veure les obres i el treball que s'ha fet a l'Udina, i ja... anant a la pregunta del dissabte a la tarda, doncs estarem preparant el show cooking o taller de cuina. Serà preparar entorn dels plats que menjarem per sopar, els estarem preparant i els explicarem doncs, a partir de les 4 de la tarda. O sigui, tots els preparatius explicats, detallats, parant, sense presses, i anar preparant també en paral·lel el que doncs ha de ser el sopar, que el sopar mariner és a les 8 del vespre. L'any passat hi ha una mica el mateix format, uns entrants que m'han parat per la riera preguntant quin és el menú.
0: Quin és el menú?
10: No l'acabaré de desvetllar, però sí que és un suquet de peix. Sembla que no l'hem desvetllat enlloc. No sé si algú... No cal desvetllar.
0: Uns entrants i un suquet, però sí que posant amb un afegit, no? Que és intentar posar una mica... en valor, peixos que segurament no coneixem prou, que sempre ens queixem que el peix és molt car i que hi ha peixos que no són tan cars i que donen gust i que ens ajuden i que per tant podem menjar molt tipus de peix, no? És a dir, no trobarem lluç.
10: Sí, no, exacte.
0: Ni llenguado.
10: Peixos senzills, maneres senzilles de fer, que serà una mica...
0: Ni llagosta tampoc, no?
10: No serà una mica la prèvia de la tarda, també voltarà sobre això, de com fer-ho, de com poder doncs, posar en valor plats senzills, que en el fons eren els plats que avui en Pou m'explicava ja el màxim, diu, un suquet no, com ho ha dit, era amb vinagre, o sigui, no posaven ni... O sigui, diu, ja veuràs que te'l faré i és allò, bàsicament és un sofregit en lloc de posar una mica de vi, no, vinagre i el peix, vull dir, els bàsics, coses bàsiques del món de la cuina, i doncs això serà una mica el que farem durant la tarda. A més hi afegirem una mica de vi pel mig, que hi haurà un moment que l'Arnau Berenger estarà per allà i ens tastarem els vins ens explicarà els vins de l'hora de sopar. Doncs hi haurà un moment cap allà a les 6 que farem aquest...
0: Ara en parlarem amb l'Arnau, que l'estem trucant, el tenim. Perquè tot això també s'inclou doncs, No sé, no,
7: la Marcela...
0: Em diu que sí, en Joan, però no sé si em diu que sí o que l'està... No, no el tenim encara. Val, doncs queden entrades?
6: Sí, sí, sí.
0: Queden entrades?
7: Del sopar? Pregunta-li l'Arnau.
0: Ah, doncs mira, estava com perfecte. Arnau Berenger. Bona tarda, bona bon vespre, bona nit. Ja no sé què hem de dir, però hem entrat que era tant de dia que dic bona tarda, però ara miro i veig que ja és fosc. L'Arnau, que ell en el seu cap havia pensat que s'escaparia i ens vindria a veure, però està a la Copa Negra.
12: Sí,
0: i no...
12: tinc la idea de que sortiré abans.
0: Sempre penses que sortiràs abans, però
12: tenim la sort de que ve molta gent a menjar i encara estic aquí.
0: Molt bé, Arnau. Escolta, li estava, hem fet una mica de repassada del que és la part d'aquest cap de setmana de la Marcelada, i just hem pogut parlar amb tu en el moment en què ens preguntàvem si queden encara tiquets per venir a sopar dissabte.
12: Sí, hi ha una cinquantena de tiquets encara, que el ritme que van segur que s'acaben, i així ja completarem tot aquest sopar fantàstic que farem el dissabte.
0: Molt bé, doncs el sopar de què parlàvem, que també aniran acompanyats d'uns vins i que tu també estaràs per allà, doncs, per poder donar una mica d'explicació a la tarda, no?, aquest tas amb el show cooking. Mm. Però, escolta, tot això que passa dissabte i diumenge s'acaba de completar. Hem fet com l'entrevista al revés, eh? Hem començat per diumenge, llavors anem a dissabte,
13: sí, sí, ara i ara
0: anem
13: divendres.
0: A una cosa que passa divendres i que és la Fira Salats, la Fira de Vins d'Arrel Salines, que ja des de fa uns quants anys la Copa Negra organitza a la Llotja. I que ja no queden entrades des de fa molt, vull dir que aquí sí que ens avancem, que si voleu anar a la Fira de Salats no queden entrades, però sí que ens pots donar detalls del que passarà aquest divendres, no? Quants cellers tens confirmats?
12: Mira, hi ha una trentena de cellers de tot el territori català, també sí que també ve algun celler de França, i després també doncs, la resta de l'estat espanyol, com cada any, sempre varien els cellers, les creacions, les versions de cada varietat, com a la Garnatxa, el nostre Pansa Blanca, doncs els nostres vins de Jerez, cadascú amb les seves versions, i res, un bon moment perquè així doncs, el client i l'aficionat al vi doncs, disfruti de que cada any, any rere any, doncs, els cellers es van reinventant, no? I és veritat que és la màgia d'aquest món que no pares, no t'atures mai d'aprendre coses i la idea d'aquest divendres, ja és la cinquena edició, cinc anys, doncs que tothom, bueno, que gaudim, que aprenguem, no? Doncs de compartir tot això que quan anem al celler veiem que existeix i que els viticultors i viticultores se'n cuiden de treballar tant al camp, doncs posar-ho a la taula, doncs el divendres serà un bon moment, bueno, en aquest cas en la Copa, no?
0: Perquè per algú que ens estigui escoltant i que no entengui gaire què vol dir això de Fira de Vins d'Arrel Salines, de quina manera aquesta salinitat pot afectar a un vi? Pot venir qualsevol?
12: Sí, hi ha una part més aèria, no? Sempre ens hem centrat en projectes de costa, amb la seva majoria, doncs a la zona del Rosselló, Catalunya del Nord, Empordà, doncs nosaltres aquí estem aquí a l'Ella... Després una Garraf, no? Que Garraf doncs fa uns quants milers d'anys estava sota l'aigua i després per contacte doncs, moviments de terra es va esbalsar i llavors tenim aquests 300 metres sobre el nivell del mar, però que aquells cellers del subzona Garraf, que està dins de Penedès, doncs encara avui, a dia d'avui, troben fòssils marins i que és així, vull dir, que és màgic quan ho troben, no? Que al final... Com passa el temps i que ara és tot tan immediat doncs, per entendre aquestes coses. Al final, la idea va ser, primer, som d'Arenys de Mar, nosaltres volem posar en valor i doncs, també tot el territori de l'Ella, i si estigués dins l'ADO o no, però sí que una cosa salina, que és aquesta influència de milers d'anys enrere que hagi pogut ser mar, doncs, tota aquella terra, i després una part més aèria, doncs una mica doncs, la brisa marina que sempre diem i aquest component d'humitat, que sempre estem amb humitats molt altes, doncs això s'acaba impregnant, doncs igualment que a vegades trobem doncs, els cotxes una mica humits, amb aquell punt de sal enganxat en el cotxe, doncs això també et passa en el raïm i en les fulles dels ceps abans de baramar i per tant doncs, tots aquests components de sabor doncs, acaben impregnant una mica amb el vi final, no? A banda de que el mar, doncs, ja ho sabeu, tenim un clima com molt amable comparat amb els nostres veïns del Vallès, oriental i occidental, per exemple, doncs fa de regulador, no? A primera hora doncs tenim, no tenim vins temperatures molt extremes, per tant els raïms, que es composa de creació de molta pell quan estem en temperatures extremes, el mar ens fa el contrari de regulador i fa que els vins siguin suaus, finets, elegants. A la zona de costa no tindríem vins massa potents.
0: Doncs quanta gent esperes aproximadament?
12: Bé, 400, quasi 500 persones, entre elaboradors i assistents i tots plegats, unes 500, tant la part interior de l'antiga llotja i la part de fora, que estem en el porxo, que ja coneixeu, a l'antiga, bueno, la llotja vella, que encara està operativa, amb la venda peix blau, i com nosaltres hem posat molt en valor i molta importància de que fos allà, no?, tant per la idea dels vins com per també posar en valor doncs, aquest espai que tenim tan nostre, tan màgic, que és la llotja i que tant ens aporta i que l'hem de seguir obrint i que tot el poble, tota la ciutadania segueixi baixant doncs, en aquella zona que és màgica quan acabem al final de la fira. Doncs molts cops tenim ganes ja de repetir que no s'acabi perquè és un lloc realment espectacular.
0: Ho tens tot a punt ja?
12: Està tot a punt, sempre quan, com saps que mous masses, doncs fan cosetes, però que sí, que al final està tot a punt, els elaboradors estan a punt, els que venen, els clients, doncs tothom està entusiasmat, i res, queden quatre cosetes per tocar, però divendres a les 6 de la tarda tot estarà a punt per gaudir un any més d'aquesta tarda i també amb una fira que es fan tantes fires al territori català, doncs que és molt xulo que també ho tinguem un aquí a casa i que no ens tinguem que moure de la vila, no?
0: Arnau, moltíssimes gràcies, no t'entretenim més, molta sort i ens veiem el cap de setmana pel port en algun moment o altre.
12: A vosaltres, felicitats un altre cop pel programa, com sempre, que seguiu molt de temps.
0: Ens estimes, ens estimes.
12: És que volia escoltar la resta, per això us he felicitat, que pensava que la Marta estava sola aquí.
0: No, estan molt callades, avui però no tenen temps, avui no tenen temps.
13: L'Arnau és el nostre patrocinador de la samarreta de la primera cursa que vam fer.
0: I tant, la primera i última.
12: No, anava a dir a la marxa, el diumenge no us vaig veure, eh?
0: No. La samarreta la tenim totes. Jo la tinc allà i penso, mira, si mai sí, hem de fer alguna cosa...
12: Això hem de tornar a recuperar, això, les marxes ho tornar a recuperar.
13: Sí. Què, la samarreta?
0: No, ara ens posem la samarreta i et venim a veure quan vulguis. Fent una copa de vi.
13: Bueno, serà la cursa nostra.
12: Dissabte anem parlant amb una copa de vi.
0: Vinga, va, que potser ens anima. Sí, molt bé. Gràcies, Arnau.
13: Adéu.
0: Va, perquè ens queden aquests 10 minutets per acabar de parlar una mica amb en Pep i amb l'Oriol.
1: Ens toqui una cançó,
0: anava a dir, què? Ens toques alguna cosa,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
9: Aneu parlant.
0: Va, anem parlant, sí. Tu vés-te preparant i elles que vagin pensant, no sé si hi ha alguna cosa que vulgueu preguntar, que us hagi quedat algun dubte. L'he preguntat a l'Arnau si tot a punt la part aquesta dels salats, de la fira de vins, tot a punt, la resta ja fins
9: sí, no, no, he vist molt bé. No, no, amb aquesta pretertúlia que hem fet del dissabte...
0: Ho hem acabat d'allò. Ja... Ai, pobra, que
9: tenim... Acabo de rebre un WhatsApp dels dos, que estan supercontents i superengrescats, que allò, molt agraïts per la conversa i això, i que sí, estan molt engrescats per venir diumenge, o sigui que perfecte. I dissabte, doncs, bueno, també suposo que doncs, qui vulgui participar al taller doncs, que s'apunti, que hi ha la manera de fer-ho, passant per la copa també, uh-huh. I doncs ja ho anirem fent durant la tarda i els altres que encara hi ha entrades, doncs, per...
0: Sí, pel sopar, i tant. Per tant, el sopar i per aquest show cooking, si sou de la gent que us agrada participar en el que és el menjar, diguéssim, i voleu ser a partir de la tarda allà i participar activament d'aquesta... què és? Com ho has dit? Un suquet? No? Però no es pot dir què és, no? Un suquet de peix, no? Una cassola que es farà d'una cosa, no?
9: L'any passat vam fer sèpia amb patates, era el plat fora.
0: Uns musclos de primer, no?
9: Doncs també hi haurà maní de musclos i després hi haurà...
0: No l'apreteu més perquè acabaré...
14: És que
0: ho
14: estàs esmentant. Això és el menú de l'any passat.
0: Sí, però ja hi haurà maní de musclos i dos números més, no? Que no es pot acabar de dir.
13: Gana que teníem fa una hora.
0: Sí, ara, clar, només falta que ens parli d'aquestes coses. I escolta, només també dir, perquè també som de l'equip, no, del team de Tal Com Raja, que aquesta temporada la vam encetar justament amb l'entrevista a la Cristina de Tal Com Raja, explicant... I també seran protagonistes.
9: El vermut serà amb Tal Com Raja.
0: El vermut serà amb Tal Com Raja i tant Tal com Raja, com el Sant Cebrià, com el Sant Bernat, el Vallalta Vinícola, seran a dins a la Fira de Salats. Sí, vull dir que realment estem parlant d'una cosa molt de quilòmetre zero.
7: De proximitat.
0: Evidentment, el peix també serà de per aquí. Quina feinada, no sabia que seria tan difícil això, pobra. Sí. I caps per això, Pep, potser no t'he posat en el millor lloc, no?
7: Perfecte.
0: Escolta, què ens vols tocar? Què ens cantaràs? Va.
9: Bueno, estàvem parlant de la Figuera, pensava...
0: Ah, és que jo dic, no sé, vinga, doncs va, la Figuera, la Figuera.
9: És que si encantés una altra que no ve a cuento, tampoc.
0: No, però com que sé que és tan nova, dic, potser la guardes per algun moment. Vinga, doncs va, la Figuera.
9: La Figuera, va, la Figuera del Port. Al rocam de l'Espigó hi va néixer una figuera que vigila tot hora

La figuera creix i creix, quan fa nosa la desbranquen els gavians sorpresos. Fan debat i l'animen a refer-se encetant una conversa de rialles insolents fent-li costat.

vida per desig express de l'univers. Té amistat amb les ventades, els núvols i les onades. Bella soca se l'acompanyen

0: La meva preferida era les Portes Blaves, i ara, després d'escoltar aquesta, ara estic allò...
1: Esperem poder-la sentir sovint.
2: Sí, home, no? Sí, teòricament hauria de gravar un disc, ara.
1: Sí?
2: Estic en ello. El que passa és que, bueno...
1: Tot el seu temps.
2: Sí, no, suposo que ha de passar...
1: Et falta editor?
2: Ha de passar l'estiu. Sí. No, ja...
3: Sí.
0: Ja hem parlat, Comí, apunta l'entrevista per quan en Pep presenti el disc.
2: I hem parlat de fer un llibre amb les lletres.
1: Ah, veus.
3: Si la Figuera és repitenc, al final.
1: Sí, clar,
3: l'estrofa final.
2: Quedi clar.
1: Sí. La Figuera, que té últimament unes veïnes que és un cep o una parra o alguna cosa que està sortint per allà, també, sí, això, també surt aquí, les velles soques aquestes. La Figuera ja estàvem acostumats, però l'altre dia passejant-hi, vull dir, allà hi ha com...
2: És la mateixa Figuera, és una,
1: És una que surt per dos llocs diferents, sí?
2: Sí, jo crec que sí, vaja, jo estic...
1: És el teu, sí.
2: Sí, és el...
1: Molt bé.
2: És el meu pensament.
0: Jo crec que hem de fer una... No sé, una assignatura, o així, perquè Ports no ens talli la Figuera, com que digues que...
1: Jo crec que cada vegada que la talla en surt més força,
0: A veure... Sí. No, jo crec que
3: ara... S'ha d'aixecar el far.
0: Fas que... És
3: que tapa el far vermell, però s'ha d'aixecar el far.
0: Ah!
3: No és una acció malintencionada de Ports.
0: De Ports, aquí.
3: És un tema de seguretat.
0: Aquí ha sortit el defensor de Ports. Ara jo ja m'ho estava
3: demanant. I quins papers haig de fer?
0: Sí,
2: Tots els alau que no. Què passa és que fa molts anys que era una Figuera, però com que la tallaven, doncs ella va dir, ui, a veure si em dic...
4: Supervivència.
2: Se'm anava per sota i va dir... Aquí està, a 20 metres, ara surto per aquí.
1: Ara t'ho posaré una mica més difícil.
2: Aquí no emprenyaré.
1: Aquí una mica més difícil.
2: Sí.
1: Escolta, jo crec que ha quedat clar que vinculació amb el mar en tenim, que el mar és inspiració creativa, també ha quedat clar, i que aquest cap de setmana hem de baixar en algun moment o altre al port, també ha quedat clar. Sí? No sé si hi ha alguna cosa... Aquests dos minutets que ens queden, a veure, així com a resum. Si voleu venir a Salats, ja no hi sou a temps perquè no hi ha entrades. Però si voleu venir dissabte al sopar mariner a la llotja, sí que hi ha entrades, heu de passar per la Copa Negra, ja dic que en quedaven una cinquantena. I hi ha l'opció de venir només a sopar, 25 euros,
3: 25
1: ho dic bé,
3: euros de sopar.
1: Venir només a sopar, però si sou dels que us agrada passar tota la tarda i ser allà i remenar i tallar el que s'hagi de tallar, és molt difícil d'explicar, tallar el que s'hagi de tallar i ajudar a amanir i a fer i a no sé què, i per tant fer aquest show cooking que ara es porta molt, mentre hi ha un tastet de vi explicat per l'Arnau Berenger, doncs també us hi podeu apuntar, però això sí que hi ha menys places, d'aquestes en deuen quedar poquetes, 5 o 6 potser.
3: No ho sé.
1: No ho sabem, no l'hi hem preguntat.
3: És que no l'hi he preguntat abans de pujar.
1: No ho sabem en quin punt estem.
3: No passa res, segur que trobarem ja per tothom.
1: Sí.
3: I això, i els matins,
1: insisteixo,
3: veniu a treure el cap a veure l'Udina, que està molt rejuvenida. Està molt...
1: Després del susto de l'any passat.
3: Està molt mona. I que, per tant, no, de 10 a 12, que, per tant, no se solapa i es complementa amb les altres activitats, els matins, tant de dissabte com de diumenge, serem al moll i també així també passegeu pel port de manera àmplia.
1: I com que hem començat el programa parlant de l'aspecte meteorològic, no? Dient que ha de ploure dijous i divendres ja no plourà, però segur que refrescarà una mica i no farà aquella assolellada. Que... Esteu molt morenos els que esteu al port sempre, eh? Us he de dir. Jo, Sílvia, crec que... Et fan la competència,
2: eh? El port posa moreno.
1: És que et fan la competència una mica, eh?
0: Un eslògan de ports, eh?
1: Sí, un eslògan de
0: ports. El port posa moreno.
1: Posa moreno. Ai, ens queden 15 segons, ens hem d'acomiadar. Gràcies, moltíssimes gràcies per venir fins aquí a veure'ns i ens trobem el cap de setmana pel port i les imperfectes la setmana que ve, més i millor. Apa, Joan, adéu, fins la setmana que ve.
0: Adéu.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot plegat després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli en castellà, només en aquesta part central de l'acte del dia 10 de juny. Les mateixes fonts afirmen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segurs que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona Tarragona, però no vol confirmar-ho i remarca que des de les esglésies locals no es pot incidir en la programació del Vaticà. El govern català també ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua i diu que hi troba receptivitat. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Illa assegura que no li agrada gens el que apunten les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora, sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lendacari basc i Manol Pradales i el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda. L'escoltem.
5: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de tres comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
6: Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà demà dimecres al Cercle d'Economia. L'estació d'autobusos de Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars. La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per a viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Protecció Civil ha desactivat aquest vespre l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses les darreres hores. Alguns registres més destacats han estat els 53 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries o els 30 d'Olot. Durant la tarda hi ha hagut fenòmens de temps violent amb pedra i fort vent, sobretot al Ripollès, al Berguedà...

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Oh! De convidada, Letícia Sabater. Que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo. Clar que sí. Parlarem del conflicte de passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3Media... No me llames mal. Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
3: Aquí amb el Joan Bosch.
1: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria, dona, aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
3: Aquí, a la ràdio.
1: En vivo i en directo.
3: Escolta, jo volia dir que treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
1: No, clar.
3: No.
1: No.
3: És que no hi havia més que televisió espanyola.
1: No hi havia més canals.
3: Espanyola.
1: Exacte.
3: I aleshores dèiem, però bueno, en quin canal? I jo deia, no. És que no hi havia cap més canal.
1: La U?
3: I no ho entenien.
1: Clar.
3: No era ni la U, era la tele.
1: I ja està, era la tele.
3: I no hi más.
1: I punto.
3: I no hi más. I deia, on vas? Vaig a la tele.
1: I la tele, ja està. Ah,
3: i aleshores no hi havia més que televisió espanyola.
1: I a la ràdio també anaves, eh?
3: No, a la ràdio.
1: A la ràdio a part.
3: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
1: Molta.
3: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio Nacional, no sé què... Però de tele sol havia esta.
1: Ni més ni menys, és un territori.
3: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona...
1: Ap, aquí.
3: ...que feia un programa del celler de la cançó catalana.
1: Ah, mira.
3: Això és una batalleta petita.
1: Explica.
3: Amb el Salvador Escamilla.
1: El Salvador Escamilla.
3: I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
1: Ai, Déu.
3: I aleshores jo vaig escollir... Televisió espanyola,
1: televisió
3: perquè
1: espanyola.
3: Més segura,
1: clar.
3: I era més nou, i tot era diferent.
1: Estava
3: ràdio,
1: molt
3: ja n'havien fet molta,
1: clar,
3: aleshores.
1: Sí. I tant.
3: I aleshores, doncs, bueno, van continuar a Televisió Espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important, però molt important.
1: Molt important.
3: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
1: Ah, no?
3: Doncs era feta... A tot Espanya.
1: Per tot Espanya.
3: Com es deia... Verano Azul.
1: Vinga, doncs
3: era
1: escoltem...
3: Era preciós.
1: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho...

0: Ve el Tito. El Tito encara està allà amb, el,
1: allà,
0: amb un vaixell.
1: Que fa visites i tot,
0: sí?
1: Allà a Nerja.
0: I li fan visites i li pregunten coses.
1: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
0: Seria molt important.
1: Que ens expliqui anècdotes.
0: Sí, sí. I el recordo molt, la gent. I ell està igual, eh? Com
1: sens
0: quan
1: dubte.
0: Era un nen petitó.
1: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
0: sí,
1: la,
0: sí, sí, sí.
1: I la tornen a posar.
0: La tornen a posar i si la volen veure, van buscar per les cadenes i la trobaran.
1: O a RTV Play.
0: Exacte. Eh? Home,
1: allà tant... està tot.
0: Clar, funcion. Està tot. Tot, tot, tot.
1: Tot i més.
0: I el Cat 2.
1: El Cat 2.
0: No
1: el 2 Cat.
0: El 2 Cat,
1: Cat,
0: això.
1: Que
0: sí.
1: També el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
0: Són maquíssims.
1: Bon, molt
0: amics
1: molt
0: de tota
1: gent,
0: la vida.
1: De tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
0: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
1: exacte,
0: sèria. No
1: exacte,
0: puc dir-ho més.
1: Amor, amor.
0: Després hi ha una altra cosa que també es
1: ai,
0: va fer.
1: Un altre concurs, potser.
0: Als anys 80.
1: Sí.
0: Que va ser el Precio Justo.
1: El Precio
0: Justo. Que ara
1: Falsovera
0: una mica,
1: ara
0: més o menys.
1: Ara Falsovera, eh?
0: Exacte.
1: Ha tornat, eh? Ha tornat. Sí. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
0: Són
1: jo,
0: precioses totes,
1: mira,
0: totes.
1: A la nit, a vegades, em poso sintonies. Per
0: ai,
1: dormir.
0: Quina idea més bona.
1: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
0: No te pones meditació per a dormir.
1: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operació Triunfo, de tot, em poso
0: clar.
1: Tot.
0: Oh.
1: I una sintonia que a mi m'agrada molt és El Precio Justo. A veure,
0: home,
1: explica de què anava aquest concurs.
0: Que deia, a jugar,
1: a jugar.
0: Prat. Sí, sí, sí.
1: Te recordes aquest concurs presentat per al Joaquim Prat, on... els concursants havien d'endevinar el preu
0: i també va
1: dels
0: fer
1: productes.
0: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
1: Ni més ni
0: que
1: menys.
0: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
1: Ai, sí. Doncs, escolta, ara el fan Sobera...
0: Precio Justo, la maleta
1: amb els diners... I l'han tornat a renovar.
0: També,
1: perquè el Sobera
0: també.
1: Ho fa molt bé, eh?
0: Home.
1: O no?
0: El Sobera és el Sobera.
1: El Sobera és el Sobera.
0: Hombre, por favor.
1: Sí o no?
0: Sí, sí,
1: amb el
0: sí.
1: Programa també de cites, aquell que fan.
0: Oi, a mi m'encanta.
1: És molt divertit.
0: Tant tant. Sí, sí,
1: és
0: sí,
1: divertit,
0: sí.
1: També.
0: Sí, perquè cada qual té el teu...
1: El,
0: teu...
1: el First Dates.
0: Sí.
1: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, eh? I
0: bueno,
1: queda una
0: cosa que també m'agradaria dir...
1: Home, bé, digues,
0: més seriosa,
1: Assumpta.
0: No tant.
1: Sí? Més
0: sí,
1: seriosa?
0: Que era Informe Semanal.
1: Informe Semanal,
0: que tothom
1: Assumpta.
0: Ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
1: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records,
1: que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé,
0: no,
1: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més, tothom tenia una gran il·lusió perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments. No hi havia res fet. I es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal. Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado.
1: El Jordi
0: que va començar
1: Hurtado.
0: Ben jove.
1: El Jordi Hurtado,
0: Jordi,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Un
1: sí,
0: dia
1: sí.
0: també el portarem. I també... I també el nostre bon amic...
1: L'Olga Viza, la Milà, la Mare de Déu.
0: Quants presentadors han passat? El Joan Pera, Assumpta, que feia aquells,
1: sí, sí.
0: aquells
1: feia
0: teatres.
1: Feia el Sallo Caparrós amb el,
0: amb el Capri.
1: Capri. Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant que la gent es farà un lío.
0: No, no. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Parlem d'un programa... I després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets.
0: Escolta'm,
1: sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim. Seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu. Amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare,
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets, justament, de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros, per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató. Sempre abans de començar el programa, doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afro-house. L'afro-house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat. També. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Produccions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, la he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que, 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala! Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, no té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
1: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
4: La gent jove.
1: Però tu quants anys tens?
4: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
1: I t'agraden de quina edat?
4: Entre 30 i 45.
1: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
4: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvete i s'acabo. Si l'he vist, no m'acuerdo.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, eh? Encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo assegut aquí en el sofà, bueno, com una Venus, eh? En aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, eh? Perquè ja volen...
1: La xarxa?
5: La televisió és local.
1: No, home, no, les xarxes. Ah. Com van les xarxes? Tu porto
5: molt
1: les xarxes.
5: Bé, molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo quina caixa, eh? És una caixa ben grossa. Això és
1: important és que posin monedes. Perquè
5: molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codorni o el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba por el voló. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este gay quiere decir este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus estilos?
6: Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?
1: La pluma,

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: L'Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
1: La Vega.
0: Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, m'ho ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: això no pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. A tenis.
0: Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
2: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
0: Ja no m'heu preparat el noi que ve?
1: Pues
0: si tinc comandat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
3: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
3: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma gai.
4: Marica tu. El racó de Toni Rovira. Marica ha. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. No veus que vaig i vinc
5: d'allà? Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta, de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs!
3: Doncs no ho deixem de fer perquè Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre ens atén molt amablement. No sé què fet malament. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís i aquest temasso. No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: malament.
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Ruta 66.
4: Hola, família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
5: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tie Your Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen. D'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop-rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge. L'acabem d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You, des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
0: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000 mi. 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.
4: I just love to say it.